0: a l'est i es parla a altra banda. Fixa't bé.
1: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia?
0: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
2: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: t'aguanta dreta.
1: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugesfm.cat. Un poco de todo y algo más.

0: superjust. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
3: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Ai, quines ganes de fer vida normal. Amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment, he dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
4: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
6: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
7: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gràcies!
9: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
10: Esplugues FM.
9: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Aleta, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
4: A Catalunya s'ha aprovat la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
5: Per construir una societat basada en la igualtat i el respecte.
6: I assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
4: Ens pertoca a tots evitar situacions de discriminació i violència. Si vols més informació sobre el contingut de la llei o has patit o detectat en el teu entorn que aquests drets s'han vulnerat, truca i informa't al 012 o al web benestar.gencat.cat. Junts avancem cap a la plena normalització. 012. La Generalitat al teu costat.
7: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
8: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: L'ús social del català s'apaga des de fa temps.
3: Al carrer,
2: al comerç,
4: al lleure,
2: a les oficines,
3: als patis de les escoles,
4: als bars,
2: als hospitals.
4: Si vols que el català se senti,
2: parla'l.
5: Tria'l.
4: Reclama'l.
5: Activa't per la llengua.
2: És urgent. Fes-ho ara.
5: La teua actitud és decisiva pel futur del català.
4: Entra a emergencialingüística.cat. Tu hi tens molt a fer.
6: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
7: Estàs escoltant Esplugues FM.
8: Esplugues FM.
9: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
10: La Marinette comparteix pis en un xaval que està colat pel seu nòvio. I Mario sap que el seu amor és impossible, però no hi pot fer res. Se torna boig sent l'oculet que passeix a Gregorio. Se l'imagina en ple holgorio.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, no, no, no, no, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
3: Duro con él.
4: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
5: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.
6: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
3: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: molts problemes derivats que n'hem parlat altres programes de la casa, de viure-hi, bàsicament, però hi has trobat un cert plaer després d'aquesta incomoditat d'ostres, no podem fer això? És a dir, has redescobert una altra realitat?
1: A veure, jo soc una persona molt sociable i gens sociable. De fet, jo soc una professora interina. Llavors, quan treballo, entro en el món i treballo. Però quan no treballo, ja he après a viure sense fer sola. Mm-hmm. Llavors, aquesta dualitat fa molts anys que van vivint. I he après a disfrutar de coses sense, com t'ho diria, ni haver-les de pagar. Saps què vull dir?
0: Per tant, llavors, seria un sí, eh?
1: Sí, sí, sí. I estàs més tranquil, també. Vull dir, les coses tenen molt més valor. No sé qui deia que les experiències, no? Les experiències són per viure-les amb persones. No sé, són les persones les que ens fan enriquir els moments i els llocs, no? Mm-hmm. Llavors, tenir temps, és a dir, jo vaig a Sabadell una setmana i per poder anar amb les 5 amigues que tinc, bueno, l'eclipsi va ser poc, aquell enquadrament, m'entens? Ha d'haver un... s'han de posicionar els astres d'una manera perquè 5 dones ens podem trobar per dinar, no? Mm-hmm. I en canvi aquí a Mallorca vas a veure algú i no sé, tenim més temps, però perquè... No sé, és una altra forma, no és una cosa bucòlica, és una forma d'entendre la vida, eh? Mm-hmm. Potser perquè és una illa i llavors quan ve gent de fora ens agrada molt i ens aturem una miqueta i estem per ells també, no? Però, no sé, jo penso que veig la gent de Sabadell i com perden el temps fent coses estúpides, perdoneu, eh? Mm-hmm. Coses que dius, realment la gent li interessa el Bad Bunny? Realment la gent li interessa això altre? Realment la gent, saps?
0: Fent coses per inèrcia, no? Una mica, Elisabet, la sensació que fem coses per inèrcia.
1: Sí, i perquè toca fer allò aquella hora i aquell dia, o toca fer allò en aquell moment, o toca anar a veure això, o toca... Veig molt, em sap molt greu, eh? La manipulació.
0: Nina, interessantíssim. Mira, ara obrirem una porta en referència al que dius, Elisabet. T'agraeixo moltíssim aquesta trucada al 93207474. Espero que t'acompanyem cada dia d'una a dues, Elisabet. Una abraçada bonica.
1: Vinga, gràcies. Bon dia. Adéu.
2: FOMO, ja ho estem veient, és molt perniciós.
0: És una mica el que deies, David?
2: Sí.
0: L'obligació. És que el concert d'Oques Grasses, no? Sembla que si no hi ets no seràs ningú, sí. No?
2: No, però és que fins i tot senti pots sentir FOMO. Que això és una cosa que ens ha passat a les persones, que tu ets en un lloc i ets allà, i hòstia, que bé que hi sóc, però potser en aquella localitat on hi ha aquell senyor d'allà encara ho estaria gaudint més. És el FOMO dins del FOMO. I després, sobre el que comentava, l'altre dia em va aparèixer un vídeo justament a la xarxa d'un lloc d'unes illes gregues on la gent feia cua per fer-se una fotografia en un lloc que és preciós.
0: Per capturar,
2: cosa que demostra que el FOMO és ridícul, perquè estàs fent una cua potser d'una hora per fer-te una fotografia que pretén generar FOMO perquè tu tenies FOMO. És molt artificial.
0: El 677-38-77-19, Fran.
3: Mira, dues coses. Sobre això que acaba de dir el David, recomano un documental per tota aquella gent, que és això que està explicant, que es diu Grècia, Illes al Límit, que està basat en l'experiència de dues illes gregues, en aquest cas Santorini i Mykonos, sobre com en els últims 30-40 anys doncs, ha canviat aquesta manera de veure les illes, no tant com una illa, com un lloc de la natura que ens atrapa per la seva vessant estètica, sinó com un decorat per fer-te tu les teves selfies i les teves fotografies. És un apunt que faig al marge, que té a veure també amb el que fan els turistes a les escales mecàniques de la Sagrada Família. Per poder-se fer
0: que
3: aquesta fotografia.
0: Les van aturar durant un temps.
3: Sí,
0: van aturar les escales mecàniques perquè no es poguessin fer aquella foto famosa.
3: Això que deies ara d'Oques Grasses, amb aquests concerts que faran al comiat, que molta gent s'hi van apuntant, i segurament també ells van haver d'anar afegint dies perquè molta gent, potser moguda pel FOMO, va dir, no, hi he de ser perquè no m'ho vull perdre, no? Ja està passant sense que s'hagin convocat aquest cap de setmana a les xarxes, amb els Oasis, que potser venen a la ciutat de Barcelona, sí. I molta gent ja té FOMO d'una cosa que encara no se sap si acabarà passant, perquè suposadament doncs, és possible que vagin a la ciutat de Barcelona. I he de dir que molta gent també es fa una pregunta, que és, el FOMO i el JOMO tenen a veure amb l'edat?
0: Epa, mira, ara hi anem. Abans deixeu-me dir. És un 30 minuts, aquest documental que ens diu el Fran, Grècia, Illes, al Límit, el podeu trobar, per tant, al 3CAT. I la pregunta que feies, Fran, molta gent es pregunta si és una qüestió d'edat. A veure, Juan Evaristo, tu diries que comencem a reflexionar sobre el desescalar la nostra, o el nostre temps lliure com a productius també amb l'edat?
4: Doncs això és molt interessant perquè certament quan el concepte de JOMO es va inventar en un blog el 2012, qui escrivia deia: bueno, si jo tingués 20 anys faria altra cosa, però ara, ell vivia a Nova York, quan arriba l'hora de banyar i dormir a les meves criatures, no vull estar en cap altre lloc, tot i que a Nova York hi hagin 1000 concerts i 1000 històries, no? Aquesta persona l'associava precisament a una edat, bueno, als 40 i així. Però el que és interessant és que el que diuen els estudis és que a l'inrevés és la gent més jove, és a dir, la que està més sobreexposada a l'estrès i a les xarxes, la que experimenta més JOMO.
0: La que necessita distanciar-se, potser per un excés d'exposició, no?
4: Exactament.
2: No, aquí passa una cosa també, que és el tema, ara pensava en tot això que dèieu de l'edat, a la gent li agrada molt dir, amb el pas del temps, jo vaig ser-hi allà. Jo hi vaig ser. Per exemple, el famós concert aquell de l'any, no sé si era el 94, el concert aquell de Sopa de Cabra, Sau... els Pets...
0: Pot ser, ara Fran dirà...
2: Jo, per exemple...
0: 91, em diu el Nil.
2: L'any 91, aquell concert...
0: És que és tan gran que...
2: Jo en aquell concert no hi vaig ser. Jo no hi vaig ser, i això em provoca un fomo que aquí sí que...
0: Però si eres una criatura.
2: No, home, però van anar-hi molts amics meus en aquest concert, i amb el pas del temps em sap greu no haver-hi anat, i aquí sí que la batalla FOMO-JOMO la guanya el FOMO clarament. El JOMO aquí queda derrotat perquè, clar, jo m'ho vaig perdre. I jo ara sóc molt del JOMO, però aquí, aquesta batalla, en aquest concert concret, la guanya el FOMO.
0: El 677-38-77-19, què ens diuen?
3: Mira, ara que parlàvem de... Ara que recuperi, mentre recupera el David Balaguer, jo us explico que hi ha moltes persones que han anat transitant cap al JOMO. Diu, la Lola diu, he practicat FOMO a tope. Diu, però no ho sabeu prou, com si s'acabés el món. I ara us he de dir que sóc jubilada i m'estic desenganxant i introduint-me al JOMO, i m'està aportant molt benestar.
0: També us dic una cosa, amb l'edat és una qüestió d'energia. Jo a vegades recordo l'energia que tenia amb 25 anys, que era capaç de fer 50.000 coses i no em passava factura. Ara també és més fàcil practicar JOMO, és a dir, disfruto del no fer res, perquè si no em quedo esgotada i una altra vegada no gaudim de res del que estem fent, no?
2: Sí, podia sortir dues nits seguides.
0: I podia fer, jo anava amb una moto amunt i avall, 50 plans al dia, i avui tinc una màxima que és una cosa cada dia. Una sola cosa cada dia. Abans, en Juan Evaristo deia la maternitat, no? Deia jo, aquesta persona, no?, de Nova York, que deia jo no canvio el dutxar i posar a dormir les meves criatures, no? La maternitat pot ser un disparador o del FOMO o del JOMO. Depèn de com t'encaixi amb la teva personalitat, eh? Perquè pot ser que diguis, jo ara això no m'ho perdo per res del món, o que tinguis una necessitat horripilanda de fugir d'aquesta nova realitat, no, Helena? No sé si t'hi has trobat amb alguna consulta.
5: Sí, mira, coses importants són que els estudis sobre edat el que diuen és que la gent, a mesura que ens anem fent més grans, aprenem a relativitzar molt més. És un dels grans guanys que té l'edat.
0: Per sort,
5: i el, no? I el fer-te gran. Relativitzem. Res tan greu. Res t'ha de treure la son tant com abans, no? En canvi, quan som joves, tot és molt més passional, més impulsiu, més immediat. La maternitat, això que deies, clar, la que apareix un factor que li dones molt de pes, fixeu-vos una mica abans el que dèiem, el permís del Juan Evaristo, el tema del que jo li deia criteri, però que estic completament d'acord amb el que com ho ha explicat ell, jo crec que estem d'acord, aquest criteri de dir, vale, per criteri, què prefereixo ara, estar en un concert a fora o estar banyant a la meva criatura? Llavors ja és més enllà de que això, objectivament, que és més xulo? Bueno, doncs, què m'aporta més a mi, no? Connecto, una mica amb el que us deia abans, connecto, aprenc a estar amb mi, aprenc a meditar, aprenc a respirar, perquè això el que frena és la impulsivitat. Perquè aquesta cosa em fa riure, David, quan ho expliques amb aquesta passió, que és el que ha dit el Fran, esperem que es recuperi, no? I aquesta part impulsiva, no? Com un concert del 91 encara el vius, a l'haver-te'l perdut encara ho vius amb aquesta intensitat.
2: Dol molt, sí.
0: Que fort, David.
2: És un dol.
5: Per favor.
2: Però veus, és com si hi hagués anat, pràcticament. Fixa't,
5: sí.
2: Però sense haver-hi anat. Aquí estic pensant com que això és pels els nens i els infants i els adolescents senten més FOMO que les persones adultes, estem veient que està passant això. He tingut una idea. Per qui la vulgui. S'hauria de fer una sèrie de dibuixos animats, sí, d'animació didàctica, que fos Les aventures de FOMO i JOMO. És molt bo, això, eh?
5: És boníssim.
2: Les aventures de FOMO i JOMO.
3: Vinga, va.
2: Dos personatges.
0: Ho apuntem.
2: Això seria molt bo, eh?
0: Ho apuntem, aquesta màquina d'escriure invisible. Escolteu, queden 9 minutets perquè siguin les dues del migdia. I deixeu-me dir-vos, el David ha dit una cosa que potser és una clau. Ja no només és FOMO, sinó és perdre-s'ho, però perquè així no ho podrem explicar. Perquè a quanta gent li diries... No, tu vas al concert o que es grasses o aquest concert de l'any 91, però no ho podràs explicar. I voldria ser igualment una variable que incloem en un moment a la publicitat i de seguida hi entrem.
6: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.

0: ens ho diuen, aquesta formació valenciana, la Fúmiga, tinc un FOMO impressionant.
1: Que, a més, ells mateixos van generar l'efecte FOMO perquè van fer l'últim concert, també abans d'acabar la seva trajectòria, al Canet Rock.
0: Oh, la Fúmiga, punyeteros, Mira, abans d'anar a la publicitat, ens queden 5 minuts per reflexionar això, i jo us deia, ja no és tant el FOMO, sinó que és el rotllo d'explicar-ho després, perquè si jo ara algú li dic, mira, David, vas poder estar al concert de l'any 91, però no ho podràs explicar mai, tens el mateix FOMO?
2: No, exacte.
0: Juan Evaristo, a què es pot deure això?
3: Jo crec que és un component important, també, certament. I sobretot, més que contar-ho o explicar-ho, treure'n imatges. Jo crec que ahí és on s'observa molt com la dinàmica de certes xarxes socials de connectivitat i circulació excita aquesta ansietat. Perquè precisament fent imatges és com incorporem aquesta experiència a la nostra identitat. O sigui, és com construïm aquesta identitat d'una persona que aprofita la vida, que és una triomfadora perquè acumula grans muntanyes de plaer, per així dir. I parla sobretot justament d'una economia que genera vàlua fent circular constantment signes, en aquest cas imatges, i generant-hi efectes. Aleshores, sí, jo crec que és una dimensió indispensable, aquesta de poder capturar en una imatge màgicament aquestes experiències hipotèticament grandiloquents.
0: Helena?
4: Del que he dit, hi ha un resum que és com més FOMO provoques, més famós ets, més valuós, més valuós, no, em sortia en anglès, perdoneu, més valuós ets, no? El meu valor és directament proporcional a la quantitat de FOMO que desperto, perquè jo que sé, el Cristiano Ronaldo, amb el seu iot, el seu no sé què, el seu avió privat, el seu no sé quantos.
2: Sí, sí, una persona que ha estat a tots els grans moments o grans moments de la història és més envejada.
0: Clar,
2: això era la pel·lícula Forrest Gump, per exemple.
1: Sí,
2: perquè havia estat a tot arreu.
0: Però el que hem de treballar és potser el fet de mirar els altres, és a dir, que tu siguis important, d'acord, no? Però que mirar els altres o el que estan fent els altres a nosaltres ens faci sentir que la nostra vida és insuficient, no? Això és el que deies, de treballar l'autoestima.
4: L'autoestima.
0: No?
4: I després hi ha dos professors de Stanford que es diuen Evans i no me recordo com es diu l'altre, que tenen tres preguntes, que a vegades les treballo jo, que són com seria la teva vida si amb 5 anys, si res canvia, o sigui, si tu continues vivint com vius cada dia, com serà la vida d'aquí 5 anys? Primera pregunta. La segona, com seria la teva vida si per força, motius econòmics, familiars, t'has de desplaçar, el que sigui, ha de canviar? O sigui, per força, què has de canviar si és per força que has de canviar? I la tercera, què faries, com seria la teva vida si ningú mirés, si l'opinió dels altres fos absolutament igual?
0: Uau, aquesta és la clau,
4: I aquestes tres preguntes et situen en el present, com és la meva vida, i pots veure si m'agrada o no m'agrada, et situen en què faria per força, perquè a vegades, jo què sé, me n'hauria d'anar a treballar amb una cosa que potser no m'agrada, i la tercera és realment qui sóc jo, perquè ningú mira. A lo millor me n'aniria a una casa de pagès a viure aïllada sense fer res, no? Doncs qui sóc jo? Un dels professors diu que a ell li agradaria servir en un restaurant, per exemple, i tots van posar a riure, no? Doncs dius, una cosa que m'agradaria perquè m'agrada molt. Doncs jo crec que et situo en tres escenaris que connecten molt amb qui sóc i què em passa avui.
0: Ui, és molt interessant l'última, saps que no me l'havia plantejat mai i ara me l'acabo d'apuntar de deure.
4: Segur que tots tres heu pensat.
2: A mi m'ha deixat molt pensatiu això ara.
4: Què faríeu? Penseu-ho, perquè és molt interessant la resposta.
0: Jo crec que us sorprendríeu, Molta gent que ens esteu escoltant, us sorprendríeu. L'Elena Puig Guitart ens parlava d'aquests professors de la Universitat de Stanford, Bill Barnett i David Evans.
4: Exacte.
0: Ja m'ho han buscat, aquí a Peixera. David Balaguer, tu què faries si no estigués ningú mirant-te? Què canviaries de la teva vida?
2: Doncs mira, segurament ara estic en un moment que canviaria la meva professió, tu. Per una professió que em donés molta més tranquil·litat. Saps què m'agradaria a mi?
0: Què?
2: Treballar de... Que potser no és més tranquil, atenció, però a mi m'agradaria ser un jardiner.
0: Podríem fer una taula de jardiners o d'oficis així amb les mans. Helena, què?
4: No, o un programa dedicat a aquesta tercera pregunta. És superinteressant el que diu la gent, Fixa't, jardiner. Segur que vosaltres dos també em sorprendríeu. I jo us sorprendria a vosaltres.
2: L'aire lliure, sol...
0: Jo no sabria què contestar-vos del que faria. Sí que sé molt bé el que no faria.
4: Bueno,
0: seria potser dedicar-me a això també. Sí, sí. Pel patiment que comporta moltes vegades.
1: Jo també com el David, Seria alguna
0: també
1: cosa
0: jardiner?
1: A l'aire lliure.
2: A l'aire lliure, sí.
1: Segurament estaria...
0: Muntem Jardiners de Catalunya Ràdio, a veure si farem la primera pela.
2: Alguna cosa amb animals, no ho sé.
1: Sí, natura.
2: Avui hem parlat. Què ha passat, Helena?
0: Hem passat el joc. Avui, mireu, justament surt una peça ara mateix al 3Cat Info, del FOMO al Jomo. No m'ho puc creure, perquè estem coordinadíssims.
2: Hosti, FOMO i Jomo, les aventures de FOMO i Jomo.
0: Mare meva. Avui hem parlat del plaer de gaudir de no fer res. N'hem parlat amb el Juan Evaristo Valls Boix, professor de Filosofia de la Universitat Complutense de Madrid, autor del llibre Jomo, el gusto de perder, que us recomanem molt des de La Solució. Juan Evaristo, moltíssimes gràcies.
3: Moltes gràcies, un
0: gust. Una abraçada, guapo, fins ara. I com sempre, els dilluns, amb en David Balaguer. Gràcies, David.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Ens sentim dilluns, de nou.
2: Sí, sí, sí.
0: I amb l'Helena Puigguitart, que ens sentim la setmana que ve, dimecres, però?
4: Exacte.
0: Ens tornem a sentir dimecres amb l'Helena Puigguitart, la nostra psicòloga de capçalera. Fran Domènech, tornem demà.
1: Sí, em sap greu, a mi m'hauràs de sentir demà.
4: Té fomo, el David, de dimecres.
2: Sí, tinc fomo del dimecres. Convida-m'hi.
0: Vine.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Tornen els atacs creuats entre Rússia i Ucraïna després de 3 dies de treva. En les últimes hores, Ucraïna ha atacat amb drons una infraestructura civil a la regió russa de Saratov i ha deixat un nombre indeterminat de ferits. També s'han sentit fortes explosions a la capital ucraïnesa, segons han informat periodistes de l'agència AFP. Les autoritats s'han informat d'un atac amb míssils i han notificat impactes tant a la ciutat de Kiev com a dos districtes perifèrics. En aquest cas, de moment, no hi ha dades de morts o de ferits. Els atacs arriben just després dels 3 dies de treva que Moscou i Kiev van anunciar durant la visita dels enviats nord-americans Steve Witkoff i Jared Kushner a totes dues ciutats. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: La victòria de l'extrema dreta en les eleccions del Land alemany de Saxònia-Anhalt provoca un daltabaix en el panorama polític del país. El canceller Friedrich Merz es declara en estat de xoc. Des de Brussel·les, la cap de la diplomàcia alerta de les relacions d'alternativa per Alemanya amb el Kremlin, mentre la presidenta de la Comissió Europea guarda silenci.
1: Aquest dimarts comença el curs escolar amb una nova convocatòria de vaga dels docents després que les negociacions entre el govern i els sindicats continuïn en punt mort. El president Salvador Illa els va demanar un parèntesi, però els sindicats han dit que mantenen l'aturada perquè no volen donar un xec en blanc.
2: El jutge Peinado rebutja ajornar la vista prevista per aquest dimarts per comunicar a Begoña Gómez, la parella del president espanyol, i també a la seva assessora, que les envia a judici. Les defenses li havien demanat posposar la convocatòria. En el cas de Plus Ultra, l'expresident de l'aerolínia ha declarat a l'audiència que Rodríguez Zapatero va cobrar comissions pel rescat de la companyia.
1: Aquest 2026 els bombers ja han fet més de 1.400 rescats al medi natural. Són un 13% més que durant els mateixos mesos del 2025. L'increment més important de rescats, més de 900, és per a activitats de muntanya, sobretot senderisme, i també han augmentat les trucades als serveis d'emergències d'excursionistes que es perden o estan desorientats. França i Corea del Sud invertiran 1.000 milions d'euros en 5 anys per impulsar la indústria audiovisual.
2: Ho ha anunciat el president francès Emmanuel Macron des del Fòrum Internacional Lumière, el Davos del cinema, que reuneix a Sant Pau, al sud de França, més de 200 personalitats internacionals entre productors, creadors i distribuïdors. Macron va alertar que davant de la irrupció de la IA cal que hi hagi una regulació de drets d'autors.
3: La intel·ligència artificial pot imitar el que és una creació, però mai podrà transformar la singularitat absoluta del que és la creació humana. Pot fins i tot imitar les nostres emocions perquè desenvolupa llenguatges, però no fa més que copiar les nostres. L'emoció que és la nostra.
1: Esports, aquest dimarts comença la Lliga de Campions, el partit més destacat, el del Real Madrid, que rep l'Inter de Milà al Santiago Bernabéu. El Barça jugarà dimecres a 7:15 al Camp Nou contra el Feyenoord.
2: Per la seva banda, els socis del Barça poden consultar els números i la documentació de l'assemblea. El club va tancar l'exercici ordinari de la temporada 25-26 amb 0,2 milions positius. Per la temporada 26-27, la previsió d'ingressos és de 1.195 milions d'euros.
1: Aquest dilluns s'ha tancat la quarta jornada de la primera divisió amb dos partits. Elx 2, Real Societat 3. Ha debutat l'exblaugrana Héctor Fort amb la Real Societat, i el Getafe 1, Celta 1. El Barça tanca aquesta quarta jornada líder en solitari amb 12 punts. L'Espanyol és 12 amb 4 punts.
2: En ciclisme, 3 catalans seran al Mundial de Ciclisme en Ruta, que es disputarà a Montreal, al Canadà, del 20 al 27 de setembre. Són Marcel Camproví, Paula Blasi i Mireia Benito.
1: El Mundial Femení de Bàsquet, la selecció espanyola amb la catalana Mariona Ortiz s'ha classificat per als quarts de final després de superar el Japó per 59-79.
2: I a l'Open de tennis dels Estats Units, Iga Swiatek ha quedat eliminada als vuitens de final. La polonesa ha caigut 2-16-0 contra la xinesa Zheng.
0: Fins aquí les notícies.
4: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa pels avis.
5: Home, d'enhorabona.
6: Moltes gràcies.
5: Avi Bassas, l'avi en Toni.
6: Bueno, no cal insistir.
4: I les iaies.
7: Tots la iaia costurera.
8: Li he de portar els pantalons aquesta setmana, t'ho dic de veritat.
4: Amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
5: A Madrid deia Fran, perquè dic, si dic Francesc...
9: Serà un lío.
5: Como? Pues F-R... A-N, pues no. A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
10: Sex.
5: Francesc.
10: Sexca.
11: ¿Cómo?
5: Francesc.
12: ¡Fàbregas! ¡Que no me sale!
13: O cada uno me llama como quiere.
4: La tarda de Catalunya Ràdio. Vostè està aquí. Amb Francesc Garriga.
14: Adiós.
0: Torna al Catalunya Nit.
15: Tornem, però amb un horari nou.
0: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit. Catalunya Nit.
15: Un informatiu en profunditat.
0: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia. Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Amb horari nou.
15: De 9 del vespre a 11 de la nit.
0: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
16: Ja hi tornem a ser.
17: 11a temporada del Tot Costa.
18: ¿Por qué? ¿Por qué?
16: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
17: Nova temporada amb els vells clàssics.
18: No sé si són muy simpáticos. No sé.
4: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
18: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.

0: Mai.
1: Nois, nois, estem en directe.
2: Ai, ja. Ui.
3: No s'havia sentit el que estaves dient. Ui. I portava els cascos.
0: Ma, perquè no feia falta, això.
3: Ens hem salvat pels pèls avui, Francesc. Una mica de cuidado. Quants anys fa que fa ràdio?
0: Professionalment... 23.
3: Doncs aquests ensurts ja no els podem tenir.
1: Més de mitja vida, per molts anys.
0: Sí. Mira, i aviat, d'aquí pocs dies, em farà 21 que sóc en aquesta casa.
4: I com va ser la primera intervenció aquí? La recordes?
0: Sí, al Força Esports del Santi Carreras va ser. Una peça sobre waterpolo, sobre la jornada de Lliga, no sé, jornada 3-4 de Lliga, de waterpolo a l'octubre de 2005.
1: Estaves molt nerviós.
0: Molt.
1: Sí,
0: Molt nerviós.
4: En aquest estudi?
0: Sí, i si no recordo malament, ha sigut més o menys un text
4: jo ara mateix.
0: Amb la taula antiga que hi havia aquí llavors i tal, però sí.
4: Amb el Sandré aquí al mig.
0: No, hòstia,
1: ja no es podia fumar.
2: El 2005 no es fumava.
0: No, però...
1: Ah, no?
0: No, el 2005 no.
1: Tants anys fa que ens ho van voler prendre tot.
0: Jo sí que... Home, això està bé. Jo sí que recordo la meva primera redacció, que era la de Com Ràdio, allà a la Maternitat, que al principi de tot, el 2003, quan vaig trepitjar per primer cop, el 2002, encara hi havia Sandrés. Però jo aquí en aquesta casa el 2005 ja no hi havia.
1: Bueno, això no m'ho expliquis perquè em genera un fum horrible.
2: Amb la llei antitabac, quan els bars es van inventar allò de separar.
1: Sí. Però va ser més tard, potser això?
0: Va ser gradual. Primer s'han prohibit fumar la feina, després als bars, després les discoteques.
1: I hi haurà un dia que et despistaràs i no es podrà sortir de casa, i així anar fent.
0: Oh, ja la pandèmia ja va passar.
1: Exacte.
3: Jo tenia una professora genial a l'escola, que la recordo, no?, escrivint coses a la pissarra amb el guix, i que després l'agafava com si fos a la cigarreta.
0: El guix.
3: Com que ho acabava confonent amb el
0: tabac. L'havia fotut a la
2: mono que portava sobre.
3: I l'agafava igual entre el dit índex i el del mig, així.
0: Més que a classe també es fumava.
1: Jo una de les poques classes que vaig anar a la universitat, perquè hi vaig anar molt poc, i vaig anar passat el 2017, és a dir, fa dos dies, jo tenia un professor que fumava mentre es feia classe.
0: Oh,
1: a dintre,
0: traient
1: el cap per la finestra mentre ens explicava...
0: Anava a la finestra, no.
1: Però mentre ens explicava coses, un senyor ja que devia ser, si no era el seu últim any abans de jubilar-se...
0: Ja li era igual tot, no?
1: Ell ja estava, com diuen els castellans, por lo que me queda en el convento, me cago dentro.
0: Me fumo dentro.
1: Però jo em va agradar poder viure aquest... Això que no em pertany per època.
0: No, és que per època tu no has sortit de festa amb tabac a les discoteques.
1: Ja, però per època jo m'he mogut molt en ambient esquerra independentista i per tant he estat en moltes festes tancada amb cigarros a dintre.
0: Ja, però és que...
1: Però devia ser màgic.
0: A la meva... No, era una merda. És a dir,
2: no veies qui tenies al davant. Ens comunicàvem per tacte.
0: Tu arribaves de festa, però de festa vol dir d'un bar, eh? No, estem...
2: I la roba
0: fora. Però sabia, és a dir, que pràcticament tu sabies si algú havia sortit de festa només olorant-li la jaqueta.
2: I la gent que té els cabells llargs, encara molt més.
1: Ah, sí.
2: Molta pudor mentre dormien del coixí.
0: No ho havia experimentat.
1: És una de les millors prohibicions que s'han fet mai, ara parlant seriosament i deixant bromes a banda.
0: Però llavors jo recordo els primers cops de sortir a prendre alguna cosa que era com, això serà impossible, perquè llavors la gent fumava dintre d'amagat, els locals tenien senyors vigilant que no fumessis dintre, i pensaves, això no ho faran. Això acabaran revocant-ho, i mira.
2: No, s'ha aconseguit.
3: Ara només fas pudor de suat.
1: No, ja està. Encara hi ha alguna nit a l'Apolo que hi ha gent que s'encén el cigarret. Això és la resistència. Ja s'ho creix.
0: Sí, però no passa, no? Als bars, que la gent...
2: No entres i hi ha fum, com en aquella època.
0: És que era aquell núvol,
2: aquella boira...
3: Submarí.
0: Quins temps.
1: Avui somiarem, sort, després d'aquesta dosi de bones notícies que m'esteu donant.
0: No,
1: de bons records.
0: Estem fent Remember, després dels 50 anys de futbol en català, doncs avui fem Remember dels 20 anys de no fumar als llocs.
2: Em vaig passar el dissabte escoltant Catalunya Ràdio, el canal exclusiu. Em vaig mamar a la final de la Champions el 2006, que no recordava com havia... És a dir, sabia que havia guanyat el Barça, però no recordava com havien anat els gols.
0: Va costar molt,
2: I ho vaig poder viure com si fos en directe, com si fos actualitat. I em va encantar.
0: Jo vaig... Avui l'he dit al Xavi Campos, sort que ja no estem emetent més partits de vintage, perquè si no, com la Juliana, m'hauria de reservar dies per escoltar només la ràdio.
2: Però no podem obrir un canal i tornar a emetre des de l'any...
0: Et juro que ho vaig pensar.
2: 1985 fins ara.
0: Anar bucant transmissions allà.
2: Fins ara.
0: Tu et poses l'hora que vulguis i trobaràs un partit.
2: I tornem a emetre 50 anys un partit darrere l'altre, un canal exclusiu.
0: Ja fem una cosa, ara...
1: Comencem a la terra, tot el que dieu.
0: Comenceu el que no surti i jo pujo a veure el Campos.
2: I ho demanes,
0: no? A veure si... Canal Digital Futbol Vintage 24-365.
1: I no has d'anar a veure en Grasset, també.
0: Ah, sí? Ara, poseu-me aquí que em veureu el Grasset.
2: A on presenteu?
1: No,
0: que...
1: A la Selva, el programa de TV3.
2: Ah, vas a la Selva.
0: Sí, a la Selva.
1: És el nou col·laborador.
0: La gent... No, col·laborador, tant com col·laborador.
1: Ah, sí.
2: A quina hora entres?
0: Ara d'aquí 10 minuts.
2: Però des d'on?
0: Des de l'estudi 5.
2: Ah, val.
0: Des de la nau espacial del Tot Costa.
2: Ah, doncs et mirarem.
3: Ens contraprograma.
2: Sí. Ara et mirarem.
0: No, però la gent que escolti el que no surti i que tinguin a la tele... Ai, ara estic fent mala propaganda al Grasset.
2: Però clar, és que...
0: Feu el que vulgueu.
2: El que us vingui de gust.
0: Grasset està molt
2: llavors.
0: Bé, el que no surti també. Ara
2: molt bé, va.
5: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar, ni travessar oceans per descobrir plats amb ànima, ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem. Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
6: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
7: Els 10 anys d'Odisseu per tornar a Ítaca, els 10 per 10 cants de la Divina Comèdia, les 10 jornades i els 10 narradors del Decameró, les 10 pometes del Pomer, 10 temporades de llibres i ràdio per seguir sumant històries, personatges i emocions.
8: Ciutat Maragda, 10 anys compartint literatura. Dissabtes a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio, amb David Guzmán.
9: Lectures per a tots els gustos.
10: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
11: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
10: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
11: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
12: Que no surti d'aquí.
13: Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
12: Que no surti d'aquí.
13: El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
14: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa. Tant com el moment...

0: 7 de la tarda. Juliana Canet, com estàs?
1: Molt bé, Roger, i tu?
0: També, molt bé. Marta Montaner, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: I Marc Andreu, molt bona tarda.
2: Bona tarda, Pandon.
0: Avui ja des de l'inici, perquè l'hora és important que s'ha d'explicar avui. Com esteu? Feu molt bona cara, esteu molt contents.
2: A més, venim de conjunt.
1: Sí. Ai, sí, Marc Andreu i jo portem la mateixa samarreta.
0: Una samarreta que diu... Superestrella. Està una mica borrosa, potser? És aquest disseny, no?
1: És moda, Roger. És moda, vale? Està fet expressament.
0: Sí,
1: no és cap error d'impressió.
0: Ja ho suposo.
1: I espero que ho hagi triat l'Aitana, tot això.
0: Això ho ha fet ella...
1: Ella volia fer... Què volia fer? Disseny, no? O volia fer art?
3: Alguna cosa relacionada, jo crec, més aviat podem dissenyar.
1: Amb disseny, em sona que sí.
3: Però crec que no disseny de moda. En tot cas, jo també m'imagino l'Aitana allà en una fàbrica fent ella la serigrafia de les samarretes.
0: Això van fer, salvant molt les distàncies, els catarres en el disc a Big Bang, te l'estampaven ells.
1: I tots eren diferents.
0: Eren diferents perquè era un estampat que feien allà i, clar, no n'hi havia cap d'igual. Llavors tenies una peça única.
1: La tens o no?
0: La tinc a casa. Sí, sí, mira, us la portaré.
1: Jo ara confessaré una cosa, que és que quan va sortir aquest disc, era una època que jo tenia una rutina d'internet molt concreta, que és que jo entrava, primer entrava al fòrum del Cavall Fort, a veure què estava passant, i hi havia alguna novetat. Després entrava al Facebook de Ràdio Flashback a veure el backup.
0: Molt bé,
1: passava.
0: Quin era el tema del dia,
1: quin
0: no?
1: El tema una del mica? Dia, si jo podia portar la meva experiència o si tornava a anar per enèsima vegada sobre si t'havies tirat un cosí, tema del qual m'havia...
3: No, no, t'ha durat.
1: I després entrava... Escolta, no m'agraden les bromes sobre els meus cosins. No, que és una gent que jo estimo
0: que ja
1: moltíssim.
0: Està.
1: I després entrava sempre a la web dels Catarres, aviam si quan traien el disc, si hi havia novetats, estima, noves cançons...
0: Era l'època.
1: Era l'època que aquestes tres cerques, aquestes tres pestanyes obertes, eren les pestanyes obertes d'una noia catalana que consumia revistes, consumia ràdio i consumia música.
0: No queda res d'aquest internet, ja.
1: Res, ara ningú fa aquesta rutina. També diré gràcies a Déu, perquè mira com s'ha sortit.
0: Bé, a tot això, divendres vam tenir el primer dels quatre concerts d'Aitana a Barcelona. Porque todavía te quiero, yo te quiero. Palau Sant Jordi de Barcelona, i en Marc Andreu i la Marta hi van anar a fer de detectius del cor, i us haig de dir que molts oients ens han enviat imatges vostres donant-ho tot a la zona de premsa que contrastaven periodistes.
1: Amb el portàtil. A partir d'avui he decidit que no sortiré mai més de casa, perquè la vergonya i el cringe que fotíem en Marc Andreu i jo ballant sols, després en parlarem. Però Marc Andreu, mai més no. Podem sortir junts.
2: O no podem anar a la zona de premsa.
1: La zona de premsa sempre és infernal.
0: Contrastava moltíssim, però a mi m'agrada la vostra actitud. Tant sí, de bons periodistes visquessin així els concerts.
2: Però són com 10 files de taules, clar, que allà la gent està escrivint les seves cròniques.
0: Clar, la crònica de l'avantguàrdia i vosaltres al costat ballant.
1: Però que a mi se m'ha d'avisar que jo des de fora llueixo així.
2: Ja. Llueixes així, una tia divertidíssima.
1: Ara vos dit, Marc Andreu. Abans que feu la vostra crònica, per això deixeu-me comentar una coseta. Perquè suposo que recordareu que divendres aquí al programa, just abans que vosaltres anéssiu al concert, vam explicar que originàriament nosaltres havíem demanat 3 entrades per aquest concert de l'Aitana com a premsa, perquè jo també hi volia anar i volíem anar-hi els 3 i fer un contingut, a més a més, que mai s'ha fet, que és Marta Montaner i Juliana Canet gaudint d'un concert. I ens n'havien donat només 2. I jo us vaig explicar, amb tota la meva innocència, i afegiré bona fe, que com a últim recurs havia escrit a l'Aitana per Instagram. Us recordaré que en aquest programa de divendres se'm va tractar de boja.
4: Tinc unes ganes de ballar amb la Marta i de gravar-ho tot, clar.
1: Ens ho passarem bé.
3: Us bloquejaré.
1: Vam demanar 3 entrades de premsa per poder anar a cobrir i fer un detectiu del cor als 3 i ens n'han donat 2, i llavors jo he decidit escriure a l'Aitana per privat, que no ha trobat un moment per respondre'm, i jo l'entenc perfectament.
0: Què li has escrit?
1: Li he dit, mi loba, hem demanat entrades per venir a cobrir el concert amb el que no surti, i per poder cantar els teus hits, i ens n'han donat 2. No podríem aconseguir-ne una de tercera per venir tots?
0: I tu estàs esperant que ell et digui, te la deixo taquilla, Juli.
1: Sí.
0: Adéu, mi loba.
1: Sí.
0: No, vull dir, no et surt allò, no, llegit, no. En algun moment.
1: Perdó, però de boja, res. Vam riure que li diguessis Milova.
3: No, i en Roger em va dir, tractant-me una mica de boja, tot i no dir la paraula.
1: No. Què esperes, que t'escrigui
0: il·lusa, dient a tu? Il·lusa, perquè tu havies dit que li havies comentat moltíssims stories dels últims mesos, anys.
3: Fregava els anys, carinyo, molt revenent. I
5: ella mai els havia llegit.
3: Em perdó l'assetjament.
0: Clar.
1: I un assetjament positiu.
3: Sí, perquè era sempre reforçant-la.
0: Coses boniques, coses bones.
1: És excessiu, jo em reservo, és trimestral.
0: I mai l'havia contestat. Aquest era el tema, que mai t'havia contestat.
3: Però sí que t'havia posat like a comentaris que tu li deixaves a les seves publicacions. Això sí que havia passat. Sí.
1: I perdoneu, però jo l'Aitana l'he entrevistada, quan l'he entrevistada m'ha somrigut.
3: Sí.
1: I sap perfectament qui sóc, m'entens?
0: Ah, sí, i tant.
3: I tant, home, i tant, això no, seguríssim.
0: Home, per favor.
1: Doncs perdoneu, nois.
0: Què passa?
1: Però dissabte, jo em vaig llevar tard, vaig obrir el meu dispositiu mòbil i em va saltar una notificació. Una notificació d'Instagram. Un missatge de l'Aitana.
0: Déu meu.
1: De fet, dos missatges de l'Aitana. Ja són més dels que jo havia enviat per demanar l'entrada.
0: Sí, s'estava fent aquest pesada i jo tot, ella. Està començant a fotre pesada.
1: L'Aitana es comença a fer pesadeta amb la Júlia. L'Aitana va agafar i l'endemà ella o alguna, no sé, potser no es porta ella a l'Instagram, però m'agrada pensar que ella,
0: tant que porta,
3: sí que se'l porta ella.
1: Va agafar el seu mòbil l'endemà del seu concert a Barcelona, del qual la Marta i en Marc Andreu van poder gaudir, que ara ens explicaran, i em va respondre el demencial missatge que li havia enviat demanant entrades pel seu concert. I us prometo que jo em vaig quedar seca, perquè és impossible ser més maca del que va ser.
0: Enhorabona. Enhorabona per aquesta nova amistat.
1: Parella de guapes.
0: Guapes.
1: Ja, o sigui, ja em va obrir dient Juliana amb moltíssimes as, amb una simpatia, un amor, que jo vaig dir, som íntimes. Però és que després ja em va dir, com estàs? També fins i tot em va preguntar, com estàs? Perdona, que t'acabo de llegir. I em va demanar que per quan volia les entrades, que és que m'ho intentava moure. Ella de sobte era relacions públiques. A mi em va agafar fins i tot una mica d'angoixa. Saps allò en castellà? Apuro. Vaig dir, ara jo he d'estar li demanant a l'Aitana que... I li vaig dir, Aitana, que volíem anar-hi divendres, ja és igual, moltes gràcies. I ella em va dir, sorry.
0: Oh, pobreta.
1: L'Aitana, pobreta, se'n va disculpar.
0: Ella...
1: Lloba, t'equivoques moltíssim.
0: Ella és una persona no normal. Ella és com nosaltres.
1: No, ella és millor que nosaltres.
0: És millor que nosaltres, segurament. És molt bona persona.
1: En fi.
0: Això et deixa en una posició...
1: Bueno, de millors, o sigui, amigues, vam xatejar tot el cap de setmana, va ser bèstia.
3: Crec que, com a propòsit d'aquesta última temporada, ens hauríem de marcar a entrevistar-la.
0: Absolutament.
3: O ni que sigui que ho faci la Juliana.
0: Sí, sí, que les deixem aquí a l'estudi o a casa seva.
3: Exacte.
0: O on sigui, neu.
3: Gairebé m'agradaria més d'anar a algun lloc que ella
0: totalment
3: li agradi, a l'Aitana.
1: Jo, si ella vol...
0: Us en aneu un dia a pujar a Montserrat?
1: No, ja anem totes, Roser.
3: Sí, per què Montserrat? No, no, això era no el de la Rosalia.
0: He pensat en un lloc icònic d'ella, de dues... Vosaltres dues allà conversant tranquil·lament.
1: Jo vull anar-hi vosaltres, també.
0: Bueno, no,
3: si podem,
0: si
3: venir,
0: cal,
3: perfecte.
0: També, Bueno... Doncs té pinta que serà un bon any, una bona temporada.
1: Bueno, jo recordo que la temporada passada va començar amb la Rosalia a seguir-nos a Instagram. Les coses es poden torçar moltíssim.
0: Sobretot venim de tu. Bé, són les 6:22. Com va anar el concert?
3: Mira, Roger, hem de dir tantes coses que no sé ni per on començar, però Marc Andreu, potser podríem donar regals.
2: Sí, sí. No, perquè sí,
0: no havia de portar res.
2: Sí. Perquè hi havia una paradeta de merchandatge.
1: Caríssima, segur.
2: Segur.
3: I que ens va atendre un oient perfecte del programa.
1: Una abraçada des d'aquí.
0: Sí,
3: sí, va dir... Sí, després ens va explicar que els deixaven al concert, tot i que havien de fer torns i això a la parada de merchandatge, que podia gaudir del concert també.
2: Allà ens vam comprar aquestes samarretes on diu Superestrella.
3: Que és les que portem avui.
2: Blanques i amb un blau diferent a cadascuna d'elles, les samarretes. No passa res, no sé què passa.
0: Ah, mira, embolicats i tot.
2: I...
3: Això és per la Juliana, el petit.
0: El petit.
3: Agafa'l.
2: Us vam comprar... Bueno, realment...
0: Espera, l'obrim, no?
2: Us vam comprar un detallet per cadascú de vosaltres.
3: N'hi ha un que és molt més car que l'altre, no vol dir que estimem més el Roger. Sí,
1: no
3: vol dir que l'estimem més ell.
0: Amb la meva targeta espero que...
2: Ja ho saps, no? Que s'ha pagat amb la teva targeta.
0: Sí, m'ha arribat.
1: Tu has notat un petit gasto que no sabies d'on sortia, de l'Aitana Merch.
3: Jo crec.
0: Un forat al compte corrent. Que dic, aquí ha passat alguna cosa.
1: Sí, per l'Aitana ens n'alegrem.
3: Si puc fer una porra, crec que la Juliana llançarà aquest regal a les escombraries i crec que en Carandell el portarà cada dia del mes de novembre a l'abril.
2: Sí.
0: Oh, doncs, quins
3: nervis. Vinga, endavant.
0: Julià, obre el teu.
2: Va, és un regal, tia.
1: Que poc em valoreu i que poc m'estimeu.
2: Escolta, tia,
1: ja em regaleu alguna cosa que sabeu que tiraré.
0: No, espera't.
2: També et dic, no hi havia molta més oferta, eh?
3: Sorry, I'm a superestrella. És una gorra de color blau clean.
0: Preciosa, Juli.
3: Amb les lletres en blanc. Ara em provaré perquè no és broma, jo tinc un problema amb les gorres, que és que tinc el cap, però d'una mida desproporcionada al meu cos.
0: No, però jo te l'ajusto pel darrere.
3: No, no, no, al revés, Roger, tinc un cap tan gros que poder ni cap. Tinc un cap gegant.
0: Ah, no, doncs
3: gegant.
0: Llavors t'hi farem un tallet al darrere per obrir-la una mica.
2: Que sigui misera, no?
3: Bueno, no, i moltes gràcies.
0: Bon dia, bon dia, aviam.
3: Veniu d'un dimarts?
0: Aviam, posa-te-la.
3: Ara amb la puta pinça aquí que me l'he de treure els cabells sota.
0: A part, tu el blau et queda increïble. Ai, per
3: sí,
0: ser una bestiesa, eh?
3: Estàs increïble, Juliana. Oh, sí, estàs guapíssima.
2: Uau.
0: Sembles la Paula Badosa.
3: Ara he de fer tot el programa amb la gorra, no?
1: No,
3: el Nil Moliner. Te la pots treure, si vols.
0: Juli, estàs bèstia.
3: Però et queda molt bé,
0: estàs
3: carinyo.
0: Bèstia.
3: Aviam tu.
0: Aviam, obriré el meu. Fa tant que no em feien un regal.
3: Ai, nen, estàs tan sol, Nino.
0: Va, Roger.
3: Va, pues, sí, els he vist de més ràpid.
0: Déu meu, és una puta bestiesa.
3: És una dessuadora.
0: És
3: que...
0: és una dessuadora. Serà l'última dessuadora que jo podré dur a la meva edat?
3: Sí, perquè ja em farà 40.
0: Que a partir dels 40 les dessuadores...
3: Això ho deies tu, que a partir dels 40
0: doncs
3: la dessuadora
0: jo.
3: És... llueix segrestador.
1: Sí.
0: És una dessuadora tota negra i amb lletres blanques diu Sorry, I'm a superestrella. I al darrere, a baix, a la zona com dels ronyons, diu Aitana Cuarto Azul Vulture. M'encanta.
3: Roger, crec que tu la portaràs de forma no irònica.
0: Absolutament.
3: Que t'encantarà dur-la cada dia.
0: I tant.
2: Te la posaràs ara.
0: Entrenar així al gimnàs, vindré aquí a la ràdio.
3: El més gros i el que és més ofensiu és que llegarà molt i molt amb aquesta.
1: Seguríssim que sí.
0: Moltes gràcies, nois.
3: A veure si hem acceptat la talla. Crec que sí, que queda genial.
0: Queda increïble.
3: Que bé, nois.
0: Perfecte. Moltes gràcies.
3: Nois, bueno, què us hem de dir? És un gràcies, família. D'aquests minuts tan radiofònics. Ara ja sí, ben vestits per l'ocasió, començarem la crònica del primer dels quatre concerts de l'Aitana al Palau Sant Jordi, mentre la Juliana i en Roger fan fotos per lligar tots dos, en el marc del Cuarto Azul World Tour.
0: Sent que ho vau passar molt bé i que va ser un gran concert.
3: A veure, em pregunto jo, ens ho vam passar bé?
1: Ui.
3: Evidentment.
0: Evidentment.
3: Érem en Marc Andreu i jo ballant i cantant els hits de l'Aitana. Per descomptat que ens ho vam passar bé. Mira com hi anàvem.

0: els rumors són certs, perquè només se'n sentia a nosaltres. Semblava un karaoke, a part que estàvem, com hem dit a l'inici, situats a la zona de premsa i allà no ballava ni cantava ningú. Teníem al costat el noi del diari Ara, que anava mirant amb una cara al concert d'estar-s'ho passant fatal, que va marxar abans de Superestrella.
1: Que li tocava per obligació, no?, d'estar allà.
0: Totalment, pobra. Nosaltres donàvem moltíssim la nota. Però la segona pregunta que em feia, Roger, va ser un bon concert? Va ser un gran show? A veure...
2: Escolta, Marta, acabes de dir que vols entrevistar l'Aitana abans que acabi la temporada.
3: Però podem també parlar del show.
0: I que va haver-hi coses xulíssimes, però després altres que...
2: que fallaven.
0: No tant.
1: És que estic segur que l'Aitana agrairia a una... bueno, que siguessis
0: sincera com una
1: sincera,
0: amiga.
1: Clar,
0: la primera és que fotia una calor del dimoni, que fins i tot ella va haver de fer un toc d'atenció, no sé si al Palau Sant Jordi o a la seva organització, que és que ho estava passant tan malament que portava un ventilador d'aquests que es compra el Tiger o no sé on.
2: Pobreta.
0: Que no, que ho estava passant malament ara. Ella estava impecable amb maquillatge, perruqueria, tota l'estona.
1: No?
0: Ella va estar perfecta, afinadíssima, preciosa, semblava una nina. Va lluir un modelet dissenyat per C. García, que és un dissenyador molt vinculat a noms com la Dulceida, la Laura Escanes, que em penso que li va fer algun vestit de les campanades de TV3.
2: L'últim, em penso.
0: Mira, i l'Aitana portava com un corset que de cop i volta, no recordo quina cançó, un ballarí li arrencava i apareixia com una pedreria supersexy que allò es convertia en un vestit de lluentons d'ella increïble.
2: I tu creus que això vol dir que cada show que fa ha de llançar aquest vestit a la paperera o que s'obre per llocs estratègics?
0: No, és desmuntable, jo diria. Sí,
1: però està
0: que
1: preparat, no?
0: Sí, però és veritat que per cada show estrena modelet, això va així. Ella també va estar molt maca, molt simpàtica, espontània amb el públic i va parlar en català també. Va aguantar dues, tres frases en català, després ja va passar al castellà. Jo veig que han pensat que el concert era per mi només i que jo podia parlar amb ella.
2: Perfecte. No ens atrevíem a dir-t'ho, però sí, vam muntar tot aquest xou,
0: jo no sé
2: només per tu.
0: Per què em seguiu enviant a lloc si ja vaig demostrar a Madrid que no aguanto

0: programa que ja no era del Barça.
1: Ella va proclamar al Sant Jordi que el color del seu cor és blaugrana. I al meu cap, Marc Andreu, no miris així com si tingués deliris de grandesa, però t'ho prometo que jo penso que va ser així. Per mi allò era un missatge directe a les acusacions, potser greus, que li van fer des del que no sorti d'aquí, quan va començar a anunciar que faria aquella gira dels Bernabéus i vam dir, però que tu en realitat eres del Barça i tant.
2: Si fos del Barça de veritat no ho faria.
1: Clar, perquè ja no parlava mai del club, només parlava dels Bernabéus i de la Roja. I ja està, l'únic que sabíem de la seva dèria futbolera era que anava amb la selecció espanyola. Que per cert, evidentment, no va faltar aquesta cançó pel final de festa del concert.

0: no va ser una actuació tan festiva com ens esperàvem, perquè això era el final de concert i esperàvem que allò serien focs artificials.
1: Una mica de confeti, d'haurà.
0: Una mica descafeinat, sí. No, Marc Andreu?
1: En aquest sentit, sí. Sí que és veritat que ho vam viure des d'allà.
0: És veritat que allò era molt desangelat.
2: És que l'experiència
0: des de premsa deu canviar molt i potser ara ens escriuen algunes perfectes dient que el concert des de pista va ser una altra cosa, eh? Però bé, va ser en aquesta actuació de Superestrella, al final de tot, que l'Aitana va tornar a treure aquesta figura de cartró ploma d'ella blaugrana i també una altra que li havien donat des del públic on se la veia de pubilla, sí. Que imagino que això era fet amb intel·ligència artificial, perquè jo mai he vist l'Aitana de pubilla catalana.
1: I va parlar molt de Sant Climent a part
0: d'això. És veritat, correcte.
1: I de les seves amigues que venien a veure-la també.
0: Tot això va estar molt bé, com deia, i a part Marc Andreu ens vam trobar tants i tantes oients perfectes del que no sortí d'aquí, però...
2: I mira que hi ha hagut algun pro, eh?
0: Soc tan dura. Crec que amb qui soc més dura del programa és amb l'Aitana.
3: Home, està sent dura, però
2: dura amb
3: vaja.
2: Amb gent, Marta? Amb tu mateixa la primera.
1: Sí.
0: No, no, ja.
3: Ets dura, però a diferència de la Juliana, que també és molt dura, el teu to és com més suau. No, però, i llavors, quan t'adones que te l'està fotent...
0: Perquè mare que diu, no estic enfadada, estic decebuda,
3: exacte.
0: Però és molt pitjor.
2: No, si és que la Marta diu coses molt més ofensives.
3: Però com que t'ho diu amb aquest to, és com que te les vas empassant i al final dius, bueno, estic destrossat.
0: També he dit coses molt boniques, he dit que va estar impecable, que estava preciosa, que afinadíssima, propera amb el públic, connectant.
2: Si és que ets la que més et deceps, perquè ets la més fan de veritat, o sigui, perquè les adores.
0: A veure, i decebuda no sé si és la paraula. A veure, jo us ho explico. Marc, no passa res, però ens ho vam passar millor l'any passat a l'estadi Lluís Companys.
1: Sí.
0: Jo ja sé que és molt diferent actuar en un estadi que no en un Sant Jordi, per un artista. Però allà, l'any passat, va ser el juliol 2025, el show tenia un fil conductor. Era nou, també hi havia actuacions sorpresa, com per exemple, La gent que estimo, amb en Josep Montero, El boig per tu, amb en Pep Sala.
1: Ana Guerra.
0: Ana Guerra, correcte, Lo malo. I aquesta vegada al Sant Jordi, tot això no hi era. Tenies l'Aitana i els seus ballarins que són perfectes i fantàstics, però ja està. I les cançons eren les mateixes pràcticament que l'any passat. I no n'hi havia cap de nova perquè ho he estat mirant, no ho recordava, i l'Aitana no treu nova música des del maig 2025 que va publicar Quarto Azul. Gairebé un any i mig sense noves cançons de l'Aitana. Doncs mira, a mi se'm va, no sé, se'm va quedar curt.
3: Clar que si estàs girant, si estàs girant sense parar, no tens temps de fer cançons.
0: Però no? Perquè han seguit allargant el tema del Quarto Azul. Això ja seria un altre debat, eh? Potser bueno. És veritat que Superestrella ha tingut aquesta segona vida arran del Mundial que l'ha permès, a part de guanyar molts diners, seguir vivint d'aquest disc un any més, potser.
3: Clar, i el que et dona pasta són els concerts en directe. Si et segueix funcionant el disc,
0: i la gent ho compra i fa sold-outs, que tornem a repetir, quatre
3: Sant Jordis.
0: És el que ha anat fent.
2: I per mi és bo que l'Aitana no hagi tret música durant tot aquest temps, perquè també és una manera, en realitat, d'enfrontar-se a les dinàmiques de la indústria, com ja han fet, jo crec que la pionera va ser la Rosalia, molts artistes comercials, de dir, per què t'està obligat a treure música cada dos mesos per seguir estant en el top 50? Poder no és la manera en la que vull treballar. Llavors, si ha d'estar un any i mig sense treure música, també és molt fort a quins tempos ens hem acostumat que ens sembli tan i tan bèstia
3: que
2: un artista estigui un any i mig sense treure música.
0: Però llavors és estrany que el concert sigui exactament igual.
2: Sí.
0: Bé, també us diré que per mi un dels al·licients com a treballadora del que no sortí d'aquí, d'anar al concert de l'Aitana aquesta vegada, era descobrir si hi anirien famosos. I resulta que ni un.
3: I els hauríeu vist, m'imagino.
0: Perquè premsa, el Sant Jordi està situat al costat dels seients VIP. I Marc Andreu, és que no vam veure ningú conegut. És més, ens van dir, hi ha la Mayalen Doté 2020.

0: I no era la Mayalen.
1: Ostres, sí, descafeinat, noi.
0: I a part, vam poder parlar amb algú que estava asseguda a la zona VIP i ens van dir, m'han dit que el dia bo dels famosos serà dilluns.
2: Vaja.
0: Doncs vaja, n'estarem ben pendents i suposo que demà us ho explicarem. Però divendres només teníem les amigues de tota la vida de l'Aitana de Sant Climent, com deia Marc Andreu abans, que ja està bé, però potser volíem alguna cosa més.
1: Tot i que fan molta il·lusió, perquè és d'aquelles amistats que mai tenim gaire present com avancen a la vida de l'Aitana i que estiguin amb ella en aquests moments importants.
0: Fa il·lusió, però perquè sí. No sortir d'aquí, detall
1: diguéssim que
0: comentem en dos segons i ja està.
1: I no...
0: Mira, sobre en Plecs, nòvio de l'Aitana. No va assistir ni al concert de divendres ni al de dissabte. I, de fet, en aquest últim show de dissabte, una fan li va demanar per ell i l'Aitana va justificar l'absència del seu xicot. I deia que la fan que tenia una pancarta per en Plecs, o sigui, imagina't ja, I l'Aitana no dona malà, que jo ja li donaré. Us heu d'imaginar una Aitana que parlava així, o sigui, ben bé 10 minuts parlant amb el públic.
2: Com supernatural.
0: Que arribava un punt que deies, això és un podcast o què?
3: De fet, hi ha com dos blogs on
2: parla el ritme del concert, potser, o no?
0: A mi em va agradar, Veus? Que tant que dèieu que sóc crítica. A mi això em va agradar perquè la vaig veure propera, la vaig veure una mica OT 2017, una altra vegada.
3: Molt malament, s'escoltava tot una mica com molt saturat, no s'acabava d'apreciar bé. Tampoc les cançons, de fet, hi havia moments que semblava que la base estava molt pujada.
4: L'endemà vaig llegir alguna
3: seguia sonant la
4: algun
3: cançó,
4: article que hi van haver tot. Problemes com amb la sonorització del Palau Sant Jordi.
0: Però digues tu lo teu. No sé si t'ho apuntat que ho has de dir.
3: No, dir això, que hi havia moments que se sentia una base d'ella cantant, però ella xerrant i agraint als fans. I se solapaven aquestes dues.
0: Tu vols dir que va fer playback?
3: És que no sé ben... Jo no soc expert.
4: Jo crec que és un semi-playback.
3: No.
4: Que canten per sobre una base, perquè evidentment no hi havia una orquestra allà. O sí,
0: sí que senties l'Aitana cantant no sé quina cançó i parlant amb el públic.
3: Amb el públic a la vegada. I dius, estava molt afinada, però llavors quan parlava sí que se l'entava tocadeta de la veu. Vull dir que hi havia moments que...
1: Però de vegades és veritat que hi ha segones veus que poder... No tinc ni idea.
4: D'ella mateixa,
1: no,
4: tampoc.
1: Clar, de tu mateixa, que potser sí que estan gravades, no tinc molt clar. En tot cas, també, la fan, em consta que era una nena petita la que demanava per en Plecs, però clar, també que ens estiguem tota l'estona imaginant que en Plecs estarà a cada concert de l'Aitana, com
4: si tot
1: coses. La seva vida pròpia.
4: I parla d'un problema familiar, també li diu. Vull
1: dir, bueno, però és que encara que no tingués cap problema familiar.
3: I nois, perdoneu, però és que us haig de dir que la Marta Montaner acaba de dir una fake news a Catalunya Ràdio.
1: Això, a la Marta no li diguis això.
3: No, és que acaba de dir una fake news a Catalunya Ràdio, perquè tu has dit, ningú, no vam veure ningú famós. És que vam veure una persona importantíssima, Marta Montaner.
0: Ara.
3: Del cercle més proper de l'Aitana. Sí o no?
0: I tens raó, Marc Andreu. I crec que ell va ser el més famós de la nit.
3: Ah, mira.
0: Minuts abans que arrenqués el concert, just als seients de grada que teníem a baix, va i apareix ell.
4: Espera, que ara estic dubtant.
0: Ara qui pot ser, no?
4: Estic dubtant entre un parell de noms.
0: A veure, aquí digue'm noms.
1: Home, Risto Aitana. I em poses Toccata e Fuga de Bach, Sebastian Bach, hit.
4: A veure, en Risto no crec que anés a veure el concert.
1: Compte per cert amb Vivaldi, que ja fa molt que avisa que torna.
4: No, a mi em va avisar Spotify de... Vivaldi està preparant música. I jo, com que el segueixo, dic, bueno, doncs esperarem, estarem pendents.
1: Jo, si sona Aitana i sona Bach, només em ve un nom al cap. Sebastián Yatra.
0: Doncs no, potser m'he equivocat fent servir aquesta música. No era Sebastián Yatra. Afortunadament, tampoc en Risto Mejide, sinó que la persona més famosa que ens vam trobar divendres al Sant Jordi, al concert de l'Aitana, va ser ni més ni menys que Cosme Ocaña, el pare de l'Aitana.
5: Ah, mira, el Cosme, grava aquest. És aquest en Cosme. Mira, aquest que fa els petons. No, que no ens pot veure ell. Deixa'm fer una cosa que fa el periodista, que és observar. Està fortíssim. Porta una tote bag. I porta uns baggy jeans.
1: Baggy jeans, el pare de l'Aitana. Xocant, oi? Els pares ja no són el que eren, què passa?
4: Anava de policia secreta, no? Per tal com l'heu definit.
0: Home, un poli secret amb baggy jeans.
4: Sí, tot e bag, sí.
1: Anava disfressat de Jacob Elordi, no? jo d'assegurata.
0: Us haig de dir que ell, en Cosme, va estar molt amable amb totes les fans que li demanaven fotos, que en van ser moltíssimes. Fins i tot va recollir algun regal per l'Aitana que li anaven donant les nenes menors d'edat que hi havia, que eren moltíssimes. I després va baixar la pista i va marxar per un lateral que suposo que era per seguir el concert de la seva filla, més entre bambalines. I també va acceptar preguntes de la premsa, de la companya de RAC 105, que no va dubtar a atracar-lo abans que fugís.
1: Quina valenta!
0: Mentre jo decidia girar l'esquena en Cosme.
3: No és la teva feina, Marta.
0: I optar per la covardia.
1: No, Marta.
0: Perquè cadascú val pel que val.
1: Nena, tu ets
4: no, home, no, no, Marta, si no et vas veure en cor, ja està.
0: I
3: ell sap fer-se molt el famós, eh? Això ho domina molt.
0: Ho va fer molt bé.
4: Deu tenir molt. La sensació que es pavonejava una mica per allà perquè li diguessin coses.
0: Aquest bany de masses jo crec que li encantava. No només he dit una fake news a Catalunya Ràdio, sinó que potser dos, perquè ja estem rebent missatges al 677.
4: De famosos que hi eren?
0: 27-10-58, no de famosos.
1: Hi havia el Barack Obama?
0: No, sinó sobre les cançons, que diu: recordo que l'Aitana mateixa va explicar que l'Estadi Olímpic i els Metropolitanos eren un recull de la seva carrera i no va cantar totes les cançons de Quarto Azul perquè va dir que ja faria la gira del disc més endavant, com dient, sí que hi havia diferències entre les cançons d'un lloc i l'altre.
4: Però mínimes, vull dir.
0: Però bé, mínimes.
1: A mi el que més em va preocupar és que he vist talls dient que probablement és l'últim tour on canta Ahora que ya no estás. I jo aquí sí que... No, és que aquesta cançó
4: no pot ser.
1: Un tabacle que aquí el que no ha sortit l'hem reivindicat molt i molt. Ahora que ya no estás.
3: Jo tinc un videoclip de la Marta fent aquesta cançó.
0: Espero que no vegi mai la llum. Ah, i una altra, doncs sí, una altra famosa. La Marta de la Gran Cita.
3: Ai, sí, me la vaig trobar comprant una aigua.
1: O sigui, perdoneu, quina Marta?
3: Estava amb el Quinqui.
0: Ah, el Xavi Furriol, saps en Xavi Furriol? Sí,
1: nosaltres ja vam avisar que, almenys en el nostre món personal, perquè jo també he d'anar buidant gent, a partir del Sant Joan ja aquesta gent desapareixia del nostre òrbita de famosos. És que si no, nois...
4: Bueno, si triguem si un no minut buidatge... a explicar qui és, quan és que potser no estava en el lloc dels famosos.
1: Que maca, és que ella és genial, si és que una cosa no treu l'altra.
4: Bé, 4 minuts i 3 quarts de 7. Jaume Miranda, molt bona tarda.
3: Bona tarda, com estàu? Quins locazos que duis, eh?
4: Home, avui, canten. Programa temàtic.
3: Una mica de FOMO insà, vull dir que si no l'heu de portar en el vostre dia a dia, m'ho podeu regalar.
1: Jaume.
3: No, vos preocupeu. Que no t'hi cap, que he sentit que tens el cap com una gla, no?
1: Molt heavy.
3: I no t'hi cap.
1: Però si és al revés, no tinc el cap com una gla, tinc el cap com una pilota de bàsquet.
3: Ah, gros. Bé, jo també sóc de caparrota, però me la provaré. A veure què.
4: Prova-te-la, ja està donada ara. Sí. Escolta'm, Jaume, tu ahir...
3: M'està molt malament.
4: No, és per un tema de...
3: Que ja... Crec que no m'hi cap, clar, és que està dissenyada per una noia de 16 anys.
4: Apreta una mica i entra. Escolta'm, tu ahir vas ser a l'Hotel Mandarín del Passeig de Gràcia de Barcelona i segons tenim entès, vas coincidir amb l'Aitana.
3: Sí, va ser una absoluta coincidència. M'agrada que aquest cap de setmana tothom té la seva anècdota personal.
1: El programa va d'anècdotes personals amb Aitana. Jo crec que aquest ha de ser el titular.
3: Jo vos he dit que estava a Passeig de Gràcia amb un amic gravant un reel, un vídeo per al meu Instagram que no té res a veure amb l'Aitana. De fet, és sobre na Miley Cyrus. Pròximament eren els millors Instagrams, és a dir, el meu. I quan estava davant l'Hotel Mandarín vaig divisar moviments sospitosos. A les portes del Mandarín hi havia un cúmul brutal d'adolescents fent guàrdia. N'hi havia com a 20 o 30, per no dir 40, dretes, assegudes en els bancs o fent una rotllana per la cera. Això sí, totes amb el telèfon fent guàrdia i esperant alguna cosa. Jo seguia la meva amb el meu amic, rodant la meva obra mestra audiovisual, i de cop els crits varen paralitzar el nostre rodatge. Va aparèixer Aitana.
4: Silenci.
1: I com no t'hi vas atensar immediatament a demanar-li una fotografia i, el més important, declaracions?
3: Era impossible lluitar contra aquelles pors d'adolescents, eh? És que era una violència, sobretot decibèlica, tan forta que jo no volia lluitar-ho, honestament. També jo estava de rodatge, jo sóc una persona molt professional, saps?
0: Que fort que estigués al Mandarín.
3: Oi? Sí, no m'ho esperava, bàsicament perquè, clar, el ser catalana... Jo suposava que estava en el seu quarto azul original, sí, es de cada en Cosme,
4: no? Sí.
3: Sí. Bé, doncs ja vos dic, Aitana va entrar en el Mandarín, tothom va embogir, els crits eren tan forts que tot el carrer se girava. De fet, vos he de dir que se m'ha costat un guiri dient-me què està passant. La decepció que se va emportar quan li vaig dir a Aitana, clar, aquell senyor de Regne Unit, Aitana Hu, saps?
1: De moment.
3: Exacte, tot arribarà. La cantant va aparèixer i desaparèixer entre la multitud, perquè no, ara no vull fer body shaming, però és tan petita i la gent era tal
4: Que no se la veia, clar.
3: Jo vaig pensar que s'havia mort aixafada, te diré. Després vaig veure que no, que havia sobreviscut, perquè després la vaig veure a la llunyania rodejada del seu equip tècnic, de seguretat i el seu mànager, en Miguel Toran, que alguna vegada l'han comentat per aquí.
0: Sí, surt el documental també de la
3: Vitalik. En Plex, jo no el vaig veure per enlloc, si hi havia dubtes.
0: Sí, perquè
3: en Plex fa 2,50 m, exacte.
1: Una de les anècdotes que també teniu, és que una vegada, de fet, la primera entrevista que li vam fer en Roger i jo, la vam anar a recollir a l'estació de Sant, per fer una entrevista dins d'un cotxe, que de fet, per desgràcia nostra segurament, i sobretot de l'Aitana, encara podeu recuperar a YouTube.
4: Sí, que té un petit error, que es va gravar amb un top. Les veus sonen més agudes del que...
1: De l'Aitana també?
4: Sí,
1: imagina't. És que per això jo crec que ens hem confondre una mica com quan el Marc Andreu va tirar aquell tall de Mago Pop amb veu de Barrufet.
4: Doncs va ser un error similar i sona molt més aguda del que és l'entrevista.
1: Doncs ella es va personar a l'estació de Sants amb tot el seu equip i a més era just quan acabava de sortir d'Operació Triunfo, que encara era... És que era una nena, acabava de sortir d'allà amb un coixí. No coixí d'aquests d'aeroport, un coixí petit, un coixí d'aquests grossos.
4: De dormir, de plumes.
1: Aquest...
4: Com de matrimoni, saps?
1: Exacte, és de matrimoni que ja van junts, inclús. O sigui, era més gros aquell el coixí. Deia que, bueno, que era com aquests bebès que van amb el llençolet.
0: Ah, la manteta, aquest objecte d'aferrament, no?, que et dona seguretat.
1: Era el seu objecte d'aferrament, però és que a més se la veia diminuta al costat d'aquest coixí, que era com ella, i a mi em va fer com una tendresa tan fonda. A tu no?
4: Sí, perquè vaig veure una noia que...
1: Era una nena normal, amb ganes d'estar a casa.
0: Tenia 18 anys, no?
4: Sí,
0: també.
4: Ella s'emportava la part de la casa que era, doncs, portable, que era aquell coixí enorme allà a l'Ave.
0: Formava part del seu quarto azul, allò.
1: Així, aquest coixí crec que sí.
4: No, em poso el tren amb el coixí i gairebé l'abracem i l'omplim de petons.
1: Aquí va començar un gran procés d'amistat amb moltes estires i arronses.
3: Més arronses que estires, no? Per tant, ja... L'estem descrivint com si fes 30 centímetres i fos un clauer.
1: No, fa 1,60 m.
3: No, però és una noia
1: normal.
3: Sí.
1: És normal, però si vas amb un coixí gegant o estàs envoltada de fans que et volen demanar una foto.
3: I de dos de seguretat que fan dos per dos, imagina't.
4: Entraven o sortien de l'hotel?
3: Entraven. Sortia d'un cotxe tintat, diguem, vidres tintats, i entrava a l'hotel, anava vestida, com és habitual en ella, de blau, que és aquesta nova era blava, ja ho sabem, i amb dos monyos estil aquell dibuix animat que se deia Pucà.
0: M'encantava.
3: Anava d'aquest estil, m'ha agradat. Va entrar a l'hotel, com dèiem, i per tant podem concloure, digueu-me investigador privat, que aquests dies s'està allotjant en el mandarín.
4: No, l'hem vist.
3: Crec que ho vareu fer bé en telefonar-me per entrar en aquest programa.
1: Ja saps de qui va ser, gràcies.
3: D'en David Verdaguer.
1: David Verdaguer, mira.
3: Sí, sí, gràcies a en David Verdaguer faig feina cada dia. Perquè si no, hi anem. Bé.
4: On?
3: En Esparo, Roger.
0: No, que hi anem. Hi anem, saps?
4: Ah, val, perdona. Anem. Val.
3: Se nota que hi ha anat més a cinem, no?, en aquesta taula. Jo. Bé, no ets la primera superestrella que s'instal·la en aquest hotel 5 estrelles quan té concerts a la ciutat, perquè recentment hi hem pogut veure en Katy Perry, na Lady Gaga, o més recentment en Bad Bunny, i vos en recordeu que també va ser un caos en aquella porta. I de fet...
1: Perdó, la Lady Gaga se'ns va ben emprenyar.
0: Sí,
1: amb el mandarín.
0: És veritat.
3: Sí, perquè no volia caminar com a 7 metres de cera de Passeig de Gràcia a peu per no mesclar-se amb gent que fa olor a proletari, bàsicament. Això era la narrativa. Bé, tornant en Bad Bunny, sabem que va dormir a la millor suite de l'hotel, que és la suite Penthouse, on probablement estarà dormint aquests dies també Naitana. I vos explico, la Penthouse és la joia de la corona del mandarín.
1: Perdona, vas entrar dins el mandarín després a investigar?
3: Vaig anar a fer una Coca-Cola. Sí, i vaig haver de demanar permís de seguretat perquè no ves que fos... O sigui, me volia diferenciar de les seguidores de Naitana.
4: I com ho vas fer?
3: Li vaig dir, no, perdona, queremos comprovar cómo es el bar, tal... Me va deixar entrar...
1: Aquest català, la pròxima me'l mantens.
3: No. En els mandarines català no existeix, això jo te puc assegurar. Llavors, jo m'havia de vendre.
1: No, sí, clar.
3: Una Coca-Cola, 7 euros.
4: Bueno, però escolta, és l'experiència.
3: Lo bé que m'ho vaig passar, que... Això no té preu. Bé, a la Penthouse, evidentment, no hi vaig anar perquè aquesta habitació, aquesta suite, és la joia de la corona de l'hotel, se troba en el darrer pis i té, atenció, 232 metres quadrats repartits en una sala d'estar.
4: Perdona, Jaume, però és que estem molt... Bravo, perquè...
1: Aquest dissabte laborable que et vas marcar...
4: Ha portat uns documents de vídeo que podeu veure al podcast de Spotify. entrant el mandarín.
3: Jo feia com 5 dies que no me netejava els cabells, feia un fàstic increïble, i de cop en aquell hotel que tothom és molt ric i molt de dretes.
4: Però que et paren a l'entrada una mica com una discoteca. Sí, et miren i
3: pensava que llavors... me paraven com a famós, evidentment.
4: Home, això, com això per descomptat.
3: Me paraven
4: això
3: com a delinqüent.
1: Això només en el Roger Carandell.
3: O sigui, de normal, com a qualsevol hotel, tinguis 5 estrelles o una, tu pots entrar perquè sempre hi ha una zona comú que seria com un bar, un rooftop, etc. Però clar, aquell dia hi havia tanta aglomeració per naitana que sí que vigilaven una mica qui entrava. I jo tenia una pinta tan sospitosa de pederàstia que varen dir...
4: Vestit de blau, a més...
3: Vestit de blau, estava com molt riell amb ses fans, perquè també vaig parlar amb elles. Jo vaig interessar amb ses fans.
4: I devien pensar, millor dins que fora.
3: Sí.
4: Ens la portem a dins, perquè pot passar qualsevol cosa.
1: Mira, Marc Andreu, que ha vingut a riure avui també.
4: És molt agraït, en Marc Andreu, sí.
1: És que en Marc Andreu estava bé com un tomàquet, però li ha fet més gràcia en la seva vida.
3: Jo no sé què estic dient.
1: A mi m'encanta que et prenguessis tan seriosament aquesta jornada laboral que et vas posar tu, perquè podries haver dit que l'havies vist i ja està, i haguéssim fet 20 minuts de programa igualment.
3: No,
1: però
3: ja,
1: tu vas
3: ja
1: voler
3: sé.
1: Entrar, demanar la Coca-Cola...
3: Jo vaig dir,
4: em sembla meravellós.
3: No? O tot o res.
4: I que la gent sàpiga que pot entrar a aquests llocs, que a vegades fa cosa, però si tu ja has entrat amb el cap ben brut.
1: I no, i el restaurant també, d'en Raül Balam i la Carme Ruscalleda.
4: També?
3: Sí, vaig
4: anar.
3: No estava obert en aquella hora, ho vaig anar. Allò serien les 6 i mitja, 7, era una hora com molt estranya i el restaurant no estava obert.
1: Clar.
3: Llavors, una Coca-Cola en el hall i per avall, zero. Això sí, jo sempre sóc de Coca-Cola zero.
1: Això és el que fan exactament els addictes a la Coca-Cola, prendre la zero.
3: Sí, ahir me'n vaig prendre 4, de fet, no estava bé.
1: Prou ja, sisplau. Entenc que esperaves que baixés l'Aitana casualment.
3: Realment no sé què esperava. Tot m'anava bé, o sigui, ja només estar allà dins me sentia arropat per una classe alta, sé que no pertany. Llavors jo ja era feliç. Sí, esperava una mica que en algun moment apareixés Naitana, cosa que evidentment no va passar, perquè Naitana està a una habitació, com dic, crec, sospit, gegantina, que ja té servei propi com per no haver de baixar en el bar, perquè aquesta habitació penthouse té una sala d'estar, dos dormitoris tipus suite amb edredons de plom i sol d'oca, que això m'agrada molt, dos banys, una cuina, un menjador i un ascensor privat. A més, el gran atractiu de la penthouse són les dues terrasses amb vistes a tota la ciutat, que no s'inclouen dins aquests 232 metres esmentats, per tant entenc que no té cap necessitat de baixar en el bar on me pot trobar a mi, que faig olor desgraciada, ja recordeu, 5 dies sense netejar-me els cabells allà.
4: Jaume,
1: però 230 metres hi pot viure una família, però perfectament, bueno, sí, o sigui, és al·lucinant.
3: Em posa màxim 5 persones, però jo...
4: Home, n'hi podries posar
1: pena.
4: Moltes més.
1: Ai, quina pena, i els seus amics.
4: No.
1: Això no van venir a Barcelona.
3: Vos he dit que he mirat a sa web, sa penthouse ara mateix no està disponible, la qual ho fa sospitós que hi hagi algú.
4: Hi és ella.
3: Clar, i té un cost de 16.000 euros la nit aquest setembre.
1: Barat per lo bé que tu passes.
4: 16.000 la nit?
3: Clar, 7 euros de sa Coca-Cola me pareixen baratíssim.
4: Més la taxa turística. Ja s'ha posat aquí.
1: Li regalen, segur.
4: En 8 minuts i arribem a les 7. Fem una pausa molt ràpida i llavors comentem també el cas Juste i Bellerín, que hem tingut una mica de xou.
6: Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
7: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
6: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
4: Abans d'arribar a les 7, Jaume, hem de reobrir la carpeta de la Carolina Juste i el jugador Héctor Bellerín perquè han oficialitzat almenys la seva relació per xarxes.
3: Sí, des d'aquest programa ja vàrem comentar a principi d'any que el futbolista del Betis i l'actriu estaven junts. De fet, la Carolina Juste rodava a Barcelona La Roja, que és el nou film d'en Marcel Barrena, un rodatge que se va donar entre gener i març, més o menys, i on Héctor Bellerín ja va assistir com acompanyant voyeur de la seva parella. Això sí, les fonts mos comentaven que no era una relació ni tancada ni monògama, almenys en aquell moment. Arribats a juliol, però, la revista Semana, no sé si us recordareu perquè heu estat molts de vacances, la revista va publicar unes fotos d'aquest parell passejant per un parc, fent un pícnic a l'aire lliure després d'una cita a un rocòdrom. Per favor, si teniu una cita en jo, no m'adugueu un rocòdrom, vos ho deman, perquè probablement me tiraré per avall.
1: L'únic que em sap greu és que per mi una cita ha d'intentar trencar amb el que normalment faries. M'ha de sorprendre d'alguna manera.
4: Per tant, et sorprendria, tu?
1: No, perquè és que és exactament el que t'esperes que farà a la Carolina o a l'Héctor. És a tal qual el que t'imaginaries.
0: Que jo pensava que els futbolistes no podien fer activitats de risc i un rocòdrom em sembla...
4: Em sembla també bastant de risc.
0: Jugar-te-la una mica.
4: Perquè no poden esquiar ni anar amb moto.
0: Clar, no sé.
4: Bueno, depèn.
8: Home, en juliol, jo no sé molt de futbol, però jugar a futbol no juga, no?
0: No, però igualment, no?
1: Però si caus i cars...
4: Clar, clar, clar, ja et creixes la cadera.
8: Ah, que potser estàs 3 mesos de baixa. Ja. No sé, està el que puc aportar.
4: No, però sí, està molt bé, Jaume.
1: No, i accepta.
0: Que de vegades ens fem preguntes perquè l'oient reflexioni també.
1: Marta, és que com els grans filòsofs, no responen preguntes.
4: Aquest és un programa de filosofia.
1: En generen de noves.
4: És un programa de filosofia, l'únic que hi ha gent que no ho entén.
1: Clar, ara demanarem a Catalunya Ràdio que ens canviïn de categoria. A veure si no ens tenen a la web. Entreteniment.
4: Home, no, això no ha estat mai entreteniment.
1: En sèrio, humor d'aquest. A mi em posen el 3cat hashtag humor dels collons a l'Instagram que m'han fet nou. T'ho juro que vaig un clip del que no tan seriosos com puguem sobre cant. O sigui, no.
8: Ai, pues riu molt aquí.
4: La Rita... Ai, la Rita. La cita... El...
8: Cita... No recordo.
1: Roger, que tinc el cap a una altra banda.
4: Mira que conec poques Rites.
1: Bueno, en coneixes alguna?
4: La Rita Rakosnik.
1: La Rita, la meva amiga.
4: I la Rita la Llimona, que és la teva amiga. Jo la tinc guardada al mòbil com a Rita Llimona. I ara no sé per què he dit Rita.
1: Totes les Rites que coneixes són gràcies a mi, eh?
4: Sí.
1: I la Rita Roig.
4: També és gràcies a tu.
1: Bueno, molt bé, doncs seguim.
4: Jaume, la cita aquesta al Rupert.
8: Sí, fotos en juliol de la revista Semana, les fotos de l'interior de la revista no donaven peu a cap confusió perquè hi havia varis primers plans d'ells dos morrejant-se de valent i ara podem confirmar que segueixen junts. Actualment ja s'ha iniciat la temporada futbolística, evidentment això també ho he hagut de buscar perquè mai sé quin dia és, i divendres el Real Madrid va jugar contra el Betis, equip amb els que juga en Bellerín. Això sí que ho sabia de dir. Contra tot pronòstic, el Betis va guanyar 1-0 en el Madrid.
4: Sí. Sí, va palmar el Madrid.
0: Sí. I en Mourinho es va emprenyar.
1: No m'estranya. És que el Mourinho ja torna... Que tot costa un dia fer de tertulians.
8: I després en el programa de filosofia. Tu tens molta feina a fer aquest setembre, veig? Bé, aquest resultat no va agradar gens en els madridistes i com és el cas del youtuber Iñaki Angulo, amb més de 600.000 subscriptors i una homofòbia molt interioritzada, també vos he de dir, ja que per descriure Néctor Bellerín dins el camp va usar aquestes paraules.
9: Hay un tío hoy que se pinta las uñas, que solo lee libros de mujeres... que probablemente sea maricón encubierto, que vota socialismo, no voy a decir su nombre, y ella, vamos a llamarle ella para que esté contento, ella ha parado a Vinicius solo. Ese que se pinta las uñas, que quiere moros en todos los sitios menos en su casa, veía a Vinicius ir contra ella y no sabía quién era el maricón. No sabía yo quién era el maricón. Y es un maricón que se pinta las uñas.
1: Pues ningú, és una santa al costat d'aquest tio.
8: És forta,
1: eh? Estic flipant.
8: Jo he dit unes reflexions plenes d'homofòbia, però això és un dels detalls de totes les coses que arriba a dir.
0: Sí, hi ha molta capa.
8: És bàsicament una declaració fascista.
0: Però una associació ja l'ha denunciat davant de la fiscalia,
8: Sí. Bé, i a més això bàsicament també recalca una mica com està el futbol masculí i tots els seus fanàtics, no? La seva afició. Per sort, moltes persones han sortit en defensa d'en Bellerín, com és també futbolista Borja Iglesias, que recalcava xatxes la vergonya que sentia, i com tu deies, Marta, l'Associació Transparència i Democràcia en el Deporte, que han presentat una denúncia davant la Fiscalia Madrilenya contra el youtuber per presumpte delicte d'odi. I sabeu qui també ha recolzat en Héctor Bellerín? Na Carolina Juste. L'actriu avui mateix ha penjat una fotografia en els seus stories on se pot veure la camiseta blanca i verda d'en Bellerín amb el seu dorsal, evidentment, i un emoji d'una cara aclucant l'ull, que això sempre indica coses bones. Amb aquesta història queda confirmat el seu recolzament cap en el futbolista i també que segueixen junts, evidentment.
0: Però hi ha una mica de broma també, no? Perquè si us hi fixeu, el que es veu del dorsal del futbolista és ell, que és el que li estava dient al youtuber,
4: sí,
0: no?
4: De
0: Bellerín.
4: I el número. Ell,
8: clar. Marta, que ràpida. Sort que està... És que tu pots fer un programa de filosofia. És que ell jo com a màxim un programa infantil. Jo és que no ho dono per més, bueno, m'entens?
0: Però a mi fas molta gràcia.
8: Sí, sóc graciós, això sí.
4: Ho ets molt, Jaume. Fas molt bé. Demà pots tornar.
8: No, demà tenc una cita en el mandarín, a veure què passa.
4: Bueno, ens explicaràs. Ho deixem aquí. Demà hi tornem a partir de les 6 de la tarda. I demà teniu connexions, des de la presentació del...
1: Demà m'enfronto cara a cara. Cara a cara, Juliana Canet i senyor 3cat. Oh!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El curs escolar comença avui a Catalunya amb una vaga de docents. El president de la Generalitat, Salvador Illa, demanava ahir una treva, un parèntesi, als sindicats. Ho feia al matí de Catalunya Ràdio, però no se n'ha sortit. El sindicat majoritari USTEC avisa que fins que el govern no calendaritzi una proposta, continuarà les mobilitzacions de protesta. Ho ha dit a 3CAT la portaveu del sindicat, Iolanda Segura.
2: Que puguem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions que ha apuntat el president, però en tenim moltes altres. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
1: La FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, admet que el primer dia de curs no és el millor dia per entomar una vaga i reclamen al govern responsabilitat institucional. Són declaracions també al Catalunya Nit del president de l'entitat, Jordi de Carreras.
3: El dret a vaga i el dret a l'educació són dos drets que han de poder conviure. Nosaltres entenem que el govern havia de fer una lectura de que s'han d'abordar els problemes estructurals del sistema educatiu públic i això amb el que s'ha fet fins ara no s'està veient i no ho està passant en la comunitat educativa.
1: Mentrestant, l'oposició, també els socis parlamentaris de Salvador Illa, critiquen que el president reclami ara una pausa en les protestes de docents i li retreuen que durant les vacances no hi hagi hagut contactes per accelerar la negociació. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: El jutge Peinado, citat per avui, la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, i la seva assessora per comunicar-los que les envia a judici. Ha rebutjat, doncs, la petició de les defenses que li havien demanat posposar la data. El de Gómez és un dels fronts judicials que Sánchez haurà d'afrontar aquest curs polític, en què també destaca un altre nom, el de José Luis Rodríguez Zapatero, amb el cas Plus Ultra.
1: Tornen els atacs creuats entre Rússia i Ucraïna. En les últimes hores, Ucraïna ha atacat amb drons una infraestructura civil a la regió russa de Saratov i ha deixat un nombre indeterminat de ferits. També s'han sentit fortes explosions a Kiev. Els atacs arriben just després dels 3 dies de treva que Moscou i Kiev havien anunciat a totes dues ciutats.
4: Protecció Civil activa el pla Inuncat en fase d'alerta per pluges intenses a partir d'aquest vespre i sobretot demà durant tot el dia. Avui les precipitacions afectaran sobretot les comarques del nord de la Catalunya central i demà s'estendran a gairebé tot el país. Tant les pluges com la baixada de temperatures reduiran molt el risc d'incendi.
1: L'actriu nord-americana Ellen Burstyn ha rebut el lleó honorífic de la Mostra de Venècia per la seva carrera, premiada amb un Òscar, i que va arrencar fa més de 50 anys amb el paper de mare a L'Exorcista. El festival projecta un curt on Burstyn recrea una Marilyn Monroe centenària i un llargmetratge on també és la protagonista. Els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona presentaran aquesta setmana una demanda col·lectiva per danys i perjudicis contra el govern.
4: Coincidirà amb els dos mesos de l'esfondrament provocat per les obres de la línia 9 del metro. Carmen Pérez Pozo és l'advocada que el representa.
5: La demanda col·lectiva en la que reclamarem danys materials, danys econòmics i danys morals. I, per una altra banda, ho farem en base a la culpa in vigilando, que en dret és tu, quan contractes que et facin una feina, has de vigilar que qui t'ho faci, ho faci bé. I això no ha passat.
4: En un primer moment es van desallotjar els veïns de 93 habitatges, dels quals un 60% han pogut tornar a casa. Encara hi ha 18 famílies i 7 locals comercials que no saben quan podran tornar i ho sabran el 2027 en funció de la consolidació del terreny.
1: Esports, avui comença la Lliga de Campions, el partit més destacat, el del Real Madrid, que rep l'Inter de Milà al Santiago Bernabéu. El Barça juga demà dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord.
4: Per la seva banda, els socis del Barça poden consultar els números i la documentació de l'assemblea. El club va tancar l'exercici ordinari de la temporada 25-26 amb 0,2 milions positius. Per la temporada 26-27, la previsió d'ingressos és de 1.195 milions d'euros.
1: Ahir es va tancar la quarta jornada de la primera divisió. Amb aquests resultats, Getafe 1, Celta 1 i Elx 2, Real Societat 3, amb el debut de l'exblaugrana Héctor Fort amb l'equip basc. El Barça tanca aquesta jornada líder en solitari amb 12 punts i l'Espanyol és 12 amb 4.
0: Fins aquí les notícies.
6: És que és dimarts, en aquest programa el tenim una miqueta creuat els dimarts de fa temps ja. És el dia tonto. Però hem de començar, no? Estaria bé.
1: Va.

0: Bon dia, matiners. Avui és dimarts 8 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui serà l'últim dia de calor intensa. El matí serà assolellat i tornarà a fer calor al migdia. Pujaran més les temperatures al nord-est pel vent de Garbí i les màximes més altes vorejaran els 38 o 39 graus. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats intensos a última hora. Seran el preludi del canvi de temps de dimecres. Molts oients segurament celebrareu aquest canvi de temps. No sé si ella també. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A veure, a mi m'agradaria ja un jerseiet, eh?
0: Un jerseiet, eh?
1: Com a mínim aquí l'estudi fa un fred.
0: És que no fa fred. És que s'està bé. Temperatura perfecta.
1: Àlex, fa fred?
2: Fa bastant de fred.
0: No, no fa fred.
1: Sí que en fa. L'Anna Alfonso anava amb bufanda.
2: Sí.
0: Perquè estava refredada l'Anna Alfonso.
2: La jaqueteta és ara i un mocador portava.
0: Sí, però no fa fred. No fa... Hem de tenir l'estudi una miqueta... Tothom
1: no
0: comença a suar,
1: aquí.
0: Això està tancat i comencem un caldo de cultiu que aguanta el tu fins a les 6.
1: Jo Marta, tiro, eh?
0: Porta'm el solet del dia, va.
1: Mira, a Sant Andreu de la Barca, el Baix Llobregat, el sol sortirà a les 7:25 del matí i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 49 minutets.
0: Lara García, abriga't i bon dia.
1: Molt bon dia, matiners.
0: Clar que sí.
1: Avui comença el curs escolar i us vull recordar què va dir Salvador Espriu als docents de Catalunya el 1981. Veig encarnades en vostès, mestres de Catalunya, totes excelses virtuts i encara moltes altres, entre les quals una clara i altíssima vocació, l'altruisme, la diligència i el no defallent treball.
0: La frase del 1981, que evidentment també podríem traslladar al 2026. Maiol Roger, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio, suposo que pendents d'aquesta vaga.
3: I de la frase que va dir no Salvador Espriu, sinó Salvador Illa,
0: sí?
3: Que s'ha de fer compatible el dret a vaga pel dret a l'educació.
0: Respecto
3: va dir
0: el dret a vaga, però també demano respecte pel dret a l'educació.
3: Ah, exactament, estarem atents a aquesta entrada a l'escola, com funciona la mobilitat, parlarem amb tots els agents, amb famílies, amb els sindicats, i després tindrem el secretari general de Junts, Jordi Turull, per respondre a l'entrevista que ahir va fer el president Salvador Illa, i acabarem amb Albert Om, que ens presenta el seu nou llibre. Què dirà la gent?
0: Bé, interessant també, com sempre, a partir de les 6 del matí amb Ricard Ostrell. I, evidentment, a mesura que passen els dies, home, doncs, lògic, anem acomiadant l'estiu. Una pregunta per començar aquest matí de dimarts. Recordeu vosaltres com passàveu els estius quan acabàveu l'escola i teníeu tot el temps del món?

0: Tresor amagat és una de les moltes joies musicals de Manu Guix, i és que l'estiu s'acaba per tots, també per als més petits i joves, tot i que avui la tornada a les aules a Catalunya està marcada per la vaga general dels docents. Tot i això, esperem que hàgiu tingut un bon estiu, carregat d'històries per explicar, i vés a saber si alguna per amagar.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Arrequem el programa d'avui dimarts, 5 del matí, 10 minuts. Àlex Bosch, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Recordaves tu la tornada a l'escola? Et posaves nerviós o no?
2: Jo no recordo especialment un dia preocupant.
0: Jo tampoc.
2: A l'escola.
0: Bé, alegre, no? Un dia alegre.
2: Sí, perquè en aquella època és que els companys no els veies durant 3 mesos.
0: Hi havia molt per explicar.
2: Hi havia contacte d'Instagram, ni telèfons mòbils. Exacte. Ni res, podies explicar-te.
0: Però trobaves amb el noi o la noia que t'agradava.
2: Això sí, aquell crush.
0: Aquell crush.
2: Que no sabien que es deia crush.
0: Aquella època era Vaig per tu.
2: Exacte.
0: Te'n recordes del Vaig per tu?
2: Sí, sí.
0: Àlex Bosch, anem a saber què és el que ha passat al món mentre dormíem.
2: Doncs mira, avui es tanca la IFA 2026, que s'està fent a Berlín. A Alemanya és una fira tecnològica i, evidentment, les empreses hi han presentat tot de productes amb un denominador comú, la intel·ligència artificial.
0: Molt bé.
2: Un dels exemples més curiosos és Haier, que ha presentat un forn amb intel·ligència artificial que té una càmera a l'interior. El sistema pot reconèixer què estem cuinant, seguir-ne l'evolució i diu, mira, això ja està al punt.
0: Oh, això és una meravella, perquè quan fas un peix mai saps si està al punt o no, que et diuen si no s'enganxa, si no ho saps mai.
2: No ho saps mai. De rentadores, com vas, Xavi?
0: Bé, molt bé.
2: Saps posar bé?
0: Sí, home, ja fa molt temps ja que sóc un home, sóc un home de món.
2: Si haguessis contestat que no en tenies ni idea, sí, que era el que estava al guió, pràcticament.
0: Ah, doncs no en tinc ni idea, no en tinc ni idea.
2: Doncs, mira, Miele ha presentat una rentadora que només té un botó.
0: Perfecte.
2: Tu poses la roba, detecta si és blanca o de color.
0: Val. Val.
2: Si li poses una peça de desigual, li explota el cap. En tot cas, blanca o de color, detecta la quantitat de brutícia que hi ha i ja adapta l'aigua a la quantitat de roba.
0: Molt bé.
2: Perfecte.
0: Perfecte.
3: Està molt bé, no, això està molt bé.
0: Perquè a vegades les rentadores són complicades.
2: Sí. Res, on off, ja està, eh?
0: Et veig feliç, amb aquesta rentadora.
2: Els que en posem, sí. Doncs escolta'm, i més coses. Hi ha també aquell... Te'n recordes que una vegada vam parlar d'una nevera amb intel·ligència artificial que era capaç de detectar els productes que tens i dir-te, mira, avui pots fer uns macarrons.
0: Sí, me'n recordo, sí.
2: Doncs també l'han evolucionat, ara és perfecte.
0: Et fa el menjar ja directament?
2: No, ja et fa la llista de la compra del que necessites en funció del que fas habitualment, etcètera.
0: Estan tornant ganduls, també, però ens estan tornant ganduls, eh?
2: I Samsung ha presentat un aire condicionat que és capaç de detectar on estàs de l'habitació i ajustar
0: molt bé
2: el consum a l'habitació. És a dir, si per exemple a la nit no hi vas, doncs allà la zona aquella queda...
0: Molt bé.
2: Doncs escolta'm, tot perfecte. Al final... marxarà la llum i no sabrem què fer, morirem.
0: És el que et dic. Voldràs col·locar, voldràs enxufar un lot d'aquests de LED, no hauràs carregat amb l'USB.
3: No sabràs què comprar.
0: Clar, exacte. En tot cas, agraïm l'avenç de la tecnologia. Gràcies, Àlex. Fins ara. Dos minuts, arribem a un quart de sis del matí. Bon dia, matiners. Avui el món serà un lloc millor perquè hi ha professors com el Diego, a Madrid. Andreu Merino.
4: Es diu Diego Alfonso, és integrador social en pràctiques en una escola del barri de la Latina i té diagnosticat un trastorn de l'espectre autista, precisament el mateix diagnòstic que tenen diversos dels seus alumnes. Explica que quan ell era petit, el personal de suport a les escoles era pràcticament inexistent i que per això es va decidir estudiar integració social. Ara defensa la necessitat d'establir un vincle amb l'alumnat i considera que els infants es poden sentir més còmodes amb algú que perceben com a similar a ell.
0: En un minut arribem a un quart de sis. Tres bones notícies per començar el dia. Engeguem parlant d'un enginyer que dibuixa el seu arbre genealògic i estira fins l'any 1400, és a dir, viatja fins al 1400 en aquest arbre.
3: Sí, tot va començar ajudant la seva germana ara fa 12 anys amb un treball de l'escola i han aconseguit, atenció, reprendre el contacte amb familiars dels seus avantpassats. Han tirat, com deies, enrere fins l'any 1400 i ara diu que vol seguir encara més enrere per conèixer a fons la història dels seus avantpassats. Si vosaltres ho esteu pensant, atents al que ens explica el Marc Llena en una entrevista a 3Cat Info.
5: Jo començaria clarament amb les persones que tens més properes, avis, pares, tiets, tot el que hi hagi d'informació possible del teu abast és essencial per començar. I després ja començaria ja a buscar informació en dades més enllà de la família. Diners no ho és gràcies avui dia que tot està molt informatitzat. És dedicar-li molta energia i paciència. Crec que la paciència és clau. Però jo ho animo a tothom a fer-ho. Crec que la recompensa és com la de cuinar, no? Quan es cuina a foc lent, dona una gratitud, no? De, no només del que tu cuines per tu, sinó pel que tu pots donar als altres.
0: Estava pensant que hi ha molta gent que no té ganes ni de conèixer els seus cosins més propers.
3: T'anava a dir. Hi ha gent que no cal que s'hi posi.
0: Lara, tu com ho veus?
6: Estic aquí escrivint. I ara m'has de fer una trampa.
0: Ui, ella, com està?
6: És que ho ha fet expressament.
0: Cronos, la pel·lícula sobre els atemptats del 17A, arrasa els cinemes. On serra?
7: Algunes rambles, 5 ambulàncies.
8: 33.651 espectadors han vist el film en el seu primer cap de setmana a la gran pantalla i 27.462 han triat la versió original en català.
9: Conductor! S'ha activat l'operació Cronos. Té com a objectiu tancar totes les vies de sortida de Barcelona.
8: Dirigit per Fernando González Molina i protagonitzat per Enric Auqué, Diana Gómez i Mònica López, es converteix en la millor estrena del cinema català des que Alcarràs va causar gran sensació l'any 2022.
10: Si el sol fos jornaler, no matinaria tant.
8: La pel·lícula de Carla Simón va portar a les sales 41.453 persones en els primers dos dies.
0: I quan passa un minut d'un quart de sis del matí, parlem del que s'estava preparant ara mateix la Lara García. Alerta, eh? Atenció. Un estudi que apunta que podríem arribar a viure 190 anys.
3: Doncs sí, Javier Menéndez és director del grup Metabolisme i Càncer de l'Institut Català d'Oncologia i està estudiant els mecanismes moleculars de l'envelliment i la seva relació amb malalties com, per exemple, el càncer. Conclou que hi ha mecanismes que coneixem molt bé i que podríem arribar a modular farmacològicament. Diu que si som capaços doncs, de fer-ho, de modular-los, la nostra edat biològica podria arribar a allargar els gairebé 200 anys perquè erradicaríem moltes malalties que van lligades a l'envelliment. El que hem de pensar és si això és realment una bona notícia. Jo no sé si vosaltres voldreu viure 200 o 190
0: anys. Ui, quina... Ja em fa
6: l'endre,
0: arribar als 80.
6: Sí, sí.
0: Ja
6: fora abans. És que clar, masses coses per fer, no?
0: Es multiplica pràcticament la teva vida. Clar. Si vius amb una mica de sort 100 anys, multiplica la teva vida per 2. I després, com arribes als 200?
6: No, clar, si estigués 5
0: anys... I qui paga la jubilació?
6: Tot doble gat.
3: És que no és sostenible.
6: No, no, no.
3: No és sostenible. No.
0: Els matiners, comentem les notícies.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies. I love you.
0: Tal dia com avui, Stevie Wonder arribava al número 1 amb el tema I just called to say I love you.
3: Va sonar per primera vegada la pel·lícula La chica de rojo. De seguida va liderar les llistes del Regne Unit i dels Estats Units i de fet va acabar aconseguint un Globus d'Or i un Oscar a la millor cançó original. Sembla però que aquest tema hi va haver una mica de disputa, com totes les altres cançons, entre Stevie Wonder i el seu antic company i compositor Lee Garrett. Garrett deia que ell havia escrit la cançó abans del 1984 i reclamava els drets d'autor, però un jurat va acabar desestimant aquestes afirmacions i va acabar dictant a favor de Stevie Wonder.

0: favor, feu aquestes trucadetes a la gent que estimeu per dir-li, t'estimo, bon dia, que tinguis un bon matí de dimarts. Aquestes coses s'han de fer. Massa WhatsApp i poca trucada.
1: Totalment d'acord.
0: Eh que sí?
1: Totalment d'acord.
0: Ah, us he d'explicar una cosa de televisió que al·lucinareu.
1: Vinga.
0: Oients dels matiners, vinga, estigueu alerta. A veure, és una cosa que va passar... Un momentet, és una cosa que va passar la setmana passada a la Mesa, el nou programa de Cristina Pardo, a Antena 3, hi va anar l'expresentadora de televisió Imma del Moral. La presentadora, que entre d'altres va conduir espais com El Rayo, feia 18 anys que estava desapareguda de la tele i l'endemà van comentar l'entrevista a I Ahora Son Soles, ja ho diré bé. Qui hi havia a la taula col·laborant? Als sofàs, José Manuel Parada i la periodista Isabel Rábago. I aquí és on comença tot. És a dir, durant els, un dels moments que comentaven l'entrevista, van tornar a veure alguns fragments del que deia Imma del Moral i Parada va fer un comentari que va molestar molt a Rábago. Va passar això.
2: Dilo que has dicho durante el vídeo.
3: Que yo no le he oído.
2: Dilo o lo digo yo.
4: Que te dé la gana.
3: Depende,
4: yo he dicho que si soy ya me pongo un botox aquí, un poquito.
2: ¿Y por qué tenemos las mujeres que ponernos que nada?
4: Que los hombres también nos ponemos botox.
2: No, pero ¿por qué? Si ella está feliz así, porque tú estás diciendo
4: que tiene que poner. Oye, ella está feliz en la farmacia.
3: No. Eso que ha dicho José Manuel Parada.
2: Claro, es que tengo razón.
3: Eso que ha dicho José Manuel Parada es terrorífico.
4: ¿Por qué?
2: Un micromachismo como una casa.
3: José Manuel
2: Parada. Un macro.
3: Terrorífico.
0: I ja tenim la salsa feta, és a dir, Parada, en comptes de recular, segueix dient de l'alçada d'un campanar. Avall que fa baixada i fins al final.
3: No, que se tiene que poner...
4: No, no he dicho que se tenga que poner, no.
3: Que se tiene que poner votos.
4: Oye, no manipules lo que yo he dicho, ¿eh? No manipules lo que yo he dicho.
2: Lo has dicho.
4: No, esa es otra manipuladora. No, perdona.
2: Que lo has dicho, que me lo estaba diciendo.
4: Si yo fuera ella, la he visto. Esta chica ha sido siempre buenísima, un bellezón. Yo la he visto. Ahora, en esos primeros planos, todo está arrugado. Digo, si yo fuera ella, que no lo soy, yo me pondría...
2: Que no has dicho eso, has dicho, yo me pondría... Aquí,
4: claro.
2: Ya que sales en la tele, pues en la tele podemos salir
4: si
2: como nos da la gana.
4: Y si fuera tú también y esto es arrugado.
2: Me da igual,
4: una vieja de 60
2: igual,
4: años.
2: No soy como
4: por
2: tú.
4: Por favor, vale, ya está.
3: Y además que nos ven
4: pues
3: tantas...
4: Pues tienes mujeres, unas arrugas por
3: pues
4: aquí que falta
3: también. Pues me toca el peluco.
4: ¡Hombre! ¡Bueno! ¡Lo que ha dicho!
0: Espera. Bé, clar, arriba un moment que Parada es veu acorralat i que ha ficat la pota fins al fons i segueix sense aturador, això sí, amb un gir de guió inesperat.
4: No te cuento nunca nada más.
3: Pero no puedes decir...
4: Mira la que me han metido.
3: Que le ves la arruga y...
4: Peazo de sinvergüenza.
2: ¡Oye! ¡Oye! Te llamo sinvergüenza por contar lo que estaba haciendo. ¡Peazo de sinvergüenza! ¿Qué tengo que aguantar yo esto?
4: Es que se lo digo a ella, petit comité, y bailo larga.
2: Lo escucharon todas las señoras.
4: La señora no oyeron nada.
2: ¿A que sí?
4: Manipuladora.
2: Mira los pomulitos, todo de plástico.
4: Claro, todo plástico.
2: Todo plástico.
4: Pero mío, que lo he pagado con mi dinero.
2: O sea, yo me voy a
3: comprar. Como todos.
2: Que lo robaras.
3: Bueno,
4: a ver, ¿hay alguien aquí de estos presentes que nos haya puesto votos?
3: Se pone todo.
4: A ver,
5: yo no niego nada.
2: Pues yo no me pongo votos, corazón.
0: I aquest és el nivell de tele que tenim últimament, eh?
1: Déu-n'hi-do, quin país, eh?
0: Mare meva, ens està quedant un 2026 guapo, eh? Per emmarcar.
1: Qui l'ha mentat.
0: Bé, obrim la revista del Cor dels Matiners. Alerta perquè Susan Sarandon lamenta que l'hagin exclòs de diversos projectes per haver denunciat el genocidi de Gaza.
1: Ho ha dit ella mateixa, coincidint amb l'estrena a Venècia d'Echo Chamber, que adapta l'últim guió del director Fernando Bertolucci. Diu que, tot i diversos vetos, s'ha sentit acollida entre tota la gent.
6: Crec que sí, que hi ha hagut un canvi a l'hora d'entendre la situació, però dins la meva indústria encara hi ha postures molt fermes per part dels sionistes i que no han relaxat els seus sentiments contra mi. Però he trobat la meva família, la meva gent, i estic bé.
0: Susan Sarandon, una amiga amiguíssima de Ricard Ostrell,
1: sí,
0: recordem,
1: veritat,
0: el moment que vam viure plegats, pràcticament una entrevista a un rotllet, no?
1: Sí, no sé com va anar això.
7: Un clima...
0: Com podria haver acabat?
1: Qui sap?
0: El Ricard dient que surt de l'hotel de Susan Sarandon i se'n para el cor.
1: Clar.
0: Home. Bé, per cert, tenim detalls de com serà el segon casament de Dulceida i Alba Paul.
1: Sí, les dues influencers es tornen a casar i via stories d'Instagram la Dulceida amb uns textos ha donat alguns detalls. Ens ha dit que es casaran aquest divendres, 11 de setembre.
0: Ah?
1: oficiarà la cerimònia la col·laboradora de televisió Nagore Robles, que és bona amiga de la parella, i portarà els anells de la seva neboda. Ja ho va fer la cerimònia del 2016, recordem que ja es van casar el 2016, però aquesta vegada ho farà també de la mà de l'Ària, que és la filla de l'Alba i l'Aida. Elles no han confirmat el lloc, però es rumoreja que serà cap a les 7 de la tarda en una zona íntima de la Costa Brava. Però recordem que Dulceida va insinuar fa uns mesos al Carlos Sortir d'aquí, abans de l'estiu, que el casament podria ser per Barcelona.
5: I el nostre agost a la Costa Brava, intocable. El setembre molt a Barcelona, també, o sigui... Però tot tranquil, saps?
1: Que la boda, què?
5: Per això dic, molta Barcelona toca.
1: Ah! Perfecte.
0: Doncs estarem pendents d'aquesta boda, d'aquest enllaç entre la Dulceida i l'Alba. I mentrestant volem saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell va fer l'entrevista institucional d'inici de curs al president de la Generalitat, Salvador Illa. Sobre la vaga del sector educatiu d'avui, demanava un parèntesi als docents.
8: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, i anem a enraonar i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys, i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
7: Illa es va mostrar contundent a l'hora de respondre a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrilenya, que aquest cap de setmana va advertir que Madrid no pagaria la festa dels catalans.
8: Una advertència, no es posin Catalunya i no es posin els catalans. Aquí no hi ha ni mindundis ni hi ha cap festa. Aquí hi ha gent que treballa, que és emprenedora, que aixeca la persiana, que no es queixi, que va per feina.
7: I ara, un apunt esportiu. En la primera època de José Mourinho com a entrenador del Real Madrid, va quedar gravat això.
9: ¿Por qué? ¿Por qué?
7: Es queixava de l'arbitratge. Doncs han passat els anys, però no ha canviat. El Madrid va perdre dissabte contra el Betis i a la tarda, Francesc Garriga i Antoni Bassas van xalar amb la roda de premsa d'ahir de Mourinho.
10: Mourinho es pregunta per què no van repetir el penal que va fallar Mbappé. I ho fa així. Per què?
11: ¿Por qué motivo no ha sido repetido? No ha sido repetido porque el VAR no conoce el reglamento o no ha sido repetido porque el VAR no ha querido. ¿Por qué?
10: Oh, si el VAR aquest por qué, no, amb la mateixa entonació.
12: Vuit perquè se'ns ha regalat avui.
0: És música a les nostres orelles.
7: I més enllà d'aquesta casa, Federico Jiménez Los Santos va sorprendre amb els seus gustos musicals.
13: Pues es igual, pues yo me pongo a mina, pongo el cielo en una estanza y redescubro cosas que no me gustaban hace 30 años y que ahora me hacen gracia. Pero la oreja de Van Gogh siempre parece una cursilada y ahora es una cursilada, pero que me gusta. Eso es la edad.
0: Els matiners. Vinga, va, moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera. Enèrgicament parlant, ens ho explica en Sergi Tous. Molt bon dia, Sergi.
14: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 8 de setembre, Venus fa un trígon amb el node nord a Aquari. I això posa el focus en una idea molt aquariana. El futur no el construïm sols. Avui, una conversa, una persona o una connexió inesperada et pot obrir una porta nova, donar-te una idea o acostar-te a un projecte que no tenies al radar. Així que estigues atent a qui apareix i a què et desperta, perquè de vegades una trobada aparentment casual et pot acostar molt més al futur del que imagines.
0: Lara, i aquí li diem anys i anys per molts anys.
1: Doncs som-hi amb alegria. Avui felicitem l'estrella de la música, la Pink, que arriba als 47 anys. La mítica actriu Kim Basinger també celebra avui el seu aniversari, en fa 73. Qui també va néixer un 8 de setembre és l'actriu catalana Laura Conejero, en fa 60. I per últim, felicitem la cantant Nicki Minaj, que bufarà 44 espelmes. Moltes felicitats a totes. Són dones d'empenta d'una edat estupenda.
0: Ai, cada dia els matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
15: Bon dia, matiners!
16: Elisenda Pineda, col·laboradora del Matí de Catalunya Ràdio i del programa Col·lapse de TV3.
15: La cançó que em fa començar el dia amb empenta és Shine, dels Take That. Té tots els ingredients que m'agraden. Un videoclip fantàstic amb els Take That picant l'ullet als Beatles, al més pur estil Your Mother Should Know, uns senyors ben polits amb una dentadura envejable i, sobretot, un munt de records de l'any 2007, una època en què la posàvem juntament amb el bo d'en Canalies en un programa que presentàvem plegats i que es deia Zona Urbana. Espero que us agradi, us posi les piles i us recordi que, malgrat tot, avui també tenim una nova oportunitat per brillar.
0: Els matiners.

0: Són 6:15, bon dia matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 8 de setembre. Ana Alfonso, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Primer dia de l'escola en vaga de mestres i professors.
1: Els sindicats majoritaris mantenen la protesta, tot i que ahir el president Salvador Illa els feia aquesta proposta al matí de Catalunya Ràdio.
2: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, anem a començar el curs

0: El de bloqueig per haver-se desdit del conflicte durant l'agost i Juan Fernández, del PP, li ha exigit que destitueixi d'una vegada per totes la consellera Niubó.
1: Per a nosaltres és una irresponsabilitat. L'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost en què el president Illa no ha gestionat la crisi d'educació.
2: Demà mateix hauria de cessar aquesta consellera, posar al front del departament a un altre responsable per iniciar una nova negociació.
0: En aquesta línia, Illa també ha rebut crítiques dels seus aliats parlamentaris que consideren que va tard i malament en la gestió d'aquesta crisi a l'educació. Sigui com sigui, avui és el primer dia de curs per més d'un 1.600.000 alumnes catalans.
3: L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
0: Sí, la magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i organització criminal. A més, sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc. L'executiu ho nega i avui desclassificarà els informes policials, tot plegat mentre el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no hi ha proves de la implicació del govern del Marroc en l'entrada massiva.
4: Al dia de hoy no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos ni de ningún otro estado.
3: Europa conté la respiració davant l'auge de l'ultradreta alemanya.
0: El partit Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a l'estat federat de Saxònia-Anhalt i ha fet saltar les alarmes de cara a les pròximes cites electorals. El canceller conservador Friedrich Merz s'ha declarat que està en xoc i la cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, s'ha mostrat preocupada.
5: Les amenaces augmenten a Europa i alhora els partits que estan secs davant d'aquesta amenaça i que diuen que no hi hem de fer res perquè no és casa nostra, estan guanyant terreny.
3: Tornen els atacs creuats entre Rússia i Ucraïna.
0: En les últimes hores, Ucraïna ha atacat amb drons una infraestructura civil a la regió russa de Saratov i ha deixat un nombre indeterminat de ferits. També s'han sentit fortes explosions a Kiev. Els atacs arriben just després dels 3 dies de treva que Moscou i Kiev havien acordat a totes dues ciutats.
3: Protecció Civil activa el pla Inuncat en fase d'alerta per pluges intenses a partir d'aquest vespre.
0: Sí, i sobretot demà, durant tot el dia. Xavier Marramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil.
6: Podem tenir doncs pluges torrencials importants i, com ja hem vist, aquesta crisi climàtica poden agreujar aquestes situacions. I que demanem sobretot a la població doncs, que estigui atenta a aquestes previsions i atenta a totes les recomanacions que es podem indicar des de Protecció Civil.
0: La part positiva és que tant aquestes pluges com la baixada de temperatures reduiran molt el risc d'incendi.
3: Gràcies, Anna.
0: Que vagi bé.
3: Vinga, va, que hem arribat ja a 6:15 del matí, 4 minuts. Com sempre, cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
7: Què tal, bon dia?
3: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
8: Molt bon dia.
3: Avui amb la vessant judicial de la crisi de Ceuta.
7: I també la ressaca de les eleccions alemanyes. Comencem, però, amb Ceuta. La Vanguardia explica que la jutge obre una causa penal per investigar un atac a l'Estat. El País relata que la jutge assenyala el Marroc per l'entrada massiva i l'Ara que l'Audiència Nacional investigarà l'entrada massiva d'immigrants.
8: I a Madrid, El Mundo, la jutge avala la pista clara i ineludible que la sala es va gestionar des de Rabat. I l'ABC sentencia que el número 2 de la intel·ligència barroquina va infectar el mòbil de Sánchez. Aquest diari també assegura que comandaments policials es van negar a signar un informe per exculpar el Marroc de la invasió a Ceuta.
7: I pel que fa a les eleccions de Saxònia-Anhalt, llegim que Alternativa per Alemanya aspira a governar-hi gràcies a transfugues de la CDU. El periódico diu que es posen en entredit els cordons sanitaris i El País que aquests resultats obren una crisi al govern alemany.
8: I pel que fa a les fotos, n'hi ha una que es reparteix en almenys 5 portades. La de la princesa Leonor començant la universitat a la Carlos III de Madrid. Se la veu somrient i envoltada d'altres estudiants. La veiem arreu, menys a l'Ara i al Punt avui.
3: I avui a les pàgines d'Opinió hi trobem reflexions sobre el curs escolar que comença avui i també sobre l'avenç de l'extrema dreta a Alemanya.
8: L'editorial de La Vanguardia s'assuma a les paraules de Salvador Illa d'ahir a l'entrevista amb Ricard Ostrell, en què va dir que respecta el dret a vaga però que demana respecte pel dret a l'educació.
7: El rotatiu assegura que les vagues no són bones per la formació dels estudiants i diu que l'administració i els vaguistes han de subordinar els seus objectius al bé del país.
8: Al marge de l'inici del curs escolar, la victòria de l'extrema dreta a l'estat alemany de Saxònia-Anhalt segueix copant molts articles d'opinió.
7: L'editorial del periòdico diu que no s'han de minimitzar els riscos d'un possible govern d'Alternativa per Alemanya, però que tampoc s'ha de caure en l'alarmisme.
8: El País, en canvi, titula Alarma per les democràcies. Exposa que els cordons sanitaris ja no serveixen per mantenir les ideologies ultres lluny del poder.
7: Ara bé, pel diari de Prisa, l'avenç de l'extrema dreta no és irreversible.
8: L'editorial del Mundo es fixa en la idea que la FDK

0: Capitalitza el malestar alemany.
1: Diu que la victòria de l'extrema dreta és un altre símptoma del fracàs dels partits tradicionals per oferir una resposta al malestar econòmic, social i identitari que recorre Europa.
0: A l'Ara, la periodista Carme Colomina analitza la metamorfosi identitària que sacseja Alemanya.
1: I destaca que fa temps que Berlín ha deixat de ser el poder hegemònic en una Unió Europea amb una extrema dreta enfortida i influent.
2: I aquestes hores del matí saludo, com sempre, la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
3: Bon dia, com va?
2: Moment de repassar també la premsa digital. Quina novetat tenim sobre el llac de Puigcerdà?
3: Doncs que les barques s'han tornat aquest estiu a l'Estany. Uf, estem
2: hola, de dimarts, hola, eh? Clar, el dimarts ja el diem al programa, sí. Que el dimarts dia estrany.
3: Mira'm, això que et deia. Les barques han tornat aquest estiu a l'Estany de Puigcerdà després de 3 anys sense servei, però l'Ajuntament ja mira més enllà de l'estiu i prepara una nova licitació que, atenció, ha de permetre per primera vegada que hi puguin navegar també a l'hivern. Ho explica el Regió 7, això sí, sempre que les condicions, clar, climatològiques permetin que es faci amb seguretat. Les barques són un reclam del turisme, sobretot del francès.
2: Qui ha de fer també les maletes?
3: Doncs els veïns i treballadors de Benidorm passa un fenomen similar del que hem explicat sovint, per exemple, a Eivissa. L'alt preu de l'habitatge enfocat al turisme fa que els residents i les persones que hi treballen no es puguin pagar el cost d'un habitatge. Segons Idealista, un pis de 80 metres quadrats costa 1.400 euros al mes. El còctel és falta de terreny per construir, apartaments buits i lloguer turístics, ho recull el País.
2: Vas endavant en la flota de busos de Barcelona.
3: Doncs que estrenen el primer minibús de barri totalment elèctric, entre Canyelles i Vall d'Hebron, a la línia 185. TMB, a més, té previst posar en funcionament 4 vehicles més d'aquest tipus les pròximes setmanes. Fins ara els vehicles elèctrics s'havien incorporat a la flota de busos, però els convencionals, i no n'hi havia cap entre les línies dels barris. Ho llegim al web de BTV.
2: Una notícia per als amants de les patates fregides.
3: Sí, perquè Fruit Ràbic destinarà 115 milions d'euros a una nova fàbrica Maçanet de la Selva, que és on té la seu central i que generarà fins a 500 llocs de treball, també per un centre de distribució a Madrid. Ho llegim a l'Ara, que detalla que la nova fàbrica estarà enfocada principalment a l'elaboració de patates fregides i crispetes, que són dues de les categories estratègiques de més volum de l'empresa.
2: Vinga, que res, en 6 minuts arribem ja pràcticament a 3 quarts de 6 del matí. Benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Aquestes hores, moment de fer un repàs, alguns apunts culturals, Marta.
4: Mireu, avui comencem parlant de Serialitzados, és el festival de sèries d'aquí de Barcelona, que recordem se celebrarà del 19 al 28 d'octubre, i ara ja sabem algunes sèries que s'hi presentaran, per exemple, entre elles, Matar a un oso i la segona temporada de Celeste, que recordem és aquella sèrie amb Carmen Machi al capdavant. I ahir, per cert, al Gran Teatre del Liceu es va donar el tret de sortida a la nova temporada de teatre.

0: cançó tan bonica de Jimmy Fontana.
1: Fantàstica, és una de les cançons que es va poder sentir ahir al Gran Teatre del Liceu, on el sector va estar d'enhorabona perquè va celebrar una xifra rècord de la temporada. Atenció, 4 milions d'espectadors a Catalunya i més de 115 milions de recaptació.
0: I una previsió per avui mateix, Marta.
1: Sí, perquè una de les parelles més estimades de la història i de la història de Hollywood, jo diria, són Penélope Cruz i Javier Bardem. Doncs avui seran tots dos al Festival de Venècia amb la seva nova pel·lícula Búnker, que competeix pel Lleó d'Or. Per tant, els veurem i demà jo crec que en podrem explicar
0: algun
1: tots
0: detallet,
1: els detalls.
0: Algun detallet.
1: Algun, com a mínim.
0: No m'ho puc creure. Estic a punt de plorar, Catalunya.
1: Què ha passat?
2: Hola!
0: Lara! Arribes a temps per la dada Maria.
2: Sí, és carmentat.
0: És que jo ja sóc feliç amb poca cosa.
1: Una mica de bronca ja ho tens, això.
2: Sí.
0: Home, bronca, bronca.
2: Jo funciono així,
0: escolta.
1: Una mica, home, ahir...
0: Va, si no dic res...
2: Sí, bronca, sí. Una mica.
0: Fill, fill, quina que teniu aquestes hores del matí, eh? Anem-hi, la dada Maria. Maria,
3: si recordem,
0: bon dia.
3: Bon dia. Si
0: tal?
3: Ho recordem, ahir la Lara García assegurava que tornaria a arribar tard, cosa
0: sí,
3: que no s'ha produït.
0: Sí.
3: I també deia que tornaria a guanyar. Recordem aquest moment.
0: A veure, que... m'arribaràs puntual, carinyo?
1: No, però tornaré a guanyar.
0: No, però tornaré a guanyar.
3: Tornaré a guanyar.
0: Molt bé, veurem si això és així.
3: Perquè recordem que ella ja porta 4 de 6,
0: tu també t'agrada, Maria, sí, anar-li fotent aquí al ventilador.
1: Gràcies, Maria.
0: I no li va fotent el ventilador.
3: Avui li dedico la dada Maria a Lara García.
1: Oh,
0: molt bé, a veure.
1: Aquí ja toco.
2: Ja he guanyat.
3: Un altre dia te la dico a tu, Marta.
1: Bueno, estaria bé encertar-la de tant en tant.
0: No, i ella.
3: Aviam, avui comença el curs escolar, ja ho sabeu, ho hem dit abastament, amb més d'1.600.000 alumnes de tots els nivells educatius no universitaris. Això inclou infantil, primària, secundària, batxillerat, cicles formatius. Per això, avui us pregunto...
0: A veure, quan fet avui això?
4: Molt bé, avui.
3: Quants alumnes no universitaris hi havia l'any 2000, l'any que va néixer Lara García?
2: Oh!
3: Curs 2000-2001.
0: 1.100? Més? 1.100. Jo dic, la intuïció que n'alies...
1: Pots tornar a dir lo del principi?
3: Lo del principi, què vols dir? És a dir, això són tots els alumnes que hi havia, no universitaris, entre infantil, batxillerat, primària, secundària, cicles formatius, curs 2000-2001.
1: Però has dit els que hi ha aquest any?
3: 1.600.000.
1: Vale.
0: Va, hem d'avançar. Avançar vol dir que digueu alguna cosa, carinyes.
1: Bueno, espera un moment.
2: Un milió.
0: Un milió, diu la Lara.
1: No, si ha baixat la natalitat, no? 960.000.
2: Un milió 400.
0: Bueno.
1: No.
4: M'he passat, què dic?
0: A veure, podem avançar?
3: Aviam.
0: Ja no sé com dir-vos que hem d'avançar.
1: Un milió 700, jo. Un milió 700.
0: I els oients que estan escoltant el programa, què?
3: Marta, al final has dit?
1: 960.000.
3: 960.000 i que n'alies?
0: 1.100.000.
3: Molt bé.
0: I qui guanya la dada Maria d'avui dimarts 8 de setembre és...
3: Marta Viana!
1: S'estrena en el marcador.
0: El que està fent, t'has posat d'acord segurament amb la Maria, que la tens al costat treballant.
1: Mira, guapa.
0: Tu critiques molt el tongo i vas mirar la pantalleta de l'ordinador.
3: 900.000.
1: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
0: Quina ràbia.
3: Són 989.551. T'has quedat molt a prop. Està molt bé, eh?
1: És que gairebé la clavo, nen.
0: Has obert el Dalet i has mirat la Dala.
1: Mira, estic a cultura.
0: Va.
1: Aneu
0: a
1: Google.
3: A més, és que no hi és el Dalet, eh?
0: No hi és?
1: Ui, com us heu menjat, com us heu menjat.
0: Aquí al costat hi ha molt pòssit. Hi ha molt pòssit.
3: Molt bé, això, Maria.
0: Alguna dada més, Maria?
3: Mira, com a curiositat et diré que aquell curs 2000-2001 va ser el primer en què cap alumne va fer BUP i va ser l'últim, que encara hi havia alumnes que feien COU, en concret 673.
0: Doncs vinga, avui, que se l'emporta la Marta.
1: Vale, vale.
0: Tot i copiar, però escolta'm, la vida és així.
1: Escolteu, nois, que no he copiat,
3: no saben perdre.
0: Gràcies, exacte. Maria, fins demà.
3: Adéu, fins demà.
0: El programa dels matins del cap de setmana Catalunya Ràdio, ja ho sabeu, és el suplement, un programa que han dirigit moltíssimes veus. Avui, de fet, volem recordar l'inici de la temporada 2008-2009. L'encarregada de conduir-lo fins al 2010 va ser la periodista Núria Ferrer i així era com s'estrenava.
5: Bon dia.
4: i bona hora a tothom. Són les 10 i 9 minuts. Avui comença efectivament la nova temporada del Suplement amb un nou equip, una nova realitzadora, servidora, nous col·laboradors, noves veus, però amb la mateixa voluntat de sempre. Continuar al costat dels oients que fa 20 anys que ens fan confiança. I per començar, estem molt orgullosos d'estrenar aquesta sintonia, aquesta cançó que ha fet Facto de la Fe i las Flores Azules i aquesta fantàstica veu que també ens acompanyarà tots els caps de setmana de l'Helena Miquel.
5: El Suplement respira, juga. El Suplement riu, tasta. El Suplement sorprèn, viu. El Suplement, a Catalunya Ràdio. El Suplement.
0: El so de la ràdio, alguns dels programes més mítics d'aquesta casa. 6:15 del matí, Maiol Roger, molt bon dia de nou.
6: Molt bon dia.
0: Això vol dir que, si hi ha el Maiol Roger, vol dir que hem d'estar ben atents al que passarà al matí de Catalunya Ràdio d'aquí un quart d'hora.
6: En un dia especial per aquest 1.600.000 alumnes, segons la dada correcta de la Maria, que començaran l'escola avui i que veurem si la comencen, perquè recordem que hi ha vaga de mestres. Estarem pendents de l'entrada de les escoles, de la mobilitat al país, perquè avui s'espera un dia ja de per si complicat. Si el primer dia d'escola sempre és mogut a les carreteres, avui encara ho serà més, i estarem atents a totes les demarcacions per portar-vos l'última hora i informar-vos de l'estat del trànsit, de com està l'entrada a les escoles. També parlarem amb els sindicats i amb les famílies sobre això que deia ahir el president Illa a l'entrevista institucional que va fer el Ricard Ostrell, sobre aquest parèntesis que havia demanat i el fer compatible el dret a la manifestació amb el dret a l'educació. I també parlarem de més coses. Reaccionarà aquesta entrevista al secretari general de Junts, Jordi Turull. Parlarem també al final de l'àgora d'una cosa important, que és la desintoxicació de les xarxes.
0: Ui, que interessant.
6: És molt interessant.
0: Estem molt intoxicats, crec massa,
6: que prendrem,
0: massa.
6: Prendrem molta nota al matí de Catalunya Ràdio. Sí. En prendrem molta nota uns quants. Després farem secció de ciència amb el Rafa Vilasant Juan i a les 11 entrevista a l'Albert Tom, que avui ve en la seva faceta d'entrevistat per presentar-nos el llibre Què dirà la gent, que fa molt bona pinta, t'he de dir.
0: Doncs escolta'm, tenim ja un parell de llibres, el de Francesc Soler i el d'Albert Tom.
6: O sigui, que hi haurà ja competició tenim, avui, tenim que és, avui a l'entrada de la ràdio, que es mirin malament i que...
0: I no, que guanyi el millor, que guanyi el millor.
6: Per sort, els llibres es poden llegir dos en dos i sempre ve de gust.
0: Doncs res, d'aquí pocs minuts, concretament 14, engega el matí de Catalunya Ràdio. Moltes gràcies, Maiol.
6: Fins ara.
0: I a tots vosaltres, ja ho sabeu, 93207474, com cada matí, ganes d'escoltar què ens dieu als matiners i també pendents d'aquest avís del Pla Inuncat en fase alerta per pluges intenses a partir d'aquest vespre. En parlem d'aquí uns moments amb l'Eloi Cordomí.
7: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa pels avis.
8: Home, d'enhorabona.
9: Moltes gràcies.
8: Avi Bassas, l'avi Antoni.
9: Bueno, no cal insistir.
7: I les iaies.
10: Tu ets la iaia costurera.
11: Li he de portar uns pantalons aquesta setmana, t'ho dic de veritat.
7: Amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
8: A Madrid deia Fran, perquè dic, si dic Francesc...
12: Serà un lío.
8: Como?
11: Pues F-R... A-N, pues no.
8: A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
13: Sexca.
14: ¿Cómo?
8: Francesc.
15: ¡Fàbregas! ¡Que no me sale!
16: O cada uno me llama como quiere.
7: La tarda de Catalunya Ràdio. Vostè està aquí. Amb Francesc Garriga.
17: Adiós.
7: Junts per Catalunya reclama el traspàs de les competències en immigració a Catalunya. Es prepara pel possible retorn de Carles Puigdemont i té les eleccions municipals a l'horitzó.
18: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena.
7: Totes les preguntes a punt pel secretari general de Junts, Jordi Turull. Aquest dimarts, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Els matiners.
0: La Lara no hi és. La Lara sempre l'he d'avisar.
12: Mira, mira, l'estic avisant. Lara!
0: I la Lara on és?
12: Pots pujar les escales,
0: Lara.
12: Aquestes.
0: Lara, carinyo. Vinga, molt bé, tranquils, anem bé de temps. Si ella estigués a l'institut o a la facultat i haguéssim de marcar falta d'assistència, hi hagués suspès el curs. Dada Maria sense Lara García. Sí, sí, ara arriba, sí, clar, fent saltirorets com si fos la Heidi. Hola, Bambi. Tranquileta, sí.
12: Hola.
0: Tot bé, carinyo?
12: Sí, sí.
0: Un massatget per el divendres.
12: Ui, m'he fet cardio, eh?
0: Si és que és cada dia el mateix, eh?
12: Ah, és que tinc molta feina.
0: Ah, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
7: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard.
10: Nosaltres som els matiners. Els matiners. Amb Xavi Canalies.

0: 10 minuts arribem a les 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio. Evidentment, també la missió conjunta Pericat. Eloi Cordomí, molt bon dia.
1: Bon dia, Canalies i companyia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, bon dia.
0: Lara, digue-li bon també bon dia.
1: Bon dia, Lara. No sé exactament ara qui ha arribat a aquesta hora o no, però...
0: Tinc la Lara i la Marta aquí. Avui tots tres.
1: Benvinguts, molt bé.
0: Eloi, avui molt pendents del que alerta Protecció Civil, que activa aquest pla Inuncat en fase d'alerta per pluges intenses a partir d'aquest vespre. Per tant, un cop de volant del temps.
1: Totalment. Un gir de guió que ha fet aquí el temps perquè canviarà radicalment a partir d'aquest vespre. Mira, avui encara al matí, és curiós perquè el matí serà com el d'aquests últims dies. S'ha assolellat, molt càlid, potser amb algunes franges de núvols poc importants, però molt càlid encara. Hi haurà llocs que arribarem a 37, 38 i 39 graus als llocs habituals i avui també a l'interior de Girona. I després, a la tarda, hi apareixeran els primers ruixats Pirineu, Prepirineu, potser en alguns llocs del nord del Pla de Lleida. I atenció, la pròxima matinada, el litoral i prelitoral, sobretot entre Tarragona, Barcelona i fins al Maresme, més o menys. Seria aquesta franja la més perillosa on es poden anar formant tempestes d'aquestes que es facin retroalimentant i que descarreguin molta aigua. I després hi ha entrada a la matinada i demà al matí tota aquesta pluja sembla que s'estén a molts altres llocs de l'interior, de la Catalunya central, Pirineu... No plourà tot arreu, però sí que ho pot fer tota aquesta franja entre la costa, Catalunya central i Pirineu, especialment Pirineu oriental. I llavors després ve la baixada de la temperatura, vull dir que serà un gir total, total.
0: Però baixa molt...
1: Sí.
2: Oh, sí, eh? Quan?
1: No, a veure.
2: Si us deu graus, saps?
1: Mira, a Barcelona baixarà entre 5 i 10 graus.
0: Déu-n'hi-do.
2: Ui, això es notarà,
3: Un munt.
1: I tots els llocs on hi hagi tempesta, segurament baixarà de 10 a 15 graus. Sí, llocs de l'interior.
0: Mare meva.
1: Si hi ha tempesta, pot arribar a baixar fins a 15 graus. Demà hi haurà llocs que no passaran dels 22, 23 graus.
0: Està bé, és una bona temperatura.
2: O sigui, s'ha acabat el llençolet. Agafa jaqueta, nena.
1: Sí, la nit de dimecres a dijous hi ha alguna cosa més de llençolet.
0: És que avui hi ha uns ganivets en aquest estudi que jo no entenc.
2: Què m'has dit? Agafa jaqueta, nena. Sí,
0: clar. Bé, Eloi, ja veus que estem aquí contentes i agraïdes.
1: Tot en ordre?
0: Sí, tot en ordre.
1: M'he perdut alguna cosa?
0: No, perquè tenen fred aquí a l'estudi i estan tenses.
2: Que fa un fred, aquí sí que ha baixat 10 graus.
1: Doncs ja està, porteu la rebequeta ja i així ja aneu preparades pel que vingui la resta de la setmana.
0: Una abraçada, estimat. Fins demà.
1: Adéu.
0: Fem camí cap a les 6 del matí, 93207474. Vinga, anem a parlar amb matiners, en aquest cas matineres, que estan despertes com la llum. Llum, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Ja fas veu de desperta, llum.
4: I tant, jo estic aquí desperta i passant fred, com les teves companyes.
2: Veus?
0: Per què estàs passant fred, llum? Explica'ns-ho.
4: Doncs perquè estem al Mercat Central del Peix.
0: Sí.
4: És un lloc on fa fred perquè s'ha de mantenir el producte fresquito i a més està obert perquè puguin descarregar els camions i bueno, ja aquí ja es comença a notar la matinada, ja no és com fa dues setmanes.
0: Clar, perquè a quina hora t'actives, a quina hora comences a treballar?
4: Mira, aquí els majoristes més o menys cap a la una, dues estem tots en marxa.
0: I aquí deu haver-hi un moviment que això deu ser Plaça Catalunya al migdia, no?
4: Sí, aquí hi ha moviment bastones, però sí, aquí hi ha molta gent, cada nit.
0: I ara quina temperatura devem tenir, llum, per aquí?
4: Ostres, doncs ara mateix no t'ho sabria dir, però jo diria que uns 20 i poc.
2: El que deia l'Eloi, ara,
0: Una mica de jaqueteta, no?
4: Sí, la sudadera.
0: Exacte. I, llum, fins a quina hora treballem?
4: Doncs el que és aquí, el que és venta de peix, més o menys entre les 7:30 del matí ja està recollit perquè els nostres clients peixaters puguin anar a muntar les seves parades o es puguin anar a repartir a la resta de llocs com restaurants i tal, i després ens quedem a fer tota la feina administrativa, clar.
0: Aquesta és una altra, clar, tota la paperassa. No sé si veieu que hi ha aquest relleu generacional, que a vegades, llum, ho parlem aquí al programa, que hi ha certes professions que els hi costa agafar aquest relleu. És el cas també del que trobes, del que us trobeu en aquest cas al Mercat Central de Peix de Mercabarna?
4: Sí, és un sector complicat. És un sector complicat en aquest aspecte, doncs, bueno, com tothom, no? Els horaris, són moltes hores, el negoci, per exemple, del peixater acostuma a ser petit i després han d'anar al seu lloc. Les empreses majoristes, com nosaltres, venim molt de família, no? El nostre pare també era majorista. Això, al final, sembla que no té la mateixa continuïtat que tenia abans.
0: nosaltres defensem des d'aquí sempre que hi hagi aquest, aquest relleu, no? que és necessari i que es necessita, bàsicament. Llum, a quina hora te'n vas a dormir?
4: Doncs mira, a vegades dormo... A l'hivern és més fàcil anar-se a dormir ben aviat.
0: Clar.
4: Per poder com fer unes quantes hores seguides, però clar, tenim també un tema de conciliació familiar. No li pots dir al teu fill de 14 anys anem a les 8 al vespre a dormir.
0: Sí,
4: perquè
0: sí.
4: A més, moltes vegades té activitats o té coses que acaben inclús més tard, no? Llavors, moltes vegades la solució és o dormir durant el dia mentre la resta de la gent està fent les seves coses, o dormir com per tors.
0: Ui, això és horrorós, per això, uf.
4: Sí, arribes doncs una mica, t'aixeques, fas les teves obligacions de familiars per la tarda, que a més en el nostre cas com a majoristes hem d'estar comprant també el producte per la tarda.
2: Clar.
4: I després tornes a dormir una altra estona, no? Entre el
0: sopar
4: i...
0: Déu-n'hi-do, sí, Llum, sí. Déu-n'hi-do. Doncs escolta'm, t'envia molta energia des de la ràdio, gràcies per trucar-nos aquest matí del Mercat Central del Peix de Mercabarna, deixa'm-ho dir bé, i CEO d'Hortefish, ho he dit bé?
4: Exacte, perfecte. Doncs i que la gent mengi peix,
0: ara,
4: que és important,
0: ara.
4: Saludable i necessari.
0: Llum, una abraçada, que vagi molt bé aquest dimarts.
4: Vinga, a vosaltres. Adeu. Adeu.
0: Doncs vinga, congelades, però vives. Lara García, Marta Viana, gràcies també per acompanyar-me un matí més, estimades.
2: Fins demà.
0: I mentrestant, pràcticament arribant a les 6, ho fem amb un dels bons èxits de Muse. És aquesta que us recomano que li foteu canya i que es diu Starlight.

0: volat fins al 2006 per tornar a destapar Black Holes and Revelations. De fet, és el títol de l'àlbum de Muse amb aquesta cançó que es diu Starlight, una cançó que ens apropa ja pràcticament fins les 6 del matí. Ricard Ostrell, molt bon dia.
1: Què tal?
0: Com va el dimarts?
1: Bueno, encara no ha començat.
0: Home, però aquests primers minuts, aquesta primera horeta, a vegades el despertar marca molt de com serà el dia.
1: Doncs,
0: eh?
1: Llavors pinta fatal el dia, perquè m'ha costat molt avui.
0: Que encara esteu de festa major, Sabadell.
1: Ahir va acabar.
0: Ahir va acabar.
1: La festa major.
0: Entraca final o no?
1: Sí, amb els focs artificials tradicionals de la festa major.
0: Molt bé, i avui un dels protagonistes o un dels noms del dia al matí de Catalunya Ràdio serà el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull.
1: Sí, senyor, a partir de 9:15 parlarem amb ell de l'auge a l'extrema dreta també que hi ha a tota Europa, de l'inici d'aquest curs i també d'aquesta legislatura espanyola que comença també doncs, escalfada.
0: I evidentment també pendents de la vaga de docents aquest matí. Serà tot plegat ara mateix a partir de les 6. Que tinguis bon dimarts, Ricard.
1: Fins ara.
0: Bon dia, matiners. I tornem demà a partir de les 5. Adéu.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Bé, gràcies, dimarts, i la calorada deixa pas a les pluges. Aquesta tarda ja tenim avisos activats per pluja intensa a comarques de la meitat nord. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia, sí. Aquesta tarda tindrem aquestes tempestes ja al Pirineu i Prepirineu, però que encara conviuran amb una tarda molt càlida on s'arribarà als 38 o 39 graus. I les tempestes més violentes podrien aparèixer durant la nit i matinada al litoral i prelitoral de Barcelona i al Camp de Tarragona.
0: 1.600.000 alumnes tornen avui també a l'escola a Catalunya en un curs que arrenca igual que va acabar l'anterior, amb vaga de mestres.
2: I demano en aquest sentit un parèntesi. Anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans i anem a enraonar i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys.
0: Aquí al Matí de Catalunya Ràdio, el president Salvador Illa demanava aquest parèntesi als sindicats majoritaris i respon Iolanda Segura.
3: Hem de tenir una proposta molt clara de calendarització de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
0: I és que fa ja 81 dies que va acabar el curs passat i amb aquest temps govern i sindicats no han aconseguit ni acostar postures. De fet, no s'han ni reunit. Avui al Matí de Catalunya Ràdio serem a diverses escoles per veure com arrenca aquest curs, parlarem amb mestres, també amb direccions de centres, amb sindicats i amb les famílies. I serem també a les manifestacions convocades a les principals ciutats del país. Una arrencada del curs que coincideix també amb la publicació avui a 9:15 de l'informe PISA. Uns resultats dels alumnes catalans que no seran comparables amb altres anys ni altres territoris pels problemes que hi va haver amb la mostra. I a Alemanya...
4: Man kürzt Demokratieprogramme, lässt Infrastruktur strukturell verkommen über Jahrzehnte.
0: A les últimes hores hi ha hagut també manifestacions i compareixences, no gaire multitudinàries, contra aquesta victòria de l'ultradreta Saxònia Anhalt. Encara no està clar si podrà governar, però el terratrèmol polític és evident, i això deia el canceller alemany Friedrich Merz.
5: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra democràcia. Però alguna cosa ha canviat.
0: Passa que els dos partits que han felicitat l'alternativa per Alemanya a casa nostra han estat Vox i també Aliança. I de l'auge de l'extrema dreta, des de l'inici de curs o de la legislatura també espanyola, en parlarem avui també amb temps d'agora a partir de 9:15 amb el secretari general de Junts, Jordi Turull. A Madrid, el govern espanyol assenyala directament la jutgessa de l'Audiència Nacional, que ha decidit obrir una investigació sobre Ceuta, i Òscar Puente, ministre de Transports, aquesta nit a la SER ha dit...
6: Proviene del mundo político, ha sido concejal del Ayuntamiento de Madrid, del Partido Popular. Por tanto, teniendo en cuenta, como digo, todo lo que estamos viendo, desde luego, hasta la fecha ha dado muestras, yo creo que de cierta, de que se pueda dudar de su imparcialidad, desde luego, sí.
0: I per cert que avui també el govern espanyol desclassificarà els informes del CNI sobre l'entrada massiva d'immigrants. Es podrà consultar públicament a partir de demà. I repassarem també avui la gala que dona el tret de sortida a la temporada de Teatre Catalunya.
7: Visca el teatre i que s'aixequin tots els talons de Catalunya! Ens veiem als teatres!
0: Catalunya ha aixecat el taló amb una gala al Liceu després d'una temporada de rècord amb 4 milions d'espectadors. I en esports... Tenim nova edició de la Champions. Aquest dimarts tenim Borussia Dortmund-Villarreal, Madrid-Inter de Milà o el Lille contra el Betis. El Barça rep demà el Feyenoord.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: I avui a l'Àgora del Matí ens acompanyarà, a part de parlar del primer dia d'escola i de la vaga, Fèlix Colomer, amb qui parlarem de desintoxicar-se a les xarxes amb aquest director de cinema, amb qui ha decidit, per cert, deixar les xarxes fa un parell de mesos. Serà 11:15 amb l'anàlisi de Marta Rosique, Anna Grau, Vicenç Sánchez, Esther Vera i Claudi Pérez. Abans ens actualitzem amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Avui que comença el curs escolar per als més de 1.600.000 alumnes en un context excepcional. Una convocatòria de vaga.
2: Malgrat que ahir el president Salvador Illa va demanar, aquí al matí de Catalunya Ràdio, un parèntesi en les aturades, els sindicats insisteixen que ho mantenen perquè no volen donar un xec en blanc.
0: Maria Costa.
3: El sindicat majoritari USTEC avisa que fins que el govern no calendaritzi una proposta, el curs no continuarà amb normalitat i que, per tant, la pilota és a la seva taulada. Ho ha dit a 3CAT, la portaveu del sindicat, Yolanda Segura.
4: Que puguem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització, de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions. Ha apuntat el president, però en tenim moltes altres. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
3: Avui hi ha convocades mobilitzacions en 11 punts del país, entre els quals a les capitals de demarcació, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'oposició i també els aliats parlamentaris de Salvador Illa critiquen la crida del president a pausar les protestes dels docents. Àlex Giral-Roberts.
5: Els partits retreuen al cap de l'executiu que no hi hagi hagut contactes durant les vacances per accelerar la negociació amb el sector. Des de Junts, Mònica Sales ho titlla de sorprenent i irresponsable.
6: L'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost, en què el president Illa no ha gestionat la crisi d'educació.
5: També ho veu així la republicana Elisenda Alemany.
7: Un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
5: I és que els dos socis d'investidura d'Illa s'han sumat a les crítiques, Gerardo Pisarello dels Comuns.
8: Més que treva, necessitem mesures concretes.
5: Això mentre el PP i la CUP reclamen la dimissió de la consellera Niubó. Àlex Giral-Robert pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I per cert que el govern ja ha engegat els actes que commemoren el 50è aniversari del retorn de l'exili del president Josep Tarradellas i de la recuperació de la Generalitat i l'autogovern català.
9: Tarradellas va passar 38 anys a l'exili, des d'on van mantenir vives les institucions catalanes durant la dictadura franquista. El president de la Generalitat, Salvador Illa, destacava i el llegat de Tarradellas d'aquesta manera.
10: Tarradellas establia dues prioritats: la unitat del poble de Catalunya i l'arrabament de la democràcia a Espanya, sense la qual Catalunya tenia bas de perdre. Crec que estem treballant de valent en aquestes dues prioritats.
9: El president del Parlament, Josep Rull, el va recordar com una persona que va preservar la dignitat de Catalunya i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, el va posar d'exemple de la defensa de l'autogovern.
0: I el jutge Peinado ha citat avui la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, i la seva assessora per comunicar-los que els envia, en aquest cas, a judici.
2: Ha rebutjat així la petició de les defenses que li havien demanat posposar la convocatòria. A Gómez se la jutjarà per tràfic d'influències i malversació per presumptament haver-se aprofitat de ser la dona del president del govern espanyol per als seus negocis amb la Universitat Complutense. Ahir Sánchez va passar de puntetes per aquest cas i es va tornar a reivindicar com l'única alternativa per fer front a l'extrema dreta.
11: L'amenaça ultra gana terreno, por tanto, no olvidemos que cada día de avance, cada política aprobada en estas Cortes Generales es un día y un derecho más ganado frente a los ultras. Así llevamos 8 años y el año que viene otros 4 años más.
0: Aquest és un dels fronts judicials que reactiven i que Sánchez haurà d'afrontar aquest curs polític, en què també destaca un altre nom. És el nom de José Luis Rodríguez Zapatero.
9: El cas Plus Ultra investiga l'expresident espanyol per presumptament haver-se beneficiat del rescat de l'aerolínia. L'exdirigent de l'empresa va declarar ahir a l'Audiència Nacional que va pagar a Zapatero una comissió de l'1% del rescat de 53 milions a canvi de mediar el procés. No ha concretat, però, quines gestions hauria fet Zapatero per facilitar l'operació.
0: I atenció, perquè l'Audiència Nacional ja investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
2: La jutja ho considera un atac greu a la integritat d'Espanya i vol saber qui del Marroc ho va impulsar i si el govern espanyol va reaccionar tard.
0: Madrid, Paula Brujats.
12: La investigació judicial agafa forma el mateix dia que el Consell de Ministres desclassificarà tots els informes policials i d'intel·ligència previs el 30 de juliol. Seran públics a partir de demà i demostraran, segons el ministre Marlaska, que cap de les alertes prèvies era prou potent per anticipar-se ni tampoc per pensar que el govern marroquí hi està al darrere.
13: No existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo d'intervención alguna de Marruecos.
12: La jutgessa diu que és aviat per saber els autors materials de l'entrada, però dona per fet que es va cuinar tot des del Marroc i ho investiga per possibles delictes contra la integritat de l'Estat, per organització criminal i també per homicidis imprudents. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 6 i 10. I Alemanya conté la respiració després de la victòria de l'extrema dreta en les eleccions a Saxònia-Anhalt.
9: Malgrat que encara no se sap si podrà governar, la tempesta ha arribat al mateix govern federal, l'estabilitat del qual queda en dubte i on el canceller Merz s'ha declarat en xoc.
0: Berlín, Jordi Regàs.
14: Terratrèmol polític i social a Alemanya després de la aclaparadora victòria de l'extrema dreta. Com que de moment no pot governar, el candidat d'Alternativa per Alemanya proposa diputats d'altres partits que li donin suport. El canceller Friedrich Merz, per la seva banda, reconeix haver quedat en estat de xoc.
15: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així.
14: Els socialistes, per la seva banda, plantegen ara si no cal fer marxa enrere en bona part de les reformes engegades per la coalició de govern. La pressió es redobla sobre Merz, però caldrà esperar fins a les eleccions regionals de Mecklenburg i Berlín, de finals de setembre, per veure fins on arriba la pressió i si s'arriba a plantejar fins i tot un relleu. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I la cap de la diplomàcia europea veu amb inquietud la victòria regional d'Alternativa per Alemanya.
2: Kaya Kallas està preocupada per l'auge electoral d'aquests partits ultres que volen recuperar les relacions amb Rússia. En canvi, la presidenta de la Comissió Europea es va negar a comentar ahir els resultats dels comicis.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
16: Kaya Kallas ha assenyalat els lligams entre l'extrema dreta alemanya i el Kremlin i s'ha mostrat alarmada pels grans resultats que ha obtingut, justament pocs dies després de saber-se que Rússia va voler atemptar aquest estiu a l'aeroport alemany de Leipzig.
17: Les amenaces augmenten a Europa i alhora els partits que estan secs davant d'aquesta amenaça i que diuen que no hi hem de fer res perquè no és casa nostra, estan guanyant terreny.
16: Alternativa per Alemanya rebutja alguns dels grans consensos europeus. Vol deixar d'enviar armes a Ucraïna, treure les sancions a Moscou i reprendre la compra massiva de gas i petroli rus. Els governs de França i Polònia estan preocupats per l'avenç d'aquest partit polític a la principal potència europea. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I aquí només Aliança Catalana i també Vox Espanya a celebrar la victòria ultra alemanya.
9: Alemanya tanca una etapa política decadent i fosca i obre una porta a l'esperança. Piulava ahir el compte oficial de la formació de Sílvia Oriols. Coincidia amb el líder de Vox, Santiago Abascal, que també parla d'una gran esperança per Alemanya i per Europa. A l'entrevista ahir al Matí de Catalunya Ràdio, president Salvador Illa admetia la seva preocupació per aquests resultats.
18: Seguim cometre els mateixos errors que van cometre els nostres avis, que van haver de lluitar contra discursos totalitaris i d'odi que van portar, on tots sabem que van portar, al desastre, a la desesperació, o decidim seguir apostant per un món que vol viure d'acord amb unes normes acordades, en pau.
9: I des de Madrid, el president espanyol Pedro Sánchez en responsabilitzava la dreta tradicional.
11: El aviso de que la amenaza ultra, gracias en gran medida a la rendición de la derecha tradicional, gana terreno.
0: I Protecció Civil, mentrestant, activa a Catalunya el Pla Inuncat i avisa que la calor deixarà pas a pluges intenses a partir d'aquest vespre i, sobretot, demà durant tot el dia.
2: Les precipitacions podran superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora a les comarques del nord de la Catalunya central. De cara a demà, la previsió de pluja s'estendrà a gairebé tot el país. Xavier Mas Ramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil.
19: Podem tenir, doncs, pluges torrencials importants i, com ja hem vist, la crisi climàtica poden agreujar aquestes situacions i que demanem a tota la població, doncs, que estigui atenta a aquestes previsions i atenta a totes les recomanacions que es podem indicar des de Protecció Civil.
2: La baixada de temperatures i les pluges reduiran notablement el risc d'incendis. Si ahir hi havia 79 municipis de 14 comarques a nivell de risc màxim, avui només n'hi haurà dos, Arnes i Horta de Sant Joan, tots dos a la Terra Alta.
0: I des de principis d'any, els bombers ja han fet més de 1.400 rescats al medi natural. És un 13% més que el 2025 per aquestes dates. Montse Poblet.
20: El gruix dels rescats, més de 900, són per accidents relacionats amb l'excursionisme i això s'hi han de sumar els 260 acompanyaments i recerques de gent que s'ha perdut o s'ha desorientat. Oriol Vilalta, responsable dels GRAE, fa una crida a la prudència de cara a les pròximes setmanes.
21: Quan s'acaben aquestes calors, arriben ja les tardes amb pluges i les nits molt fredes. Un còctel on al matí surts a fer una activitat i pots anar amb màniga curta, a la tarda aquella activitat ja es comença a complicar per la pluja i si no tens prou roba d'abric i s'allarga, doncs tens temperatures molt fredes i que et poden comportar un risc d'hipotèrmia sever.
20: Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Passa que el preu dels pisos ja porta 12 anys seguits pujant i la perspectiva és que això no canviarà a curt termini. Rafael de Ribot.
1: Aquest segon trimestre els preus han escalat un 10% a Catalunya respecte de fa un any. El preu de l'obra nova s'ha més que doblat a l'última dècada, bàsicament per falta d'oferta, i el preu de l'habitatge de segona mà va pel mateix camí. L'actual entorn financer, amb més inflació i amb uns tipus d'interès també a l'alça, està condicionant el perfil dels compradors, segons explica Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.
4: El mercat en aquests moments és de la gent que té capacitat econòmica, com a mínim, per pagar un 30% del cost de l'habitatge al contacte.
1: L'augment de preus ja no es limita a zones concretes i s'ha estès de manera generalitzada a tot arreu. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara, a aquesta hora, són les 6 i 16, 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: La primera.

0: Elton John torna al Brasil al festival Rock in Rio a Rio de Janeiro. Ho ha fet amb un concert davant de 10.000 persones i on ha repassat part dels seus grans èxits i ha fet un homenatge a Bossa Nova.
1: La segona.

0: Cruz i Javier Bardem presenten avui al Festival de Venècia la seva nova pel·lícula Búnker, que competeix pel Lleó d'Or. La parella ha coincidit diverses vegades en pantalla. Una d'elles va ser amb Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen.
1: La tercera.

I el sector teatral bat tots els rècords i arriba als 4 milions d'espectadors i més de 115 milions de recaptació. Són dades que s'han conegut ara coincidint amb la gala Catalunya aixeca el teló, que ha donat el tret de sortida a la nova temporada de teatre.

0: dels esports, Robert Prat, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Avui comença la Champions.
1: Sí, sí, avui comença la Champions, debut al Madrid, rep l'Inter a partir de les 9, amb Josep Mourinho queixant-se dels àrbitres de la Lliga Espanyola per no utilitzar correctament el VAR. El Sabadell se situa tercer a la Lliga de Segona Divisió, ara ve l'Ugo, després de guanyar 3-2 al Còrdoba, gol de penal a l'últim minut, i la waterpolista del Sabadell, ara ve la cosa dolenta, Maica García, denuncia que el Club Natació Sabadell no li ha prorrogat el contracte després del seu embaràs.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
0: Avui és dimarts 8 de setembre del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Ona, amb 3,555 kg, a l'Hospital Clínic de Barcelona, i el Nael, quan faltaven 6 minuts per la 1 de la matinada, a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies. I atenció al canvi de temps que ens arriba a la pròxima matinada, que obliga també a activar a Catalunya el Pla Inuncat. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, tot això després d'un dia que encara serà assolellat i molt càlid. De fet, avui fins i tot pot repuntar una mica la temperatura en alguns llocs de les comarques de Girona i arribar-se altra vegada als 38-39 graus. També aquestes xifres podrien assolir el Pla Lleida amb un matí assolellat. Tarda ja amb alguna primera tempesta al Pirineu, Prepirineu, potser al nord del Pla Lleida. A l'espera que durant la matinada es formaran tempestes al litoral i prelitoral de Barcelona i també del Camp de Tarragona. De moment bastant localitzades en aquesta zona, però ràpidament durant la matinada s'aniran estenent també per la Catalunya central fins a arribar al Pirineu. I serà aquesta zona on quedaran més estàtiques i es poden acumular pluges de més de 50 litres per metre quadrat. Fins i tot demà el que tindrem també serà una baixada brusca a la temperatura, en alguns casos 10 o gairebé 15 graus.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio,
4: a les 9 obrirem l'àgora molt pendents de l'inici del curs i de la nova convocatòria de vaga en escoles i instituts. Parlarem amb les portaveus de l'USTEC, Yolanda Segura, i de la CGT, Laura Gené. També serem en diferents centres del país i parlarem amb famílies d'alumnes.
5: A 9:15, entrevista al secretari general de Junts, Jordi Turull.
4: A 10:15 parlarem amb Fèlix Colomer, documentalista, que ens explicarà com s'ha desintoxicat de les xarxes socials. Seríeu capaços de deixar de banda aplicacions com WhatsApp, X o TikTok?
5: A 11:00 entrevistarem Albert Tom, que publica el seu nou llibre, Què dirà la gent?
4: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6:20. I cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i també delegats dels serveis informatius de la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Activem el satèl·lit i des de Londres saludem Quim Olivares. Bon dia, good morning.
6: Hello, good morning.
0: Saltem també a Buenos Aires, Joan Biosca. Bon dia, buenos días.
7: Buenos días, Ricard.
0: A Pequín saludem Francesc Canals. Ni hao.
8: Ni hao, ni hao.
0: I a Madrid, Paula Brujats. Bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Comencem pel Regne Unit, on tothom parla d'atenció de l'estrena d'aquesta setmana d'una pel·lícula dedicada al meteoròleg que va fer endarrerir el desembarcament de Normandia a la Segona Guerra Mundial per mal temps, Quim.
6: Sí, es tracta del film Preixa, que relata la història del meteoròleg James Tuck, que va tenir un paper vital per l'èxit del major desembarcament de tropes de la història. El general Eisenhower volia lluna plena, marea baixa i poc vent i núvols perquè tot anés bé. James Tuck, escocès de poques paraules, no tenia els aparells tècnics de l'actualitat, però va ser capaç de frenar el general perquè el 5 de juny del 1944 el temps no acompanyaria, però en canvi va predir que el dia 6 hi hauria unes hores de bon temps. S'espera que la pel·lícula tingui èxit aquí, on s'està molt pendent del temps.
0: I no deixem de parlar de la Segona Guerra Mundial. Ara us expliquem que la justícia argentina ha ordenat retornar als seus propietaris holandesos un quadre robat a un comerciant jueu durant la guerra. Ho va fer un jerarca nazi que es va refugiar a l'Argentina quan va acabar el conflicte bèl·lic.
7: Sí, el passat octubre és quan es va localitzar aquesta obra d'art a la ciutat argentina de Mar del Plata, això és a la costa atlàntica d'aquí, del país sud-americà. Va ser possible gràcies a una investigació d'un periodista holandès corresponsal d'un diari d'aquest país que seguia el rastre d'una pista que parlava precisament de l'existència d'aquesta pintura aquí a l'Argentina. La casa on hi havia l'obra, on vivia la filla de l'exmilitar nazi, estava en venda i per la fitxa a internet on es veia el quadre en una foto en un menjador és que es va poder localitzar. Un jutge de l'Argentina ara ha ordenat que torni a Holanda a mans dels familiars del seu propietari original.
0: I saltem ara a la República Popular i parlarem de possibles canvis en el món de l'educació. Hi ha tres assignatures principals en l'ensenyament. Les matemàtiques, en què són molt bons, la llengua xinesa i l'anglès. que ara alguns sectors ultranacionalistes plantegen substituir per història. La de Xina, esclar. Francesc.
8: Doncs sí, Ricard, arriben a plantejar que l'anglès deixi de ser troncal vol dir que tindria menys coeficient a l'hora d'establir les notes de tall, per exemple, a l'accés de la universitat. Anglès per darrere de la història seria per als alumnes pèrdua de coneixement en la que en una Xina amb internet censurat és l'única finestra que els pot acabar vinculant al món. Les llars més riques podrien reforçar l'aprenentatge de l'anglès amb extraescolars, però no les famílies amb menys recursos. De moment, intel·lectuals afins a la línia més ortodoxa del partit defensen l'anglès tal com està.
0: I parlant d'estudiar, a Madrid, Paula, tothom parla de l'estrena universitària de Leonor de Borbó. La futura reina ha començat el grau de Ciències Polítiques a la Universitat Pública.
10: Sí, la Universitat Carlos III té una nova alumna i aixeca aquesta expectació.
11: Altesa, ¿cómo afronta esta nueva etapa?
10: Ahir s'estrenava amb moltes ganes, deia, i a partir d'avui compaginarà les classes amb l'activitat institucional, és a dir, tindrà dret a fer campana alguns dies, però no tindrà més excepcions, diu el rector de la Carlos III, que celebra que hagi triat la pública.
12: Yo creo que es un acierto. La universidad pública pues cada vez es más demandada y valorada por la sociedad.
10: I l'interès ja es nota, la nota de tall en aquesta universitat ha passat del 9,5 a quasi un 11 en Ciències Polítiques des de que la princesa César va anunciar que cursaria aquest grau.
0: Doncs gràcies a tots, que vagi bé.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I aquest divendres farà 25 anys, 25 anys ja, de l'11 de setembre. Avui recordem com el govern va oblidar els serveis d'emergència en aquell atemptat als Estats Units. Frederic Pincet, bon dia.
13: Bon dia. Aquell dia més de 60.000 policies o bombers van participar en les feines de rescat. Alguns van morir en l'impacte del segon avió quan es van esfondrar les torres, però encara més van patir els efectes del núvol que va generar l'esfondrament dels dos edificis. Un núvol que contenia formigó i més de 2.500 contaminants, incloent amiant, plom o mercuri.
14: This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the two towers. We better get out of the way!
13: El moment de l'esfondrament de la primera de les torres, un estudi entre 5.000 persones, entre els que van fer feines de recerca o neteja de la zona, va mostrar que totes aquestes persones, les 5.000, havien perdut 12 anys de capacitat pulmonar en respirar el núvol que va deixar després l'esfondrament. Això es va traduir en sinusitis, rinitis, asma o molts milers casos de càncer que han anat apareixent fins fa poc. De fet, un estudi del programa de salut del World Trade Center de fa un any calculava que el nombre de càncers entre les persones que van ajudar aquell 11 de setembre s'havia disparat un 143% en els últims 5 anys. Es calcula que 5.000 persones han mort en aquests 25 anys com a resultat d'aquestes malalties.
15: The good people of New York City, as we mourn the loss of thousands of our citizens.
13: Aquest és George Bush. Tots els presidents, no només ell, han lloat una vegada i una altra el sacrifici del personal de rescat l'11 de setembre, però han estat només paraules. Hi ha dues coses a destacades a explicar. El 18 de setembre del 2001, una setmana després dels atemptats, l'Agència de Protecció Mediambiental va dir que l'aire de Manhattan era segur. Tot apunta que per pressions del govern Bush, insistim que 5.000 persones han mort de malalties per respirar aquell fum. I segon, el Congrés dels Estats Units ha arrossegat els peus a l'hora de donar alguna ajuda a policies, bombers o sanitaris que han desenvolupat malalties arran d'aquells atacs.
16: Sick and dying, they brought themselves down here to speak to no one. Shameful.
13: És el còmic John Stewart que va agafar la bandera de la reclamació en una memorable intervenció al Congrés, on va dir: aquesta gent s'està morint, tot i així ha vingut aquí al Congrés i tenim la sala buida. Això és una autèntica vergonya pel país. Al final, als Estats Units es va aprovar un fons per donar tractament mèdic a aquestes persones, tot i que continuen anant molt i molt lent.
17: Al Com Viatge sabem que un gran viatger és qui diu: és una oportunitat única, encara que sigui el cinquè viatge de l'any. Si tens més de 55 anys, ja pots reservar el teu viatge nacional o internacional i continuar sumant noves destinacions a la teva llista. A més, àpats, begudes i visites amb guia oficial incloses. Al Com Viatges. Sabem de viatgers.
18: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
19: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
18: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
20: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya.
21: Els transportistes no volen sentir a parlar
20: d'aquesta... I el temps de cultura comença un festival que ha preparat...
19: Catalunya Migdia.
22: Cada dia a les dues.
20: I a partir de les tres...
22: L'espai de reflexió a la tertúlia.
23: Ja t'ho vaig explicar.
20: Si has comès una falta, has de pagar-la.
19: Catalunya Migdia, l'informació central del dia amb Òscar Fernández.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: I anem als esports, ara comença, atenció, la Champions amb el debut del Madrid davant de l'Inter de Milà a partir de les 9.
1: Amb un Mourinho que ahir va exhibir la seva versió més coneguda, criticant els àrbitres amb els seus clàssics. Per què? Queixant-se del VAR en el partit contra el Betis.
3: ¿Por qué motivo no ha sido repetido? No ha sido repetido porque el VAR no conoce el reglamento, o no ha sido repetido porque el VAR no ha querido. Esta es una cuestión que a mí, como entrenador del Real Madrid, a mí me gustaría que la gente responsable me pudiera responder. ¿Por qué?
1: També avui a les 9, Dortmund Villarreal, Lilla Betis, Porto Manchester City, a la Lliga, Getafe 1, Celta 1 i Elx 2, Real Societat 3.
0: I el centre d'esport Sabadell se situa tercer en aquesta classificació de la segona divisió.
1: Victòria 3-2 davant el Córdoba, gol de penal d'Urri al minut 89. Ferran Costa, tècnic Carles Quinat.
5: I aquest equip el que demostra una i una altra vegada és que hi creu, que té orgull, que defensa aquesta samarreta amb l'ànima i a part que penso que fa moltes coses bé futbolísticament parlant.
0: Parlant de Sabadell, la jugadora de waterpolo Maika García denuncia que el Sabadell no li ha renovat el contracte després de reincorporar-se al seu embràs.
1: Diu que l'empara la llei i que el club estava obligat a prorrogar-li aquest contracte un any més. Són declaracions al periódico.
23: Para mí creo que la ley hay que cumplirla y aún así, aunque no hubiese esta ley o no existiese, creo que por parte de mi club no me lo esperaba porque son más de 30 años en este club, en esta entidad.
1: Ara portava dos anys sense jugar pel procés de ser mare i ha fitxat finalment pel Sant Andreu. També es presenta avui a les Roses l'acord amb la Federació Espanyola de Futbol amb una clínica per oferir tractaments de fertilitat a les jugadores que ho sol·licitin. El pla inclou fecundació in vitro i congelació d'òvuls.

0: En punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Sarral, a la Conca de Barberà, a les 7:28.
1: I es pondrà a les 8:17 del vespre.
0: I les temperatures a aquesta hora?
2: A Sant Llorenç de Vall, 16 graus, a Roses, 21, i al Guaire, 23.
0: Pel que fa al temps, avui la calor donarà pas a les tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia, sí. Aquesta tarda conviuran temperatures de 38 o 39 graus a l'interior i les primeres tempestes al Pirineu. En canvi, les més importants, els aiguats més forts, els tindrem durant la matinada al Camp de Tarragona i al litoral i prelitoral de Barcelona. I amb el pas de les hores també arribaran a més comarques de l'interior.
0: I tenim també les carreteres i el transport públic a primera hora del matí, com sempre, començant a congestionar-se. Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia, doncs sí, pel que fa al trànsit, ja veiem les primeres retencions a la ronda litoral a l'altura de Sant Adrià de Besòs en direcció Llobregat i també en bus al Nus de la Trinitat, també en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, Renfe informa que ja s'ha solucionat la incidència per un robatori de cable de cobre que hi va haver a la tarda a l'estació de França i que afectava les línies R13, R14, R15 i R16. També, de moment, normalitat

0: petició de les defenses que li havien demanat posposar la data.
1: El tercer, audiència nacional.
2: El tribunal investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada Maria Tardón hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya i sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc.
1: El quart, Inuncat.
0: Protecció Civil l'ha activat per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest vespre i sobretot demà. A mitja hora les precipitacions poden superar els 20 litres per metre quadrat a les comarques del nord de la Catalunya central.
1: El cinquè, teatre.
2: Una gala al Liceu va donar per inaugurada aquesta nit passada la temporada teatral. El sector celebra la xifra rècord de la temporada passada, 4 milions d'espectadors i més de 115 milions de recaptació.
1: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Freddy?
3: La Comissió Europea ha confirmat que ha rebut un informe d'OpenAI, l'empresa del ChatGPT, després de la revelació que un grup dels seus agents d'intel·ligència artificial va utilitzar una pàgina web alemanya per comunicar-se entre si.
1: Amb què han anat a dormir Estats Units?
3: Amb els preparatius d'una convenció del Partit Republicà que començarà demà a Dallas. Aquest tipus de convencions es fan normalment abans de les eleccions presidencials, bàsicament perquè nomenen formalment el candidat, però ara el partit de Donald Trump en fa una de manera excepcional abans de les eleccions de mig mandat, els comicis parlamentaris del novembre. S'interpreta com un acte descarat per intentar reforçar la imatge del president.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
3: Amb la detenció a Bèlgica d'un investigador acusat de robar secrets d'una empresa de xips per facilitar-los a una companyia xinesa. L'investigador té doble nacionalitat, belga i xinesa, i segons la fiscalia, la seva detenció forma part d'una investigació sobre espionatge.
1: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
4: Bon dia.
1: Centrada sobretot en la vessant judicial de la crisi de Ceuta i la ressaca de les eleccions alemanyes.
4: Comencem, però, amb Ceuta. La Vanguardia explica, Ricard, que la jutge obre una causa penal per investigar un atac a l'Estat. El País relata que la jutge assenyala el Marroc per l'entrada massiva i l'ara que l'Audiència Nacional investigarà l'entrada massiva d'immigrants. I a Madrid, El Mundo, la jutge avala la pista clara i ineludible, diu textualment que la sala es va gestionar des de Rabat, i l'ABC sentencia que el número 2 de la intel·ligència marroquina va infectar el mòbil de Pedro Sánchez. Aquest diari també assegura que comandaments policials es van negar a signar un informe per exculpar el Marroc de la invasió a Ceuta. I pel que fa a les eleccions de Saxònia-Anhalt, llegim que Alternativa per Alemanya aspira a governar-hi gràcies a transfugats de la CDU. El periòdico diu que es posen han entredit els cordons sanitaris i El País que aquests resultats obren una crisi al govern alemany. I pel que fa a les fotos, n'hi ha una que repeteix almenys en 5 portades, la de la princesa Leonor començant la universitat, a la Carlos III de Madrid, se la veu somrient i envoltada d'altres estudiants, la veiem arreu, menys a l'Ara i al Punt Avui.
1: I pel que fa a la premsa comarcal, l'Anna Garcia.
5: Avui, que comença el curs escolar, llegim al Segre que el Consell Comarcal del Pallars Sobirà i l'Ajuntament d'Esterri i d'Àneu han denunciat que Educació no ha lliurat en condicions el nou menjador escolar de la localitat. Demanen al departament que assumeixi i resolgui el problema per poder posar-lo en funcionament. L'espai no té operativa ni connectada a la instal·lació del gas. Seguim parlant d'escoles. A Tarragona, l'AFA de l'Institut Escola La Rabassada ha reclamat actuacions urgents a l'Ajuntament per una plaga de puces. L'entitat assegura que s'ha acumulat pols i terra al recinte escolar. L'Ajuntament diu que a partir d'avui reforçarà la neteja i que actuarà contra les puces, contra aquests insectes. I el 9-9 explica que l'autor de l'assassinat d'Aranxa Caro, una veïna de Prats del Lluçanès que estava embarassada, ha reconegut els fets i ha acceptat una pena de 26 anys de presó. Aquesta acceptació evitarà el culpable passar pel judici amb jurat popular i arriba 3 anys i mig després dels fets.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, què destaquem?
6: Avui comença la Champions. El Madrid rep l'Inter a les 9. Mourinho queixant-se dels àrbitres de la Lliga Espanyola per no utilitzar correctament el VAR. El Sabadell se situa tercer a la Lliga de Segona Divisió després de guanyar 3-2 al Córdoba, gol de penal a l'últim minut, i la waterpolista del Natació Sabadell, Maica García, denuncia que el club no li ha prorrogat el contracte després del seu embaràs.
1: De seguida t'ampliem què està passant amb la redacció també del Matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans ens fixarem en les midterms. Són les eleccions a mig mandat dels Estats Units. És el comentari que ens aporta cada dia l'anàlisi de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
7: Good morning, Catalunya. A pocs dies de les midterms, Donald Trump sembla que no en tingui prou amb la guerra de l'Iran i necessiti d'un conflicte molt més proper. Em refereixo a la guerra de tarifes amb el seu veí del nord, el Canadà. Després que el president imposés un 50% a les exportacions canadenques als Estats Units, el govern de Mark Carney ha respost a la mala passada i des d'aquesta mateixa matinada el primer ministre ha activat un sistema tarifari calculat amb 27.600 milions de dòlars que podria afectar un total de 700 productes. Entre aquests destaquen l'acer, la fusta i els productes làctics, unes mercaderies que podrien apujar els costos de vida ja prou inflats d'aquells estats que es debaten entre candidats demòcrates i republicans. No és estrany que el Partit Vermell vulgui allunyar-se del seu president, que de moment només fa campanya per ell mateix.
8: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: 2:15 de 7 del matí.
8: Informa't al matí.

0: de Catalunya Ràdio.
1: Catalunya es desperta pendent del primer dia de curs escolar, un inici atípic perquè ho fa amb una vaga convocada. Maria Costa.
2: Bon dia. Malgrat que ahir el president Salvador Illa va demanar aquí al matí de Catalunya Ràdio un parèntesi en les aturades, els sindicats insisteixen que ho mantenen perquè no volen donar un xec en blanc.
1: El sindicat majoritari USTEC avisa que fins que el govern no calendaritzi una proposta, continuaran les mobilitzacions de protesta.
3: Així ho deia aquesta casa la portaveu del sindicat Iolanda Segura.
4: Que puguem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització, de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions que ha apuntat el president, però en tenim moltes altres. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
3: La FAC, que agrupa les associacions de famílies d'alumnes, admet que el primer dia de curs no és el millor moment per entomar una vaga. Mentrestant, l'oposició i també els socis parlamentaris de Salvador Illa li retreuen que durant les vacances no hagi hagut contactes per accelerar la negociació. Mònica Sales, de Junts, Elisenda Alemany, d'Esquerra, i Gerardo Pissarello, dels Comuns.
5: Per a nosaltres és una irresponsabilitat. L'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost, en què el president Illa no ha gestionat la crisi d'educació.
6: Tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
7: Començar aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern. Més que treva, necessitem mesures concretes.
3: Avui també se sabran els resultats de l'informe PISA, tot i que a Catalunya s'han d'agafar amb pinces perquè van excloure més alumnes dels permesos.
1: El jutge peinador ha citat avui la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, i la seva assessora per comunicar-los que les envia a judici.
3: A Gómez se la jutjarà per tràfic d'influències i malversació per presumptament haver-se aprofitat de ser la dona del president del govern espanyol per als seus negocis amb la Universitat Complutense. Ahir Sánchez va passar de puntetes per aquest cas i es va tornar a reivindicar com l'única alternativa davant l'extrema dreta.
8: L'amenaça ultra gana terreno. Por tanto, no olvidemos que cada día de avance, cada política aprobada en estas Cortes Generales, es un día y un derecho más ganado frente a los ultras. Así llevamos 8 años y el año que viene otros 4 años más.
3: Mentrestant, en el cas Plus Ultra, que investiga l'expresident Rodríguez Zapatero i va declarar l'exdirigent de l'empresa, va dir que va pagar-li una comissió d'un 1% del rescat de 53 milions a canvi de mediar en el procés, però no ha concretat quines gestions hauria fet Zapatero.
1: D'altra banda, el govern espanyol assenyala directament la jutge de l'Audiència Nacional que ha decidit obrir una investigació sobre Ceuta.
3: Óscar Puente, ministre de Transports, aquesta nit a la SER.
9: Proviene del mundo político. Ha sido concejal del Ayuntamiento de Madrid del Partido Popular. Por tanto, teniendo en cuenta, como digo, todo lo que estamos viendo, desde luego hasta la fecha ha dado muestras, yo creo que de cierta, de que se pueda dudar de su imparcialidad, desde luego sí.
3: Per cert, que avui el govern espanyol desclassificarà els informes del CNI sobre l'entrada massiva d'immigrants. Es podran consultar públicament a partir de demà.
1: I Alemanya espera quin impacte tindrà la victòria de l'extrema dreta a les eleccions de Saxònia-Anhalt.
3: Malgrat que encara no se sap si podrà governar, la tempesta ha arribat al mateix govern federal, l'estabilitat del qual queda en dubte i on el canceller Merz s'ha declarat en xoc.
10: Zutiefst schockiert.
11: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així.
3: La cap de la diplomàcia europea, mentrestant, veu amb inquietud aquesta victòria regional d'Alternativa per Alemanya. Kaya Kallas està preocupada per l'auge d'aquests partits ultras que volen recuperar les relacions amb Rússia.
1: I aquí Salvador Illa es mostra preocupat pel resultat.
3: Ahir a l'entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el president Illa admetia la seva preocupació.
12: Seguim cometre els mateixos errors que van cometre els nostres avis, que van haver de lluitar contra discursos totalitaris i d'odi que van portar, on tots sabem que van portar, al desastre, a la desesperació, o decidim seguir apostant per un món que vol viure d'acord amb unes normes acordades, en pau.
3: En canvi, Aliança Catalana ha celebrat la victòria ultra. Alemanya tanca una etapa política decadent i fosca i obre una porta a l'esperança. Així piulava des del seu compte oficial la formació de Sílvia Orriols. Coincidia amb el líder de Vox, Santiago Abascal, que també parla d'una gran esperança per a Alemanya i Europa.
1: 5 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona presentaran aquesta setmana una demanda col·lectiva per danys i perjudicis contra el govern.
3: Coincidirà amb els 2 mesos de l'enfonsament provocat per les obres de la línia 9 del metro. Carmen Pérez Pozo és l'advocada que el representa.
13: La demanda col·lectiva en la que reclamarem danys materials, danys econòmics i danys morals. I per una altra banda ho farem en base a la culpa in vigilando, que en dret és tu quan contractes que et facin una feina has de vigilar que qui t'ho faci bé. I això no ha passat.
1: La direcció del Parc de Collserola dona per fet que la pesta porcina africana obligarà a mantenir la prohibició d'accedir-hi com a mínim fins a finals d'any.
3: Mentrestant, ja es treballa per adaptar la programació educativa habitual en espais alternatius fins a finals d'aquest curs que tot just comença.
1: Vallvidrera, David Àngela.
0: Raimon Roda, gerent del Consorci del Parc de Collserola, treballa amb aquest calendari i aquest objectiu.
14: Intuïm que segurament això pot ser que encara fins finals d'any continuï. Per tant, comencem a veure com encarem aquest curs escolar, intentant fer activitats segures dintre Can Coll, és a dir, en recinte tancat, però començar a veure si el podem començar a obrir, i veure si les activitats que es feien a Can Coll es poden fer a les escoles. És a dir, si les escoles no poden anar al parc, el parc que vagi a les escoles.
0: Des de Vallvidrera, David Àngela, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Catalunya aixeca el taló de la nova temporada teatral amb una gala al Liceu que ha recorregut un quart de segle del teatre català a través de la música i el teatre.
2: El sector ha celebrat les xifres rècord de la temporada, 4 milions d'espectadors a Catalunya i més de 115 milions de recaptació.
1: Marta Vives.
15: Fins aquí la gala del 25è aniversari de Catalunya aixeca el taló.
16: Sota el lema 25 anys al teu costat, passi el que passi, la gala s'ha desenvolupat com una obra de teatre musical protagonitzada per una professora que vol ser actriu professional. L'espectacle ha recorregut els 25 últims anys al país, des dels atemptats de l'11 de setembre fins a la pandèmia, passant pel procés o les mobilitzacions socials. Joan Pere i Ivan Lavanda, Mariona Escoda han estat alguns dels protagonistes de la nit. Un altre, i ben important, el fundador i president de Focus, Daniel Martínez, que ha rebut el Premi Honorífic.
17: Tenim la manera de lluitar contra la mediocritat, el crit i l'artificialitat que ens envolta, i és la cultura. Visca el teatre. Moltes gràcies.
16: El sector ha celebrat la xifra rècord d'aquesta temporada que han arribat als 4 milions d'espectadors a tot Catalunya. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara, sèries. Perquè ja sabem alguns dels noms que es podran veure al Festival Serializados 2026, al Festival de Sèries de Barcelona, que es celebra del 19 al 28 d'octubre.
2: Són Matar a un oso, la segona temporada de Celeste, Android i Eti, que és l'última creació de Haga i Levy.
1: Montse Pujol.
18: Les sèries originals de Movistar Plus, Matar a un oso, dels germans Jorge i Alberto Sánchez i Celeste, creada per Diego San José i protagonitzada per Carmen Machis, competiran a la secció oficial d'àmbit estatal del festival. Serializados acollirà 6 sèries també d'estrena absoluta a Espanya dins de la secció oficial internacional. A Android, Diane Morgan interpreta un model obsolet d'androide dissenyat per assistir persones de la tercera edat. I la secció oficial acollirà l'estrena d'una altra sèrie britànica, Negocios Turbios, un thriller basat en fets reals. Des d'Alemanya arriben dues sèries més, A Better Place, un thriller que barreja la ciència-ficció i el drama social, i Naked, un drama eròtic i psicològic sobre l'addicció al sexe. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I un dia més anem a Venècia, on avui Penélope Cruz i Javier Bardem presenten la seva nova pel·lícula Búnker, que competeix pel Lleó d'Or. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
19: El festival ha guardonat aquesta veterana actriu de 93 anys per les seves interpretacions versemblants i intenses que aporten profunditat als seus personatges. Això ho hem pogut comprovar al curt d'homenatge on reviu magistralment una Marilyn Monroe que aquest 2026 hauria fet 100 anys i que ella mateixa va conèixer personalment.
20: Era una criatura tan màgica. Un dia caminàvem pel carrer a Beverly Hills. Ningú ens parava atenció. De cop i volta els cotxes van començar a tocar el clàxon i a cridar-la Marilyn, Marilyn. I jo li vaig dir, això ho has fet a propòsit? I em va dir, sí. Per què? I em diu, és que tenia ganes de sentir-me Marilyn Monroe per un minut.
19: Des de Venècia, Òscar Callau per al matí de Catalunya Ràdio.
1: Era la veu d'Ellen Burstyn, l'actriu nord-americana que ha rebut el Lleó d'Or honorífic a la Mostra de Venècia per una carrera premiada amb un Òscar i que, recordem, va arrencar fa més de 5 dècades amb el paper de mare a l'Exorcista. I aquí bones notícies per al món editorial, perquè neix una nova editorial per assaig en català. Es diu Set Arcs i, coincidint amb la Setmana del Llibre en Català de la setmana vinent, publicaran els dos primers títols.
2: Publicarà només 7 llibres l'any, tots sobre el mateix tema, però des de 7 disciplines i perspectives diferents. Jordi Graupera és un dels impulsors. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
21: Creiem que hi ha un buit en l'assaig en català per a llibres d'autor ben escrits, amb tesi, dels que conformen la conversa pública a Europa i al món. Llibres que ocupin el punt mig entre la divulgació més pop i el llibre més acadèmic. És un gènere molt comú en les grans llengües del món i aquí li mancava protagonisme.
2: Els dos primers títols seran Obres Sòcrates en defensa d'una vida filosòfica d'Agnès Calart, traduït per Núria Busquet, i Proto de Laura Spini, traduït per Marta Marfany.
21: Publicarem 7 llibres l'any i només 7. Per això l'editorial es diu Set Arcs. Tots set seran sobre el mateix tema. Aquest any, la idea d'origen, l'any vinent, la idea de diferència, el 2028, el conflicte, però cada llibre d'una disciplina i des d'una perspectiva diferent.
1: Passa poc més d'un minut a tres quarts de set del matí. Avui tindrem un dia de sol i calor, però atenció ja amb algunes primeres tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, les primeres tempestes les tindrem Pirineu, Prepirineu, però mentre no arribin tindrem un dia sol, amb temperatures que ja són molt altes a aquesta hora, no només a la costa, sinó també a alguns llocs de l'interior, 24 graus a Cervera, 21 ja tenen a la Pobla de Segó, 21 graus a Mollà. Avui s'arribarà a 37, 38 o 39 graus, encara en punts de ponent, també de l'interior de les comarques de Girona, fins i tot en alguns llocs de la Catalunya central. A la tarda, aquestes primeres tempestes Pirineu i Prepirineu, a l'espera que durant la matinada les tempestes més fortes apareguin a el litoral i prelitoral de Barcelona i també al Camp de Tarragona, i després ràpidament sentint-se'n també per la Catalunya central fins a arribar al Pirineu, molts llocs del Pirineu i Prepirineu. Atenció perquè poden descarregar aiguats de més de 50, 70 litres per metre quadrat, i demà encara serà un dia inestable, sobretot marcat per la baixada de la temperatura.
1: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
5: Circulació amb retencions a les rondes de Barcelona a aquesta hora. A la ronda litoral hi ha embús en direcció Llobregat a l'altura de Sant Adrià de Besòs, i a la ronda de dalt també retencions a l'altura del Nus de la Trinitat en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, veiem retards d'un quart d'hora a l'R11 en el tren que ha sortit de Barcelona a Sants cap a Figueres, i també un quart d'hora de retard en el tren de l'R16 que està anant de Barcelona cap a Tortosa.
22: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
23: Avui hem rebut el missatge de l'IU, de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Bressol Municipal Charlot, a Barcelona. Es queixa del que considera una manca de resposta de l'Ajuntament davant del mal estat de diversos elements del centre. Per exemple, el parquet, afectat per una fuita d'aigua des del juny, o també els aparells d'aire condicionat.
24: Que treguin el parquet que està bufat i que ens requereix les condicions perquè els infants puguin dur l'activitat amb seguretat, que revisin els aires condicionats i facin que totes les estances tinguin una bona climatització, que revisin i millorin l'estat dels tèrmits que es van detectar farà dos cursos.
23: Des de l'Ajuntament responen que van considerar viable mantenir el parquet, però que continuen avaluant el seu estat, mentre que asseguren que l'actuació per reparar els aparells d'aire es farà durant el primer trimestre. Des de l'AFA insisteixen en la necessitat que l'Ajuntament escolti de manera immediata les seves demandes per garantir el bon funcionament de l'escola.
22: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
2: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar ahir sense grans moviments. Els inversors no tenien referències de Wall Street, ja que era festiu. L'IBEX va cedir un 0,14%, però manté els 20.000 punts. El preu del petroli continua a l'alça i aquest matí el barril de Brent s'enfila per damunt dels $97. A l'Àsia, on trobem els parquets oberts d'aquesta hora, la borsa de Tòquio registra guanys del 0,30% i la de Hong Kong, que és més sensible a les pujades del cru, cau un 0,44%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
25: El matí de Catalunya Ràdio.
22: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
26: La nostra gosseta, a veure si ha sobreviscut aquest passeig. Mercè, qui ho decidirà, això?
27: Ho decidirà el Pau. Pau. Petonets, Pau.
28: Petonets?
26: No. És dels millors moments que s'ha vist en aquest programa. La Mercè li ha preguntat d'on ets, ell ha entès petonets i ell molt educadament ha mantingut la situació i ha contestat petonets.
22: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
25: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
1: Deu minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Tarragona. Ricard Buigas, bon dia.
29: Hola, bon dia.
1: A Lleida tenim el Pere Joan Álvarez, bon dia.
30: Hola, bon dia.
1: Des de Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
31: Bon dia.
1: I a Girona saludem la Núria Paraire, bon dia.
32: Bon dia.
1: Comencem al Priorat, on d'aquí a poc més de mitja hora entrarà en funcionament la primera línia de bus regular que connectarà les poblacions del nord de la comarca amb la capital. Falset, Ricard.
6: Sí, a veure, aquesta nova línia impulsada pel Consell Comarcal d'Ondina, Ulldemolins, Cornudella de Montsant, Poboleda i Falset del primer bus, com bé dèieu, sortirà 8:45 del matí d'Ulldemolins i arribarà 8:45 a l'Institut Priorat de Falset. La tornada està programada a les 3:00 PM. Era una demanda de veïns i familiars del Priorat per facilitar sobretot la mobilitat dels alumnes que estan fent estudis postobligatoris a Falset. Ara, evidentment, també podran utilitzar i aprofitar la resta de persones que han d'anar a fer gestions a la capital.
1: Saltem a la ciutat de Lleida, on s'ha desconvocat a última hora, Pere Joan, el desallotjament previst per aquest matí de l'Escola Popular de Balàfia.
7: El desallotjament estava previst per a primera hora d'aquest matí. Els responsables de l'Escola Popular de Balàfia havien convocat una concentració per intentar impedir-lo. Al final, en un comunicat enviat a última hora d'ahir, van desconvocar la mobilització després d'assegurar que la pressió exercida ha aconseguit que es descarti el llançament. Estem parlant d'un projecte social i educatiu que acull cada setmana unes 200 persones, entre infants, joves i adults, en activitats educatives i de lleure. El propietari de l'immoble és un fons d'inversió.
1: A Barcelona, pendents avui de Collserola, ho apuntava Marc.
8: Exacte, això després que la direcció del parc hagi donat per fet que la pesta porcina africana obligarà a mantenir aquesta prohibició d'accedir-hi com a mínim fins a finals d'anys, això en un dia en el qual a les comarques de Barcelona estem pendents de les manifestacions de professors i afectacions a les comarques de Barcelona en aquest dia de tornada a l'escola i també de tornada de les vagues. Ara que ha acabat, per cert, la festa major de Sabadell, comença la de Llinars del Vallès i es fa a Manresa la 55a nit de l'esportista.
1: I acabem a les comarques gironines. L'empresa familiar Ràbic invertirà 115 milions en un nou centre de producció, Núria.
9: Sí, l'empresa de Maçanet de la Selva començarà les obres del nou centre l'any que ve en una parcel·la que hi ha al costat de la planta actual i que tindrà una superfície de 33.000 metres quadrats. En aquestes noves instal·lacions s'hi elaboraran patates fregides i crispetes, els productes que li donen més vendes. L'empresa preveu ampliar la plantilla en unes 500 persones de manera progressiva en els propers anys. A més, planteja fer un nou centre de distribució a Madrid per millorar la logística.
1: Doncs així tenim el país quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I els esports com el tenim, Robert Prat?
0: Comença la Champions, el Madrid rep l'Inter a partir de les 9 amb José Mourinho queixant-se dels àrbitres de la Lliga Espanyola per no utilitzar correctament el VAR. El Sabadell se situa tercer a la Lliga de Segona Divisió després de guanyar 3-2 al Córdoba, gol de penal a l'últim minut, i la waterpolista del Natació Sabadell, Maika García, que denuncia que el club no li ha prorrogat el contracte després del seu embaràs.
1: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
11: Doncs fet i fet, la cocaïna del tenista australià Nick Kyrgios ha quedat en un sol mes de suspensió en considerar que el consum va ser social i fora de la competició. Aviam-ho, a la NBA, que té la política més oberta i progressista del món respecte al cànnabis o al futbol americà i hoquei sobre gel, ja van deixar d'aplicar suspensions per positius de Maria. Perquè si ens posem moralistes, què fem llavors amb el tabac, l'alcohol o els diners de les cases d'apostes? L'esport professional ha de vetllar i protegir la competició. Fora d'aquest límit no té jurisdicció sobre la moral privada. L'única línia vermella reguladora han de ser les substàncies que alteren el rendiment. Deixem la intimitat per a les persones, regulem el joc net i punt.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
12: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça.
13: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
10: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
13: Un moment molt delicat de la història de Catalunya en què el dictador no feia ni un any que havia mort i encara amb moltes incerteses per resoldre.
10: Puyal 50, amb Bernat Soler. Una edició especial dels Rècords a l'app i web de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
28: Ja hi tornem a ser.
29: Onzena temporada del Tot Costa.
30: Por qué? Por qué?
28: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
29: Nova temporada amb els vells clàssics.
30: No sé si són muy simpáticos. No sé.
10: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
30: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
31: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: 5 minuts i a les 7 del matí, ara el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui s'obre la nova temporada de la sèrie de TV3 com si fos ahir.
3: Ahir va començar una nova temporada de TV3 i en especial una nova temporada de Com si fos ahir. La sèrie sobre taula diària que també li funciona a la cadena. I jo vull reivindicar-la perquè no sempre estan lo suficientment valorades les sèries diàries. TV3 va ser pionera en això, en la ficció pròpia, i el món audiovisual ha estat esguitat durant més de 30 anys de guionistes, productors, actors que es varen formar allà. Per no parlar de la fidelitat i de l'amor que han generat.
1: I a la recomanació del dia, avui que torna a l'escola i torna a la vaga de mestres, Marc Garriga ens recomana mirar la pel·lícula Sala de Professores.
4: Una pel·lícula alemanya sobre una professora novella que aterra en un institut de secundària i es veu immersa en un debat ètic molt interessant després que es produeixin una sèrie de robatoris dins el centre. La noia pretén redreçar certs problemes enquistats, però topa amb les implacables estructures del sistema escolar. Un film sobre fake news, la influència de les xarxes, el dilema sobre què és la justícia, ple de suspens en forma de thriller apassionant, provocador i intel·ligent. Sala de Professores està de lloguer a Prime Video i Apple TV.
1: I ahir què ens deien els altres, Jovany?
5: Ahir ens va sorprendre una confessió de Jiménez Los Santos allunyada de la política i de l'actualitat. Li agrada la oreja de Van Gogh des de fa poc temps.
14: Y redescubro cosas que no me gustaban hace 30 años y que ahora me hacen gracia. Pero la oreja de Van Gogh siempre parecía una cursilada y ahora es una cursilada, pero que me gusta.
5: Estava relaxat ahir en Los Santos fins que una col·laboradora seva li va dir que això de tenir fills i nets anava per llarg i ell ho va considerar antipatriòtic.
14: Pues no sé si eso es una... es un comentario razonable y patriótico.
5: Bastante.
14: Porque como no haya niños y no haya más que mascotas...
5: I a la CUP sentíem els pares d'alumnes de Ceuta manifestar-se perquè diuen que els carrers no són segurs pels seus fills, però cridaven un eslògan que sonava contradictori: con los niños no se juega. A quarts d'onze sentirem què diuen els altres avui.
1: Gràcies, Jovany.

0: Bon dia, Canalies.
1: Bon dia.
0: Amb quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música de Coldplay i Sky Full of Stars. I és que tal dia com avui, un 8 de setembre, però de l'any 1966...
0: Un què?
2: Un 8... Has dit 8 de setembre.
1: 8 de setembre.
0: 8 de setembre.
1: 8 de setembre del 66, la cadena de televisió NBC va emetre el primer episodi de la sèrie de ciència-ficció Star Trek, creada per Gene Roddenberry. De fet, avui es compleixen exactament 60 anys d'aquella primera emissió. Sí, d'aquella primera emissió històrica que van veure 11 milions de llars als Estats Units.
0: 11.
1: Va constar exactament de 29 episodis i es va convertir, exacte, episodis, convertint-se en la temporada més llarga de la saga Star Trek.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Primer de tot, alerta avui amb el temps, perquè tindrem pluges intenses a partir del vespre i molt especialment demà. Aquesta tarda començaran a la Catalunya Central i en la pròxima matinada s'estendran a bona part del país. Protecció Civil ja ha activat el pla per inundacions i es preveu una baixa de temperatures, que ja era hora. Dit això, avui el gran tema del dia és l'inici del curs escolar.
1: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, i anem a raonar i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys, i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
0: És la petició que feia des del matí de Catalunya Ràdio el president Salvador Illa de cara a la vaga que hi ha convocada per avui. Tot i això, els sindicats mantenen la protesta i les seves reclamacions. En concret, demanen més finançament, fins a arribar al 6% del PIB, un augment dels professionals per l'escola inclusiva i una reducció del nombre d'alumnes a cada classe. Maria Costa.
2: El sindicat majoritari USTEC avisa que fins que el govern no calendaritzi una proposta, el curs no continuarà amb normalitat i que, per tant, la pilota és a la seva teulada. Ho ha dit a 3CAT, la portaveu del sindicat, Yolanda Segura.
3: Que puguem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització, de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions. Ha apuntat a president, però en tenim moltes altres. Lo que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
2: Avui hi ha convocades mobilitzacions en 11 punts del país, entre els quals a les capitals de demarcació, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I fons del govern recorden que en diferents acords han posat més de 2.700 milions d'euros en aquesta negociació. És l'acord, diuen, històric més important que hi ha hagut fins ara. Tot i això, a banda dels sindicats tradicionals, l'Assemblea Educativa també veu justificada la vaga. Frederic Vincent, bon dia.
4: Bon dia. L'Assemblea, recordem que és una organització fora dels sindicats que es crea a partir de les assemblees d'escoles i instituts. De fet, van ser els primers en anunciar la vaga d'aquest primer dia de curs. Des de l'Assemblea, David Iglesias deia que hi ha molts motius per demanar millores.
5: Ja sabem que hi ha aules que estan a 40 graus, on més de la meitat dels nanos tenen necessitats específiques que les quals no pot cobrir una sola persona. Seguirem estant a la cua dels sous d'Espanya. Seguirem tenint problemes amb la inclusiva, tenint burocràcia interminable que ens fa fer més hores de les que ens toca fer. Seguirem tenint ràtios que són impossibles.
4: Això ho deia en declaracions al Catalunya Nit, de Catalunya Ràdio, per on va passar també el president de les associacions federades de famílies d'alumnes, el Jordi de Carreras. Ell apuntava que la majoria de pares i mares avui sí portaran els nens a l'escola.
6: Evidentment, aquest dret a poder assistir al centre ha d'estar garantit i es garanteix amb els serveis mínims i per tant, entenem que una majoria portarà els seus fills al centre educatiu si no creu que hi hagi algun problema específic que no té per què.
4: Per cert, sobre les reclamacions de calor a les aules que dèiem abans, que sentíem abans de l'Assemblea Educativa, recordem que també aquí, al matí de Catalunya Ràdio, el president Illa es va comprometre a proposar en breu un pla per climatitzar totes les escoles del país.
0: Sense concretar aquest pla, però en tot cas sí que va ser un dels anuncis del dia. I en el terreny polític, la crida del president Salvador Illa a aturar les protestes dels docents ha acumulat també crítiques a l'oposició i fins i tot d'alguns aliats parlamentaris. Àlex Giral Robert.
7: Els partits retreuen al cap de l'executiu que no hi hagi hagut contactes durant les vacances per accelerar la negociació amb el sector. Des de Junts, Mònica Sales ho titlla de sorprenent i irresponsable.
8: L'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost en què el president Illa no ha gestionat la crisi d'educació.
7: També ho veu així la republicana Elisenda Alemany.
9: Un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
7: I és que els dos socis d'investidura d'Illa s'han sumat a les crítiques Gerardo Pisarello dels Comuns.
10: Més que treva, necessitem mesures concretes.
7: Això mentre el PP i la CUP reclamen la dimissió de la consellera Niubó. Àlex Giral Robert pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a tot això, avui sabrem el resultat de les proves PISA.
4: Recordem, són aquelles proves que, en teoria, si tot va bé, serveixen per avaluar els coneixements dels alumnes i comparar-los amb altres països, però aquest any no es podrà fer, perquè a Catalunya se'n van excloure fins a 4 vegades més d'estudiants del que està autoritzat. El govern ho va justificar dient que era un error tècnic i a partir d'aquí va cessar la secretària general del Departament d'Educació i va obrir expedients disciplinaris a dos tècnics i un al càrrec de la conselleria.
0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
11: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Agora del Matí, Marta Rosica, Anna Grau, Vicent Sánchez, Esther Vera i Claudi Pérez.
12: Avui és dimarts 8 de setembre. El dia comença amb 24 graus a Reus, 24 també a Mataró i 18 graus a Olot. Avui farà sol i molta calor. Segurament encara arribarem als 38 o 39 graus a les zones més càlides de Ponent i potser avui també a l'interior de Girona. A la tarda ja hi haurà tempestes al Pirineu, localment fortes. A l'espera que durant la matinada es formaran les tempestes més fortes que podran deixar 50 o 60 litres al Camp de Tarragona, al litoral i prelitoral de Barcelona i més tard també arribaran més a l'interior.
13: Això pel que fa al temps, pel que fa a les carreteres, a la ronda litoral i amb bus en direcció Llobregat a l'altura de Sant Adrià de Besòs i a la ronda de dalt retencions en sentit Llobregat a l'altura del Nus de la Trinitat. També circulació densa a la C58, l'A2, l'B23 en direcció Barcelona.
0: Ara són les 7 i 6. I repassem el que cal saber d'aquest dimarts 8 de setembre del 2026 amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
14: Bon dia.
0: Terratrèmol polític.
15: La contundent victòria de l'extrema dreta Saxònia-Anhalt ha encès les alarmes a Berlín i Brussel·les per les possibles rèpliques de l'onada reaccionària.
16: Encara no queda clar si Alternativa per Alemanya podrà governar o no, però el govern federal admet que les eleccions d'aquest diumenge marcaran un abans i un després.
0: Berlín, Jordi Regàs.
17: Terratrèmol polític i social a Alemanya després de la aclaparadora victòria de l'extrema dreta. Com que de moment no pot governar, el candidat d'Alternativa per Alemanya proposa diputats d'altres partits que li donin suport. El canceller Friedrich Merz, per la seva banda, reconeix haver quedat en estat de xoc.
18: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així.
17: Els socialistes, per la seva banda, plantegen ara si no cal fer marxa enrere en bona part de les reformes engegades per la coalició de govern. La pressió es redobla sobre Merz, però caldrà esperar fins a les eleccions regionals de Mecklenburg i Berlín, de finals de setembre, per veure fins on arriba la pressió i si s'arriba a plantejar fins i tot un relleu. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Dubtes
19: sobre si la resta de partits alemanys aplicaran un cordó sanitari a la ultradreta. Hi ha tres votacions per a la investidura a Saxònia-Anhalt i això és important. És en vot secret, ho destaca Klaus-Jürgen Nagel, professor de Ciència Política a la Pompeu Fabra, al Catalunya Nit.
20: És una de les possibilitats que hi ha que algú de la CDU al Parlament flaqueja i dona el vot a l'AFD per possibilitar-li la formació de govern. Però ja fa temps que el cordó sanitari o tallafocs a nivell local i comarcal s'està trencant.
0: Preocupació.
15: La cap de la diplomàcia europea veu amb inquietud la victòria d'Alternativa per Alemanya, entre d'altres perquè recupera les relacions amb Rússia.
21: Kaya Kallas ha assenyalat els lligams entre l'extrema dreta alemanya i el Kremlin i s'ha mostrat alarmada pels grans resultats que ha obtingut, justament pocs dies després de saber-se que Rússia va voler atemptar aquest estiu a l'aeroport alemany de Leipzig.
22: Les amenaces augmenten a Europa i alhora els partits que estan secs davant d'aquesta amenaça i que diuen que no hi hem de fer res perquè no és casa nostra, estan guanyant terreny.
21: Alternativa per Alemanya rebutja alguns dels grans consensos europeus. Vol deixar d'enviar armes a Ucraïna, treure les sancions a Moscou i reprendre la compra massiva de gas i petroli rus. Els governs de França i Polònia estan preocupats per l'avenç d'aquest partit polític a la principal potència europea. Des de Brussel·les, Bruno Forte Amires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: No està tot escrit.
16: El president Illa, en l'entrevista en aquest programa, no vol donar per fet que l'auge de l'extrema dreta acabi imposant-se a tot arreu i diu que depèn de tots.
23: Si hem cometre els mateixos errors que van cometre els nostres avis, que vam haver de lluitar contra discursos totalitaris i d'odi que van portar on tots sabem que van portar, al desastre, a la desesperació, o decidim seguir apostant per un món que vol viure d'acord amb unes normes acordades, en pau.
19: A casa nostra, les felicitacions als ultres alemanys han arribat per part d'Aliança Catalana i de Vox.
0: No és imparcial.
15: El govern espanyol posa la jutgessa de l'Audiència Nacional que ha obert una investigació sobre Ceuta en el mateix sac que la resta de causes que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez. Óscar Puente, ministre de Transport, aquesta nit a la SER.
24: Proviene del mundo político. Ha sido concejal del Ayuntamiento de Madrid, del Partido Popular. Por tanto, teniendo en cuenta, como digo, todo lo que estamos viendo, desde luego, hasta la fecha ha dado muestras, yo creo que de cierta, de que se pueda dudar de su imparcialidad, desde luego sí.
16: Maria Tardona ha obert la investigació en considerar que l'entrada massiva va ser un atac greu a la integritat d'Espanya i vol saber si el Marroc hi està al darrere i si la Moncloa va reaccionar tard.
25: La investigació judicial agafa forma el mateix dia que el Consell de Ministres desclassificarà tots els informes policials i d'intel·ligència previs el 30 de juliol. Seran públics a partir de demà i demostraran, segons el ministre Marlaska, que cap de les alertes prèvies era prou potent per anticipar-se, ni tampoc per pensar que el govern marroquí hi està al darrere.
26: No existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo d'intervenció alguna de Marruecos.
25: La jutgessa diu que és aviat per saber els autors materials de l'entrada, però dona per fet que es va cuinar tot des del Marroc i ho investiga per possibles delictes contra la integritat de l'Estat, per organització criminal i també per homicidis imprudents. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Citades.
19: El jutge Peinado ha citat avui la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, i la seva assessora per comunicar-los que les envia a judici. L'escrit no especifica si hi han d'anar presencialment.
15: L'advocat de Gómez ha demanat un ajornament, mentre que la defensa de l'assessora, Cristina Álvarez, ha informat que no hi serà perquè es troba de vacances i no torna a Espanya fins al 28 de setembre. Precisament, el jutge Peinado jubila un dia abans.
0: Plus ultra.
16: Avui declara davant del jutge que investiga el cas Zapatero, l'exconseller delegat de l'aerolínia. Ahir va ser el torn de l'expresident, que va assegurar que va pagar Zapatero una comissió de l'1% del rescat de 53 milions a canvi de mediar el procés. No ha concretat, però, quines gestions hauria fet Zapatero per facilitar l'operació.
0: Pugen un 13%.
19: Els rescats al medi natural aquest any els bombers n'han fet ja a Catalunya més de 1.400.
0: Montse Poblet.
1: El gruix dels rescats, més de 900, són per accidents relacionats amb l'excursionisme, i això s'hi han de sumar els 260 acompanyaments i recerques de gent que s'ha perdut o s'ha desorientat. Oriol Vilalta, responsable dels GRAE, fa una crida a la prudència de cara a les pròximes setmanes.
2: Quan s'acaben aquestes calors, arriben ja les tardes amb pluges i les nits molt fredes. Un còctel on al matí surts a fer una activitat i pots anar amb màniga curta, a la tarda aquella activitat ja es comença a complicar per la pluja, i si no tens prou roba d'abric i s'allarga, doncs tens temperatures molt fredes i que et poden comportar un risc d'hipotèrmia sever.
1: Montse Poblet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Notícia que hem conegut també d'aquesta matinada. Més risc de suïcidi.
15: Un estudi coliderat per l'Hospital de Bellvitge i d'Ivell identifica tres variables que ajuden a identificar les persones amb trastorn obsessiu compulsiu, TOC, que tenen més risc d'intentar suïcidar-se.
0: Mònica Mas, bon dia.
3: Bon dia. La investigació ha seguit l'evolució psiquiàtrica de 199 persones durant més de 19 anys a l'Hospital de Bellvitge. A través de les dades clíniques i de sistemes d'intel·ligència artificial, ha establert tres variables molt fàcils d'identificar en consulta que poden augmentar el risc dels pacients amb TOC de caure en el suïcidi. Ho explica el doctor Cinto Sagalàs, psiquiatre de la unitat TOC de l'Hospital de Bellvitge.
5: El fet de que tinguin antecedents familiars, el de que tinguin un trastorn depressiu associat i que hagin consumit o consumeixin substàncies o drogues, no? L'algoritme no et permet calcular el risc per a cada pacient. El que diu és que aquestes tres variables tenen un pes rellevant en predir la conducta suïcida.
3: Totes tres condicions permeten ajustar molt millor el tractament i evitar les temptatives suïcides dels pacients amb TOC. Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I sobre el debat de gravar les grans fortunes i les retallades en cooperació internacional, atenció a aquest estudi que hem conegut de l'IES Global. 30 milions de morts.
16: Són les que es podrien evitar d'aquí al 2030 si s'apliquessin més mesures fiscals als que més tenen i el que els recaptés els redistribuís entre els països més necessitats. L'estudi publicat a The Lancet analitza les dades de mortalitat i finançament de 59 països amb menys renda durant aquest inici de segle i conclou que allà on rebien més ajuda al desenvolupament, la mortalitat podria caure fins un 24%.
0: 4 milions d'espectadors.
15: El sector teatral bat tots els rècords i arriba als més de 115 milions de recaptació. Són dades que s'han conegut ara, coincidint amb la gala Catalunya aixeca el taló, que es va celebrar ahir al Liceu i que dona el tret de sortida a la temporada de teatre.
0: Marilyn Monroe, centenària.
19: L'actriu nord-americana Ellen Burstyn, de 93 anys, ha rebut el lleó honorífic de la Mostra de Venècia, coincidint amb l'estrena d'un curt en què es posa a la pell de Marilyn.
0: I Elton John reapareix. Després d'haver anunciat ara fa 3 anys que es retirava dels escenaris, l'hem tornat a veure aquesta matinada al Festival Rock and Rio, a Rio de Janeiro, amb un concert davant 100.000 persones on ha repassat part dels seus grans èxits i també s'ha fet un homenatge a la bossa nova. I en esport, Robert Prat, bon dia.
6: Bon dia.
0: Es queixa.
6: Torna la versió més coneguda de José Mourinho demanant explicacions.
8: ¿Por qué motivo no ha sido repetido? No ha sido repetido porque el VAR no conoce el reglamento. O no ha sido repetido porque el VAR no ha querido. Esta es una cuestión que a mí, como entrenador de Real Madrid, a mí me gustaría que la gente responsable me pudiera responder. ¿Por qué?
6: El Madrid ha votat la Champions a les 9 davant l'Inter de Milà. També avui dormen bé la Real, l'Illa Betis, a segon el Sabadell, es situa tercer a la Lliga, 3-2 davant el Córdoba, amb gol de penal a l'últim minut.
0: És un quart de 8 del matí.
4: Us saludem des del quios del costat de la ràdio. Ara mateix 24 graus de temperatura i les portades d'avui se centren en la part judicial de la crisi de Ceuta i en la ressaca de les eleccions alemanyes. Comencem amb el tema de Ceuta, que ho llegim tant a la premsa d'aquí com a la de Madrid. El Mundo titula, per exemple, que la jutja avala la pista clara i ineludible que la sala es va gestionar des de Rabat i afegeix que Sánchez posa en guàrdia el PSOE davant un avançament electoral. Pel que fa a les eleccions de Saxònia-Anhalt, llegim que Alternativa per Alemanya aspira a governar-hi gràcies a transfugues de la CDU i el periòdico diu que es posen en entredit els cordons sanitaris mentre que El País diu que aquests resultats obren una crisi al govern alemany. Pel que fa a les fotografies de les portades, n'hi ha una que repeteix, és la de la princesa Eleonor començant la universitat a la Carlos III de Madrid. Se la veu somrient i envoltada d'altres estudiants. La veiem, aquesta fotografia, a tot arreu, menys al diari Ara i al Punt Avui.
7: La teva seguretat està davant de qualsevol construcció. Per això a Obramat tenim una àmplia gamma de productes i de roba de feina que fins i tot podràs personalitzar. 20 anys construint junts. Obramat.
9: Informa't al matí de Catalunya Ràdio. Barcelona.
10: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 18 graus a Olvan, 19 a Sant Quirze Safaja i 21 a Cornellà de Llobregat. Carreteres, Maria Fernández Noguera.
13: Circulació amb retencions a totes dues rondes de Barcelona en direcció Llobregat i densitat també a la 2, la B23 i la C58 entrada a Barcelona.
10: Atenció, veïns i visitants habituals de la zona de Collserola, la direcció del parc dona per fet que la pesta porcina africana obligarà a mantenir la prohibició d'accedir-hi com a mínim fins a finals d'any. Vallvidrera, David Àngela.
11: Raimon Roda, gerent del Consorci del Parc de Collserola, treballa amb aquest calendari i aquest objectiu.
12: Intuïm que segurament això pot ser que encara fins finals d'any continuï. Per tant, comencem a veure com encarem aquest curs escolar. Intentant fer activitats segures dintre Can Coll, seria un recinte tancat, per començar a veure si el podem començar a obrir i veure si les activitats que es feien a Can Coll es poden fer a les escoles. És a dir, si les escoles no poden anar al parc, el parc que baixi les escoles.
11: Des de Vallvidrera, David Àngela, pel matí de Catalunya Ràdio.
10: Més notícies. A Barcelona, els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet presentaran aquesta setmana una demanda col·lectiva per danys i perjudicis contra el govern.
13: Coincidirà amb els dos mesos de l'enfonsament provocat per les obres de la línia 9 del metro. Carmen Pérez Pozo és l'advocada que el representa.
14: Ho farem en base a la culpa en vigilando, que en dret és tu quan contractes que et facin una feina has de vigilar que qui t'ho faci ho faci bé. I això no ha passat.
10: Pel que fa al crim de Manresa, entitats de la regió central demanen que no es criminalitzi el jovent.
13: El moviment popular alerta que alimentar la por i criminalitzar el jovent no ajuda a combatre la violència.
15: I demana reforçar els centres, els educadors de carrer, la salut mental i el programa de mediació i justícia restaurativa. Ho llegim al Regió 7.
10: I ara el Penedès. El jutjat de Vilafranca demana a DIF i Renfe tota la documentació sobre el manteniment i les incidències del tram de Gelida durant els 5 anys previs a l'accident mortal del gener.
13: També reclama registres de circulació, comunicacions i protocols d'inspecció per determinar si hi va haver deficiències relacionades amb el sinistre.
15: Paral·lelament, Acció Cassandra, personada en la causa, ha enviat a la Comissió Europea un dossier amb més de 9.000 incidències.
10: I cultura? Parlem de sèries. Perquè ja sabem alguns noms que es podran veure al Festival Serializados 2026, el festival de sèries de Barcelona, que se celebra del 19 al 28 d'octubre.
15: Son Matar a un oso, la segona temporada de Celeste, Android i Eti, i l'última creació de Hagai Levy.
10: I més cultura és Festa Major Viladecans. Avui, concert d'homenatge a l'Último de la Fila al Parc del Torrent Ballester, de franc a 9:45. Ara mateix passant 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
9: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
27: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
28: el 16 d'agost del 2001.
27: I el número de la sort, el...
28: 4.
27: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
29: El Matí de Catalunya Ràdio.
30: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
31: La veritat és que va sobre rodes.
30: Tan content estàs?
31: Això també.
30: Amb el nou Berlingo Van First, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
1: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
2: De pujar al sisè pis a visitar la sisena meravella, només hi ha un vol. Descobreix Llatinoamèrica des de 258 euros per trajecte volant amb Iberia. Reserva i consulta les condicions de viatges al Corte Inglés abans del 23 de setembre.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: 10 minuts seran 8:15 del matí. Avui és dimarts 8 de setembre del 2026. És un dia que sona així.
9: Els sons del matí.
5: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi. Anem a començar el curs. Respectem el dret a l'educació dels ciutadans.
17: Hem de tenir una proposta molt clara de calendarització, de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
18: Zutiefst schockiert.
20: Estem profundament commocionats. Per descomptat, ho hem d'acceptar.
21: L'amenaça ultra gana terreno.
22: La investigació judicial agafa forma el mateix dia que el Consell de Ministres desclassificarà tots els informes policials i d'intel·ligència previs al 30 de juliol.
23: No existe ningún elemento lógico, razonable y objetivo de intervención alguna de Marruecos.
0: Aquests són els sons del matí, ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia amb Francesc Soler. PISA.
16: Són les sigles del Programa Internacional per a l'Avaluació dels Estudiants de l'OCDE, l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, basat en l'avaluació de la formació d'alumnes de diferents països que arriben al final de l'ensenyament obligatori. Avui, que comença el curs escolar, sabrem els resultats del seu informe, encara que la mostra catalana no es pugui comparar amb les anteriors.
0: Antifeixista.
16: Contra el feixisme, és a dir, el moviment polític o ideologia autoritària que concentra tot el poder en un sol líder i rebutja la democràcia. Aliança Catalana fa mofa de l'històric cartell Aixafem el feixisme de Pere Català i Pic. Després del triomf electoral de l'extrema dreta alemanya, els de Silvio Riols han piulat Ja hem passat.
0: Taló.
16: Tela gran, que pot baixar i pujar i que baixada tapa tot l'escenari. Aquesta nit passada al Liceu s'ha celebrat la 25a edició de la gala Catalunya aixeca el taló, que dona el tret de sortida a la temporada teatral del país. L'efemèride arriba en un moment dolç per al sector. 4 milions d'espectadors la temporada passada a les sales del país, així dona gust aixecar el taló.
0: I posem-hi ara tres xifres amb Marc Jurado.
10: Són els litres d'aigua per metre quadrat que podrien caure a partir d'aquest vespre a les comarques del nord de la Catalunya central. De cara a demà, la previsió de pluja s'estendrà gairebé tot el país. Protecció Civil activa el Pla Inuncat i avisa que la calor deixarà pas a pluges intenses.
0: 1.400.
10: Des de principi d'any, els bombers ja han fet més de 1.400 rescats al medi natural, un 13% més que el 2025 per aquestes dates. Més del 60% d'aquests rescats són per activitats a la muntanya, sobretot per accidents relacionats amb excursionisme, i això s'hi han de sumar els acompanyaments i recerques de gent que es perd.
0: 7.
10: Són els llibres que publicarà anualment la nova editorial d'assaig en català. Es diu Set Arcs. El 7 llibres que publiquin cada any seran sobre el mateix tema, però des de 7 disciplines i perspectives diferents.
0: I el veig, tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig un fèretre recobert amb una bandera de Sèrbia i envoltat de militars. Surten, pel que sembla, de la porta d'una església i es veuen mòbils que fan fotos.
15: Doncs és l'enterrament del general Ratko Mladic, conegut com el carnisser de Bòsnia. Li van fer amb tota la pompa, tot i que estava a la presó condemnat per genocidi i crims contra la humanitat. Milers de persones van assistir en aquest funeral. És una imatge que veiem sobretot els diaris digitals.
0: A la segona imatge hi veig un bloc de pisos a mig construir, amb només l'estructura, la base dels balcons i al costat s'intueix una grua.
15: És la imatge que ha triat l'Ara per explicar que el preu de l'habitatge segueix disparat en el segon trimestre a Catalunya. El cost dels pisos va augmentar en un any un 10% en el període entre abril i juny. Tot i que els preus estan en zona de màxims, sí que es desaccelera lleugerament.
0: I la tercera imatge ens arriba des de Girona. I veiem un grup de gent esperant davant d'unes taquilles i hi ha un cartell on es veu una figura humana amb una armilla reflectant. On som, Núria Paraire?
24: Doncs som a les taquilles del Teatre Municipal de Girona, on hi ha el cartell del Festival Temporada Alta. Tot just fa 5 dies que les entrades estan a la venda i ja n'hi ha d'exaurides en gairebé una desena de sessions. Per això ja se n'han programat de noves, com per a la funció La Força del Costum, de Thomas Bernhard. El festival comença el 3 d'octubre.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui a la cara ve del temps, analitzem què provocarà el canvi de temps de les pròximes hores. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, una de les feines que fem els meteoròlegs en dia com avui és esbrinar de quina manera tot aquest aire extremadament càlid i humit que hi ha en superfície s'elevarà i es posarà en contacte amb l'aire fred que arribarà en altura i formarà tempestes i potser alguns aiguats. Llavors, avui tenim un front fred que ens creuarà demà a primera hora i això ja provoca aquests ascensos que estem buscant. També en algunes zones de la costa tindrem un vent de mar cap a terra que ascendirà per les muntanyes de la serra litoral i prelitoral i, per tant, també pot afavorir aquests moviments ascendents i tempestes. I també tindrem unes convergències de vent molt marcades en superfície. Això és literalment un xoc de vents en superfície que rebota cap amunt i també provoca moviments ascendents a l'aire. Tot això amb una energia potencial enorme en forma de calor i humitat pel fet de tenir el mar a 28 graus i just després d'un dia que a terra ferma encara arribarem a 38 o 39 graus. De fet, els models meteorològics ens diuen que poden arribar a caure 70 litres en dues o tres hores, però en el fons tenim algun dubte de si aquests models funcionaran bé amb una atmosfera tan tropicalitzada com la que tindrem avui a Catalunya. La resposta, aquí 24 hores.
4: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
6: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
7: Ahir dilluns l'Enigmàrius feia període de batre i la resposta era era. Una era és un període de temps, però també l'espai aplanat on es baten les messes en temps de sega. Avui dimarts, un Enigmàrius que és un avís per a navegants. La lletra hebrea que navega. De tres lletres. La lletra hebrea que navega. Tres lletres.
6: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. Ceuta introduirà aquest curs a les escoles menús infantils sense porc i amb carn halal després de l'entrada massiva de migrants. Marc Amorós, bon dia.
8: Bon dia. Diu la notícia que la mesura és una decisió del govern de Pedro Sánchez per millorar la convivència a Ceuta. A partir d'aquest curs, les escoles d'aquesta ciutat hauran d'oferir menús amb carn halal i eliminar la carn de porc. El govern espanyol explica la notícia pren aquesta decisió després de la invasió de migrants aquest estiu a Ceuta, que farà que gairebé la totalitat de l'alumnat que rebrà una beca per estudiar en aquesta ciutat professarà la religió musulmana. Com que el menú escolar és el mateix per a tots els alumnes i no es pot sol·licitar un menú especial per raons religioses, davant d'aquesta situació, el govern obligarà a les escoles de Ceuta a oferir el menú islàmic, tal com l'etiqueta la notícia que ara circula.
0: I això és real o fals?
29: El Matí de Catalunya Ràdio.
6: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
8: Som-hi, va, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que Ceuta introduirà aquest curs a les escoles menús infantils sense porc i amb carn halal després de l'entrada massiva de migrants és una notícia falsa. L'oferiment del menú amb carn halal i sense carn de porc s'ofereix des de fa cursos a les escoles de Ceuta. L'any passat l'oferien ja 9 escoles i n'hi ha dues que l'ofereixen des de fa 10 anys. Tot i així, la notícia falsa s'està fent molt, molt viral a xarxes socials.
0: Gràcies, Marc.
8: Adéu, bon dia.

0: I ara a punt d'arribar a 8:15 del matí, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb Laura Calçada.
1: Gloria Steinem i Rosa Maria Duran i Gili són dues dones que ens van deixar fa uns dies amb un llegat perdurable. El seu assaig pòstum, Steinem assegurava que el feminisme, independentment de com en diguem, vol dir reconèixer la humanitat única de cadascú. Humanitat, deia, que és constant i sagrada. Rosa Maria Duran i Gili, una de les últimes supervivents de l'exili republicà a Mèxic, va fer de pont entre aquest país i el nostre. Deia que les cultures no s'anulen, s'assumen, i que no tenia el cor partit, sinó dos cors, un de català i un de mexicà. Steinem va lluitar perquè ser dona no imposi una única manera de viure. Duran i Gili, perquè exili i arrels es donin la mà. Avui la recordem amb aquest terca de Julieta Venegas.

0: Avui és dimarts 8 de setembre. I ara que són 8:15 del matí, ens despertem, atenció, amb la ronda litoral tallada. Ara de seguida ho ampliarem, i amb 23 graus a Cervera, 14 a Sant Pau de Segúries i 23 a Amposta. El dia en què entrevistarem a 9:15 el secretari general de Junts, Jordi Turull, i què més hem de saber del dia d'avui. Francesc Soler, Silvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Que 1.600.000 alumnes tornen avui a classe després de les vacances d'estiu, una tornada marcada per una nova vaga de mestres convocada pels sindicats majoritaris.
3: Hi ha convocades 11 mobilitzacions a les principals ciutats del país. Avui també coneixerem els resultats de l'informe PISA, que permet comparar els coneixements dels alumnes entre territoris. A Catalunya aquest any, però, no seran concloents pels errors en la mostra.
2: El govern espanyol qüestiona la imparcialitat de la jutge de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, després d'obrir una investigació sobre Ceuta. El ministre Puente recorda que va ser regidora del PP a l'Ajuntament de Madrid.
3: Terratrèmol polític a Alemanya després de la victòria de l'extrema dreta Saxònia-Anhalt. Encara no està clar si els ultres podran governar, però el canceller Merz ja ha dit que serà un abans i un després pel govern federal.
2: La Comissió Europea proposarà uns criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal o la compra de pisos si no és per residència habitual. Així consta en un esborrany de l'executiu comunitari que publica l'ACN.
3: I Catalunya aixeca el taló a la nova temporada de teatre després de les xifres rècords de l'any passat. 4 milions d'espectadors i 115 milions de recaptació.
4: En esports, avui comença la Champions. El Madrid rep l'Inter a les 9. José Mourinho es queixa dels àrbitres de la Lliga Espanyola per no utilitzar correctament el VAR. El Sabadell se situa tercer a la Lliga de Segona Divisió després de guanyar per 3-2 al Còrdoba amb un gol de penal a l'últim minut.
0: I avui encara farà molta calor, però ja tindrem algunes temperatures més suaus i algunes tempestes també. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia, sí, avui les temperatures més

0: carril tallat a l'altura de la Vall d'Hebron per l'avaria d'un vehicle que complica encara més les retencions habituals. També densitat a la 2, a la B23, a la C58 d'entrada a Barcelona i també circulació intensa a la P7 a l'altura de Barberà del Vallès en direcció sud.
1: I pel que fa a la mobilitat a aquesta hora, com tenim els retards habituals de Rodalies?
0: Doncs, per exemple, els retards habituals, com dius, 20 minuts d'endarreriments en el tren de l'R15 que està anant de Barcelona a Sants cap a Reus i també 20 minuts de demora en el de l'R16 que va de Barcelona cap a Tortosa.
1: Cop d'ull també a les portades dels diaris. Marc Jurado, bon dia.
2: Bon dia. Centrades, Ricard, sobretot en la vessant judicial de la crisi de Ceuta i la ressaca de les eleccions alemanyes. Comencem, però, amb Ceuta. La Vanguardia explica que la jutge obre una causa penal per investigar un atac a l'Estat. El País relata que la jutge assenyala el Marroc per l'entrada massiva i El Mundo que la jutge avala la pista clara i ineludible, diu textualment que la sala es va gestionar des de Rabat. I pel que fa a les eleccions de Saxònia-Anhalt, el periódico diu que es posen en entredit els cordons sanitaris i El País que aquests resultats obren una crisi al govern alemany. I pel que fa a les fotos, Ricard, n'hi ha una que repeteix almenys en 5 portades, la de la princesa Leonor començant la universitat a la Carlos III de Madrid. Se la veu somrient envoltada d'altres estudiants, la veiem arreu, menys a l'Ara i al Punt Avui.
1: I avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem Marta Rossique, Anna Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera. Quan són les 7:33. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
3: Bon dia.
1: Avui a les pàgines d'opinió hi trobem reflexions sobre la vaga d'educació i també sobre l'avenç a l'extrema dreta alemanya.
3: Editorial de La Vanguardia que es titula Dret a la vaga i dret a l'educació, en referència a les paraules de Salvador Illa aquí al matí de Catalunya Ràdio. El rotatiu assegura que les vagues no són bones per la formació dels estudiants i diu que l'administració i els vaguistes han de subordinar els seus objectius al bé del país. Pel que fa a la victòria de l'extrema dreta alemanya, editorial del periòdico que diu que no s'han de minimitzar els riscos d'un possible govern d'alternativa per a Alemanya, però que tampoc s'ha de caure en l'alarmisme. L'editorial del Mundo es fixa en la idea que la AfD capitalitza el malestar alemany i mostra el fracàs dels partits tradicionals, mentre que a l'Ara, la periodista Carme Colomina destaca que fa temps que Berlín ha deixat de ser el poder hegemònic en una Unió Europea amb una extrema dreta enfortida i influent. I d'altra banda, debat successori al País, i trobem un article del politòleg Ignacio Sánchez Cuenca que fa una crida al PSOE perquè es plantegi llançar un candidat com el ministre Carlos Cuerpo per substituir Pedro Sánchez.
1: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
4: He llegit que Djokovic proposa que els partits de tennis siguin més curts, màxim 2 hores, que els sets no siguin de 6 jocs, sinó de 4. I parlen també d'eliminar el compteig, 15, 30, 40... McEnroe també està a favor de simplificar-ho tot. Però molta gent opina que això acabaria amb l'essència d'aquest esport. El cas és que Djokovic ha obert el debat de com modernitzar el tennis, que en aquests temps d'impaciència significa que tot sigui més curt. Podríem aplicar el debat a les reunions de treball, als tràmits burocràtics i a tantíssimes coses més.
5: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important estar sempre actiu, fer exercici i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
6: 45.712.
7: Em toca. Em toca?
6: Això és el número de la loteria, ara?
7: No, són els quilòmetres dels pneumàtics que em toca canviar-los.
8: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, atornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
9: Xato! L'estiu s'acaba.
10: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Ah, excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
12: Doncs jo només sento la carretera.
11: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. BVP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
13: El dia que vaig intentar aixecar 50 quilos al gimnàs vaig patir molt menys que el dia que vaig intentar donar-me'n de baixa.
14: Descobreix el cas sencer a 3cat.cat, equip 012.
1: Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler.

0: Escriure Solanes. Qui tindrà un retorn significatiu a l'escola?
1: Els alumnes de les Llosses, el Ripollès, i és que el municipi torna a tenir escola després de 57 anys. El nou centre, amb 14 alumnes, s'incorpora a la zona d'escoles rurals, que també inclou Planoles i Vallfogona de Ripollès. L'últim cop que van tenir escola va ser l'any 1969. En aquell moment al poble hi havia uns 600 habitants, ara n'hi ha uns 200. L'obertura de l'escola ha estat possible perquè hi han arribat famílies de fora. Ho llegim al 9-9.
0: I quina novetat tenim sobre el llac de Puigcerdà?
2: Doncs que les barques han tornat aquest estiu a l'estany de Puigcerdà després de 3 anys sense servei, però l'Ajuntament mira més enllà de l'estiu i prepara una nova licitació per permetre per primera vegada navegar-hi també a l'hivern. Ho explica el regidor 7, això sí, sempre que les condicions climatològiques permeten que es faci amb seguretat. Les barques són un reclam del turisme, sobretot del francès.
0: I tanca una pizzeria històrica.
1: La Pava, Castelldefels, amb més de 65 anys d'història i una referència al Baix Llobregat. No se saben les causes del tancament i el restaurant no ha més cap comunicat oficial al respecte. Era un dels últims vestigis del que va ser un gran complex d'oci de l'àrea metropolitana. És una notícia que trobem a diversos digitals.
0: I qui ha de fer també les maletes?
2: Doncs els veïns i treballadors de Benidorm passen fenomen similar al que hem explicat sovint d'Eivissa. L'alt preu d'habitatge enfocat al turisme fa que els residents i les persones que hi treballen no es puguin pagar el cost d'un habitatge. Segons Idealista, un pis de 80 metres quadrats costa 1.400 euros al mes. El còctel és falta de terreny per construir, apartaments buits i lloguers turístics. Ho recull El País.
0: I una notícia per als amants de les patates fregides.
1: Fred Ràbic destinarà 115 milions a la nova fàbrica Maçanet de la Selva, on té la seu central, que generarà fins a 500 llocs de treball i també per un centre de distribució a Madrid. Ens ho explicàvem ara abans des de Girona, que detallen que la nova fàbrica estarà enfocada principalment a elaborar patates fregides i crispetes, dues de les categories estratègiques de més volum.
0: I ara els destacats en Internacional i Economia, en Frederic Vincent i Pau Forada.
3: La victòria de l'extrema dreta a Saxònia-Anhalt continua centrant l'atenció de la premsa alemanya. El Frankfurter Allgemeine Zeitung i el Die Welt destaquen tots dos la por del sector empresarial per ser alternativa per a Alemanya, governa finalment en aquest estat i aparca les reformes federals. El diari també explica que la formació està planejant col·laboracions amb Elon Musk i el Süddeutsche Zeitung ja especula amb què passaria si l'extrema dreta governés Alemanya. El diari diu que hi ha una preocupació perquè, per exemple, un ministre de l'Interior d'Alternativa per Alemanya tindria accés a secrets d'estat i controlaria la mateixa agència d'intel·ligència nacional que ha classificat el partit com extremisme de dretes. D'altra banda, avui fa 4 anys que el rei Carles III arribava al tron. Les portades dels diaris britànics destaquen no només això, sinó la carta que ha enviat el monarca als càrrecs del govern per confirmar que el príncep Enric i Meghan Markle seguiran fora de la família reial tot i el retorn al Regne Unit. El Daily Mail diu en portada que el rei ha posat la parella al seu lloc, alçant que Mèxit vol dir Mèxit. Recordem que quan Enric i Meghan van marxar als Estats Units, es va parlar de Mèxit per analogia amb el Brexit.
4: I en ple inici del curs, la premsa econòmica també es fixa en el mercat de les residències universitàries, que va a l'alça. L'any passat hi va haver rècord d'inversió en aquestes instal·lacions, amb 1.755 milions d'euros, o fins al juliol els fons d'inversió ja havien abocat 480 milions d'euros en habitacions per a estudiants. Són dades d'un informe, que avui també recull el Cinco Días, que afirma que tot i l'auge del mercat, només cobreixen les necessitats d'un de cada 5 estudiants. També a 5 dies més dades sobre els problemes de Volkswagen, la marca alemanya, que ha anunciat un pla per acomiadar 50.000 treballadors. És la primera marca, diu, d'automòbils en facturació del món, però la cinquena en beneficis, un rànquing que lidera Toyota. I si en comptes del cotxe agafeu el tren, potser us interessarà el titular d'On Economia. Es pregunta si et poden acomiadar per arribar tard a la feina per una incidència a Rodalies. La resposta és que, segons l'Estatut del Treballador, no et poden ni descomptar el salari ni sancionar-te.
0: I ara mateix també hem d'informar d'un altre tall, no només a la ronda litoral, tallada per la vaga de docents en sentit nord cap a l'ús de la Trinitat, sinó que també està tallada la ronda de dalt. Ara mateix a Barcelona, de seguida ho ampliem. I a la premsa esportiva, què destaquem, Robert Prat?
5: José Mourinho ja es queixa dels àrbitres, explica el diari Ara, el tècnic carrega fort contra el VAR.
6: Por qué?
5: Torna el Mourinho de les preguntes, el dels perquès. El Mundo Deportivo diu que aquest Mourinho torna a ser el de sempre, posant en dubte el criteri arbitral a tot Espanya.

El diari Esport diu que Mourinho es torna a queixar i que The Special One treu a passejar una altra vegada el per què. És la versió més autèntica del portuguès que es qüestiona per què cap responsable dels àrbitres va ordenar repetir el penal que va llançar Mbappé. La Vanguardia explica que aquest Mourinho torna a ser ell, el de tota la vida, i que només ha calgut una derrota per comprovar-ho.

0: El País diu que Mourinho gaudeix tornant a ser al centre de l'escenari jugant la Champions amb opcions després de passar per clubs amb menys pretensions. El diari es afegeix que el Madrid està en deute amb Mourinho i que assumia jugar una final de Champions com a entrenador blanc. I el periòdico entrevista la waterpolista Maika García, que denuncia que el Natació Sabadell no li ha renovat el contracte després de l'embaràs.
1: Madrid, Madrid, Madrid.
2: Viva Madrid, que en la corte, que donde muero yo.
3: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia amb Xavi Canalies i Gerard Jubany. Bon dia.
4: Bon dia.
3: Els passatgers d'un avió immobilitzen una cinta americana i brides a un altre passatger que estava borratxo i es va posar violent.
5: Va passar en un vol d'American Airlines entre Dallas i Newark. La CBS va recollir els testimonis de dos passatgers que van explicar que l'home es va desfermar dues hores després de l'enlairament en un estat clarament d'embriaguesa i es van veure obligats a reduir-lo i emmordassar-lo. Van fer servir brides de plàstic que els va donar una de les hostesses i també el van embolicar amb cinta americana. Van haver de desviar el vol fins a Baltimore i quan van aterrar l'FBI se'n va fer càrrec. Ho hem llegit a 20 minuts.
3: I el concurs de culs a Peramola porta cua.
6: Un concurs que formava part de la festa major d'aquesta població lleidatana on es posaven a votació els culs d'alguns dels seus habitants. Una idea que ha provocat reticències i malestar entre alguns veïns. Consideren el concurs incompatible amb un espai festiu segur i respectuós i que cal prevenir actituds sexistes i construir espais lliures d'assetjament. Ho hem vist al portal Bon Dia.
3: Pere Miralles, flamant, guanyador del Menjaflams per tercera edició consecutiva.
5: Sí, és el joc de paraules que
3: flamant.
5: Han utilitzat.
3: Flam-an.
5: Sí, sí. Un joc de paraules que han fet servir el diari de Sabadell per explicar qui ha estat el guanyador del concurs Menjaflams de la Festa Major Alternativa de Sabadell. El flam en guanyador per tercer any consecutiu ha estat en Pere Miralles, com dèiem, que a la ronda final ha aconseguit menjar un flam gegant de 805 grams amb rom cremat per sobre.
3: I què fan ja avui, Canalies?
6: Avui felicitem l'estrella de la música Pink, que en fa 47, també la mítica actriu Kim Basinger, també celebra avui el seu aniversari, 73 anys, i acabem felicitant l'actriu catalana Laura Conejero, que avui en fa 60.
3: Sant Oral.
6: Sant Adrià i Sant Néstor, també Sant Adela, i avui també se celebra el naixement de la Verge Maria.
3: I acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Om.
7: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai.
8: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
9: 8 de setembre de 2006, el govern espanyol té una crisi amb la immigració massiva, però aquesta vegada no és a Ceuta, sinó a Fuerteventura. N'han arribat milers amb caiucos i el president Zapatero ha decidit repartir 400 menors immigrants per totes les comunitats. Ara fa 20 anys Jordi Hereu substituïa Joan Clos i prometia ser l'alcalde de la gent. D'aquell dia en queda també el lapsus de Clos a Madrid. En comptes de prometre el càrrec com a ministre d'Indústria, el va prometre com a ministre de Justícia. I acabo amb el Barça perquè avui fa 20 anys el president Laporta signava a Nova York un contracte per portar el nom d'UNICEF a la samarreta. En el discurs va recordar la intervenció de Pau Casals a les Nacions Unides el 1971. Era la primera vegada en 107 anys que el Barça portava un emblema a la samarreta que no fos el seu nom o el seu escut.
10: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
11: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
12: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
13: Soc en Joseba de Carlàs. Si tens un impacte en el parabrisa, no esperis que es trenqui tot. Entra directament a Carlàs Ponés, escull dia i hora i te'l reparem en només 30 minuts.
14: Carlàs canvia, Carlàs repara.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Passen 2:03. Titulars en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Atenció perquè mestres i professors tallen a aquesta hora la Ronda Litoral, la Ronda de Dalt i la Gran Via a l'altura de Can Batlló. Des de la Ronda, Lara García, bon dia.
4: Què tal? Bon dia. Des de la ronda litoral aquí al tall de la carretera ha començat a 8:45 a.m. Més o menys veiem una cinquantena, entre una cinquantena i un centenar de mestres, i el que sí que veiem també avui és molta policia. Hi ha unes sis unitats antiavalots dels Mossos d'Esquadra. Els mestres a aquesta hora doncs llencen petards i criden consignes contra la Conselleria d'Educació. A aquesta hora, com deies, també hi ha talls a la ronda de dalt, i també fa uns minuts han tallat la Gran Via a l'alçada de Can Batlló. A les 10:00 a.m. reuniran tots a plaça Urquinaona per començar doncs una marxa fins al plaça Sant Jaume.
3: Gràcies, Lara, de seguida informem des d'aquí, des de la ronda de dalt. Recordem, ronda litoral, ronda de dalt i Gran Via a l'altura de Can Batlló, Barcelona, tallada. I arrenca així aquest curs escolar marcat per la convocatòria d'aquesta vaga.
16: Comença per a més d'1.600.000 alumnes. El president Illa els demanava ahir als convocants des dels micròfons del Matí de Catalunya Ràdio un parèntesi.
17: Demano en aquest sentit un parèntesi, i també va començar el curs. Respectem el dret a l'educació dels ciutadans i anem a reunir i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys, i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos.
16: La USEC insisteix en no donar un xec en blanc. Per cert, que també avui sabrem els resultats de l'informe PISA.
3: I el jutge Peinado ha citat avui també Begoña Gómez per comunicar-li que l'envia a judici.
18: També ho comunicarà la seva assessora, rebutja així la petició de les defenses que li demanaven posposar la data. Gómez se la jutjarà per tràfic d'influències i malversació.
3: L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
16: La magistrada Maria Tardoni veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya i sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc. El govern espanyol assenyala la jutgessa Òscar Puente, ministre de Transports, ahir a la nit a la SER.
19: Ha sido concejal del Ayuntamiento de Madrid del Partido Popular, por tanto, teniendo en cuenta, como digo, todo lo que estamos viendo, desde luego, hasta la fecha ha dado muestras, yo creo que de cierta, de que se pueda dudar de su imparcialidad.
3: I Protecció Civil activa l'Inuncat per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest vespre i sobretot a partir de demà.
18: En mitja hora les precipitacions poden superar els 20 litres per metre quadrat a les comarques del nord de la Catalunya central.
3: Ara sí, ho ampliarem amb la previsió del temps de l'Eloi Cordomí. I Penélope Cruz i Javier Bardem presenten avui al Festival de Venècia la seva nova pel·lícula Bunker,
16: que competeix pel Lleó d'Or. L'última vegada que van coincidir a pantalla va ser amb Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen.
3: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. Lleida, Noelia Caselles, bon dia.
20: Bon dia.
3: Des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
21: Bon dia.
3: A Tarragona hi tenim el Manel Sastre, bon dia, Manel.
22: Hola, bon dia.
3: I a Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
23: Què tal, bon dia.
3: I arrenquem aquesta ronda de connexions pel país a la Fira de Lleida, on els mestres de Ponent ja es concentren en aquest dia de nova vaga de mestres, coincidint també amb la tornada de l'escola. Noelia.
20: Doncs sí, som aquí a l'aparcament que hi ha a tocar de la Fira de Lleida. Ara hi ha una trentena, una quarantena de persones, diria Ricard, i aquest és el primer punt de concentració que ha marcat l'USTEC aquí a Lleida. Des d'aquí aniran a l'estació de trens, que tenim a mig quilòmetre, posa, i aniran caminant, i allà es trobaran tots els que vinguin d'arreu de les comarques de Lleida fins a les 11, quan està previst que comenci la manifestació. Amb aquesta manifestació aniran fins a la plaça de la Paeria, on volen fer una macroassemblea i presentaran les 39 esmenes que s'han presentat des de Ponent al document amb el qual estan treballant ara. Això en aquest primer dia de curs aquí a les comarques de Lleida, al Pirineu i l'Aran, on comencen les classes 76.000 alumnes.
3: Deies que hi ha unes 20 persones ara, per això, Noelia.
20: Potser una mica més, una trentena, no n'hi ha més. Ara mateix no n'hi ha més.
3: Bé, i més notícies també a la comarca de la Selva, el sector de la restauració de Lloret de Mar. Atenció, perquè alerta que han tingut un mes d'agost més fluix que el passat, Fèlix.
24: Sí, Lloret és el principal destí turístic de Girona. Des del Gremi de Bars i Restaurants expliquen al Matí de Catalunya Ràdio que s'han trobat amb menys visitants, amb alguns dels quals són més sensibles al preu de la carta. No hi ha hagut menys clients, però sí que la despesa per persona ha estat menor. Això s'hi afegeix la calor intensa d'aquest estiu, amb menys gent a les terrasses, i també algun mercat internacional com el britànic o del centre d'Europa que han canviat de destí i aquest estiu potser no han vingut tant a la Costa Brava. Això, evidentment, en un matí en el que estarem també a Girona molt pendents d'aquesta vaga de mestres. Aquí a Girona han convocat un esmorzar popular a partir de 8:45. Serà la zona de Fontejau abans d'una manifestació pel centre de la ciutat.
3: I a les comarques de Tarragona, avui pendents també de l'Institut de Recerca Agroalimentària, l'IRTA, que estrena una planta de biogàs al seu centre de Constantí, el tarragonès, Manel. Manel.
0: Sí, és la primera planta de biogàs d'autoconsum gestionada per un institut de recerca a l'Estat. La planta transforma cada any 5.000 tones de dejeccions ramaderes de les granges de la zona en l'energia equivalent a la que consumirien unes 165 llars. D'altra banda, evolucionen bé els tres tècnics de la URB ferits ahir al matí en l'explosió en un laboratori de pràctiques mentre manipulaven àcid nítric per preparar les primeres pràctiques del nou curs. Avui, al marge d'estar pendents també de l'inici escolar i les mobilitzacions de la vaga de docents, aquí també és notícia la primera línia de bus regular que connecta els pobles del nord del Priorat amb la capital de la comarca Falset i que havien reivindicat llargament veïns i famílies d'alumnes.
3: I a Barcelona estem pendents avui també de Collserola, Marc.
1: Sí, això després que la direcció del parc hagi donat per fet que la pesta porcina africana obligarà a mantenir la prohibició d'accedir-hi com a mínim fins a finals d'any. Mentrestant ja es treballa per adaptar la programació educativa habitual en espais alternatius fins a final d'aquest curs, que tot just comença avui. Això avui que, per cert, ha acabat la festa major de Sabadell, comença la de Llinars del Vallès, encara és festa a Viladecans, a Berga també festiu, se celebra la gala de Caral, amb ballada de sardanes i es fa també a Manresa la 55a nit de l'esportiu.
3: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Gràcies, que tingueu un bon dia.
1: Bon dia. Adéu-siau.
21: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
3: I si heu de sortir de casa a aquesta hora, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, avui s'activarà el Pla Inuncat, amb previsió de tempestes fortes. Eloi Cordomí, bon dia.
22: Bon dia. Sí, tot això després d'un dia que serà extremadament càlid també, avui amb màximes de 37, 38 i 39 graus a Ponent. Avui també s'enfilarà molt la temperatura a l'interior de les comarques de Girona per un vent reescalfat. I a la tarda ja tindrem les primeres tempestes Pirineu i Prepirineu, potser en alguns llocs del nord del Pla Lleida. Atenció, però la pròxima matinada es formaran tempestes, possiblement alguns aiguats, al litoral i prelitoral de Barcelona, segurament també al Camp de Tarragona, i ràpidament durant la matinada i demà al matí es poden estendre cap a la Catalunya central i al Pirineu. A més, tindrem una entrada vent del nord i de mestral que farà demà baixar de cop la temperatura.
3: I pel que fa al trànsit, atenció, perquè les dues rondes, com dèiem, estan tallades a causa de les manifestacions de mestres i professors. Maria Fernández Noguera.
23: Doncs sí, trànsit molt complicat a Barcelona aquesta hora, coincidint amb la vaga de docents. La circulació està tallada a la ronda litoral a causa de la protesta de mestres i professors des de poc abans de 7:45 del matí. En concret, el tall és a l'altura de les Torres Mafre, a la Barceloneta. També a la B20, la ronda de dalt està tallada a l'altura de Santa Coloma de Gramenet en tots dos sentits. Això provoca congestió en aquesta via i els vehicles es desvien per la sortida 19. I a la ciutat de Barcelona, una altra manifestació talla la Gran Via a l'altura de Can Batlló, a Sants.
25: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
3: 5 minuts per arribar al punt de les 8 del matí. Com cada matí, a aquesta hora, repassem el preu de les coses. Avui, atenció, al dels xandalls escolars.
5: Pol. Les escoles públiques no tenen xandall escolar obligatori. Les que en tenen és totalment voluntari el fet de comprar-lo. En canvi, les concertades o privades sí que és pràcticament sempre obligatori tenir aquest xandall per fer educació física o anar a les sortides. Són xandalls que no són precisament barats. Sentim la mare d'una nena que va a l'escola concertada a Vilanova i la Geltrú, al Garraf.
26: El preu de l'equipació esportiva, que és d'ús obligatori per educació física i per les excursions, és de 79,13 €. 34 € de la jaqueta o la dessuadora, 29,22 dels pantalons llargs i 15,91 de la samarreta.
5: Hem parlat també amb una família que porta els fills a una escola concertada a les Corts a Barcelona, on els preus són una mica més econòmics.
27: Són 51 € i això és els pantalons llargs més la jaqueta amb cremallera. El xandall d'estiu, 26,5 € i la samarreta de màniga curta, 29 €.
5: I al Granollers, al Vallès Oriental, una escola concertada cobra al voltant de 100 € per tota l'equipació esportiva. Ens ho explica un pare.
28: Els meus fills van a l'escola concertada Cerbató, a Granollers, i aquest curs escolar, l'equipació d'educació física, que inclou jersei, samarreta, pantaló llarg, pantaló curt, té un cost de 94 €.
5: Els nens creixen, els xandalls no, per tant, aquestes despeses a vegades s'han de fer cada any.
3: I si tens germans encara ho aprofites, però si no, no.
5: Fiquen pedaços cada any més.
3: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos avui dimarts? Què costa, atenció, una visita mèdica? Ot Serra, bon dia.
29: Bon dia. El sistema de salut assumeix les visites que fem als centres d'atenció primària. Una atenció mèdica no urgent costa 50 € i si és d'infermeria, 35. Si és a domicili i el professional s'hi ha de desplaçar, són 80 i 50 60 euros respectivament. El preu de les visites urgents als CUAP és una mica superior. Una atenció mèdica urgent són 75 euros i si és d'infermeria, 45. Al domicili, 115 i 75 respectivament.
2: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos i els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
6: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: I a aquesta hora, dos minuts per arribar al punt de les 8 del matí, Elisenda Pineda, bon dia.
7: Bon dia, Ricard.
3: Quin és... Qui és el vídeo més viral del dia, Elisenda? Tira, tira.
7: Doncs mira, hem de posar molta atenció amb aquesta noia que escoltarem ara. El seu nom és Kenia Moreno. Sí. I s'ha fet viral després de fer una petició molt concreta a totes les persones que visiten un pacient que està en coma a l'hospital. Escoltem atentament.
8: Por lo menos si yo vuelvo acá en coma, no me pongáis música, ¿vale? Lo dejo aquí dicho ya. Yo paso un infierno porque mi madre, en ese entonces a mí me encantaban los gemelos. Un besito ahí donde están. Y mi madre me compró el disco y metió una radio ahí con el disco de Lo Mejor Está Por Venir de los Gemelios, ¿vale? Me dejó todo el mes, la misma canción en bucle. Las personas que estamos en coma seguimos escuchando, ¿vale? Siempre lo mejor
3: está por... Això són los gemeliers?
7: Los gemeliers, eh?
3: Sí, clar, tu estàs allà amb copa i van fotent la, la cançó allà. Sí, sí.
7: En bucle, un mes, eh? Mi can... N'hi ha de cançons en el món, t'ha de tocar aquesta.
3: Si toca Resistiré, també no sé si seria una gran cançó, eh?
7: No, horrorós, clar, unes martellades a les temples, Ricard.
3: Sí, sí.
7: Aquesta pobra noia s'havia despertat de desesperació, pobreta meva. Bé, per si un cas, tingueu una playlist preparada per ocasions com aquesta, on hi hagi una mica de tot, el Consorcio, el Junco, alguna de Búhos, ja. Saps? Que sempre t'alegra el dia. I si no, demaneu als vostres familiars que us posin al matí de Catalunya Ràdio i estareu informats, sí. I segurament molt distrets.
3: O igual ja no desperteu, si escolteu la informació. Gràcies, Elisenda.
7: A tu, adéu.

Gerard Puy, al punt de les 8 del matí, com que és el dia de tornada a l'escola, avui dediquem una cançó a tots aquells que hi torneu amb il·lusió per les novetats i pel que podria ser, i també per posar en valor que l'escola hi tenim el futur i l'esperança de tots. Senyores i senyors, bon dia!

0: Avui arrenca el curs escolar 2026-2027 a Catalunya. Una tornada a les aules que comença ara mateix amb talls a les carreteres, a la Ronda de Dalt i a també la Ronda Litoral, on hi ha la Lara García. Lara, bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Aquest tall de la Ronda de Dalt ha començat a 7:45 del matí i talla la circulació amb dos sentits de la marxa. Són un centenar de docents i també hi ha forta presència policial. Podem parlar amb l'Isaac, que és docent i membre d'USTEC. Isaac, bon dia.
2: Bon dia, com esteu?
1: Sou més docents dels que pensàveu avui, que és primer dia de curs?
2: Arrenquem amb força, és el primer dia de curs per infància i adolescents. Hi ha diferents accions arreu del territori. En aquest tall de carretera, a Ronda Litoral, som un centenar de persones. Simultàniament hi ha talls a Can Batlló, a Sants, a Santa Coloma, amb un seguiment semblant. Llavors, doncs, sí, estem satisfets amb l'acció de bon matí.
1: Em deies que és i que serà un inici de curs mogut. Com l'encareu?
2: Bé, com sabeu, el curs passat va estar caracteritzat per la lluita del personal educatiu per dignificar la professió i s'ha de posar en valor les coses que es van aconseguir, com per exemple el reforç de plantilles en 6.500 noves dotacions, però la gran majoria de companys i companyes van deixar clar que no n'hi havia prou i que cal més millores. I bueno, doncs el govern va tancar en fals el conflicte. Ens van reunir per últim cop el 13 de juliol amb la consellera Esther Niubó per traslladar la cinquena a tot el personal educatiu, però no s'han mogut en tot l'estiu fins al 4 de setembre per fer una escenificació, fer veure que hi ha diàleg, però cap voluntat.
1: Isaac, fins quina hora preveieu estar aquí a la Ronda Litoral?
2: Bé, doncs hi ha una comissió encarregada, si és possible, penso que fins a les 9, i després d'aixecar el tall el que farem serà una columna amb cercavila, que passarem per la Barceloneta, ens coordinem amb un sindicat d'habitatge, perquè bueno, es tracta de fer aliances, no?, en la comunitat educativa, en la societat civil, i estendre el conflicte, no?, perquè sigui, doncs, bueno, això més potent, no?, en aliança amb altres sectors, en direcció a Urquinaona, on arrenca la mania a les 10.
1: Isaac, gràcies. Doncs, Ricard, com sentíeu, fins les 9 en principi estarà tallada la Ronda Litoral pels conductors que ens escolten.
0: I ara mateix també tallada la C58 a Sant Quirze del Vallès. Anirem informant de les incidències que es puguin produir a les carreteres, per tant, també precaució a tots aquells que ara estigueu a la carretera anant cap a la feina. No n'hi ha prou, diuen els sindicats, ho sentíem ara, i Salvador Illa, el president, que respon.
3: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, doncs hem començat el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans i hem enraonat a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició. No?
0: Després en parlarem àmpliament a l'àgora del matí sobre les demandes que es fan i sobre les conseqüències també d'aquesta vaga que s'allarga també en el sector educatiu. Però avui cal també aturar el rellotge un minut. Cal centrar l'atenció en allò realment transcendent i capdalt de l'educació. I cal adonar-nos de tot el que ens hi juguem cada cop que una escola obre les portes. El més probable és que cadascú de nosaltres encara guardi amb nitidesa el record de la seva escola. Una memòria feta a base de mestres que van deixar petjada, de companys i companyes, d'amics amb qui en molts casos encara compartim vida, de lliçons, de deures i exàmens, alguns de més memorables que d'altres, i de records lluminosos, i segurament d'altres, per molta gent, que no ho són tant. I cal també dir-ho. Però sempre és la pedra mestra de la vida d'una persona, l'escola. I no només a escala individual, també ho és com a fonament d'una societat. Si hem avançat fins ara com a país, si som avui aquí, és en gran part gràcies a l'educació, a la feina de generacions de mestres i a l'esforç de les famílies, que amb la seva dedicació han construït el present de drets i llibertats de què avui gaudim. Per això aquesta data és tan important, és importantíssima. Avui més d'1.600.000 persones, alumnes, nens i nenes, tornaran a la seva escola o institut. I darrere d'aquesta xifra no hi ha una estadística. Hi ha un any decisiu que marcarà la trajectòria sencera de cadascuna d'aquestes persones. Un any en què cada educador, ja sigui a casa o a l'escola, tindrà una responsabilitat única. La filòsofa Hannah Arendt definia els mestres i pares com els representants de tots els adults davant dels nens. Un representant que els diu: aquest és el nostre món i, per tant, també és el teu món. Educar és exactament això. És ensenyar al món als més petits perquè aprenguin a entendre'l. I, sobretot, a no acceptar-lo tal com és, a millorar-lo. Però aquesta tasca gegantina no la poden fer els docents sols. Educar és cosa de tothom, perquè quan l'escola funciona, s'enlaira un país sencer. I si falla, com ho veiem, fallem tots. Des del matí de Catalunya Ràdio volem desitjar un molt bon curs a tots els mestres, professors, famílies i alumnes de Catalunya. També a la gent que participa d'una escola i no és visible. El personal de neteja, per exemple, que fa que cada dia es puguin aixecar les persianes de tantes i tantes escoles. En les vostres mans i en el nostre deure comença avui, una altra vegada, el nostre futur compartit.
4: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8:05. I quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
5: Bon dia.
0: La primera.
5: Primers talls d'algunes de les principals vies de comunicació per part dels convocants de la vaga de docents d'avui, coincidint amb l'inici del curs escolar. 1.600.000 alumnes tornen a les aules. 85.000 docents estan cridats a l'aturada pels sindicats USTEC i la CGT. També avui, a 9:45, se sabran els resultats de l'informe PISA, encara que Catalunya en queda fora per l'excessiu nombre d'alumnes exclosos.
0: La segona.
5: El govern espanyol aprova avui la desclassificació dels informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Tot això mentre l'Audiència Nacional ha obert una causa per possible delicte contra la integritat territorial d'Espanya. El PSOE recorda que la magistrada que se n'encarrega va ser regidora del PP a Madrid.
0: La tercera.
5: Encara no està clar si hi haurà cordó sanitari per barrar el pas de l'extrema dreta a Saxònia-Anhalt després de la contundent victòria electoral d'Alternativa per Alemanya. El triomf ultra ha provocat un terratrèmol polític a Berlín, mentre que la cap de la diplomàcia europea mostra preocupació per la proximitat amb Rússia dels extremistes alemanys.
0: La quarta.
5: Protecció Civil activa el Pla Inuncat en fase d'alerta per pluges intenses a partir d'aquest vespre i, sobretot, demà durant tot el dia. Avui, les precipitacions afectaran sobretot les comarques del nord de Catalunya, de la Catalunya central, i també s'estendran a gairebé tot el país.
0: I després de la quarta ve la cinquena.
5: Un estudi, liderat per l'Hospital de Bellvitge i d'Ivel, ajuda a identificar les persones amb trastorn obsessiu compulsiu TOC que tenen més risc d'intentar suïcidar. Han seguit uns 200 pacients psiquiàtrics durant gairebé 2 dècades.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat?
6: Avui comença la Champions amb el debut del Madrid davant l'Inter a partir de les 9 amb un José Mourinho indignat amb els àrbitres de la Lliga Espanyola per no utilitzar correctament el VAR. El Sabadell se situa tercer a la Lliga de la Segona Divisió després de guanyar el Sabadell, després de guanyar el Córdoba 3-2, gol de penal a l'últim minut, i la waterpolista del Sabadell, Maika García, denuncia que el club no li ha prorrogat el contracte després del seu embaràs.
0: Avui farà sol i molta calor, però atenció perquè a la tarda ja tindrem les primeres tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia, sí, les tindrem al Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central. Durant la matinada se'n formaran de més fortes amb possibles aiguats al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona, i també apareixeran noves tempestes a la Catalunya interior i al Pirineu.
0: I estarem pendents d'aquests talls que afecten a les carreteres. Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia, sí, en aquests moments diverses manifestacions tallen diverses vies a aquesta hora, diverses vies que estan molt concorregudes. Anem a pams. La circulació està tallada a la ronda litoral a causa d'aquesta protesta de mestres i professors. En concret, el tall és a l'altura de les Torres Mafre, a la Barceloneta. També a la B20, la ronda de dalt està tallada a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, en tots dos sentits de la marxa, i això provoca congestió en aquesta via, i els vehicles es desvien per la sortida 19. La C58 també tallada a l'altura de Sant Quirze del Vallès, i a la ciutat de Barcelona una altra manifestació talla la Gran Via a l'altura de Can Batlló, a Sants.
0: Tenim vaga per començar el curs educatiu i tenim també les carreteres tallades. Avui a l'Àgora ho comentarem tot això amb Esther Vera, Claudi Pérez, Vicent Sánchez, Anna Grau i Marta Rosique.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
9: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
10: 205 cavalls i només 4,3 litres?
11: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
12: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
3: M'adreço a tothom, a tota la comunitat educativa, per dir que respecto moltíssim el dret de vaga, però també demano respecte pel dret a l'educació.
13: Hem de tenir una proposta molt clara de calendarització, de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
0: Demanava el president Salvador Illa en aquest programa un parèntesi i els sindicats, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, doncs li contestava que no farien un parèntesi amb un xec en blanc. En concret, demanen més finançament, més professionals per l'escola inclusiva i menys alumnes per aula. Fem un primer cop d'ull per veure com avança aquesta jornada de vaga. Tornem, en aquest cas, al tall de la Ronda Litoral. Lara García, bon dia.
1: Bon dia, Ricard. Doncs aquesta hora continua igual, des de 8:15 del matí. Segueix vigent aquest tall a la Ronda Litoral. Els mestres fa una estona han estat parlant amb les unitats dels Mossos d'Esquadra. Han acordat que aquest tall durarà aproximadament fins a les 9 del matí. Per tant, fins a les 9 tindrem aquest tall a la Ronda Litoral de Barcelona.
0: Tot això mentre aquesta hora també les escoles viuen els primers minuts de l'inici del curs, enrarit per aquesta vaga. Anem a l'Institut Escola Eixample de Barcelona. Sara Canyeté, bon dia.
14: Hola, bon dia, Ricard. Doncs aquí al centre ha obert puntualment les portes a les 8 del matí. Estan arribant els primers alumnes i estan venint tots els de secundària. A partir de les 9 del matí ja començaran a arribar els més petits, els de primària i també els d'infantil. Aquest és un inici de curs, com deies, atípic, amb aquesta vaga convocada. I els centres funcionen amb serveis mínims, però avui, després de 3 mesos d'estiu, creuen que els alumnes tornaran majoritàriament a l'aula i entre el claustre docent reconeixen que aquests dies el sentiment estava dividit entre seguir donant suport a les reivindicacions o alhora el valor emocional que té rebre els alumnes en aquest primer dia. Per tant, el seguiment de la vaga per part del claustre, això sí, en aquests moments encara està en interrogant. Hem pogut parlar amb la directora, amb la Isabel Balaguer, la directora d'aquest institut escola, però que també és vicepresidenta d'ACSIA, l'agrupació de directors dels centres públics. Diu que el departament els ha demanat que assumeixin el paper de mediació entre el departament i els claustres, i entre les famílies i els claustres. Un paper que assumeixen però que diuen necessiten interlocució directa.
15: No volem estar servint els plats que ens presenteu ja cuinats. Volem estar en la cuina de les decisions. Per què volem estar allà? Perquè som els que millor coneixem la realitat de les aules. Som els que millor coneixem les famílies dels nostres alumnes. Per tant, preguntar-nos directament és tenir més garantia d'èxit.
0: Doncs bé, aquesta és la realitat. És a dir, escoles que avui fan vaga, perquè molts dels seus professors en fan, d'altres que no. Per exemple, també n'hi ha una, que és l'escola Josep Maria Jujol, de Gràcia, que a través d'un comunicat també va alertar les famílies de la decisió de que, diuen, té l'objectiu mantenir les classes de garantir un primer dia de curs normalitzat, tot i que en tenen les mobilitzacions d'aquesta vaga. I els professors de les comarques de Lleida es concentren també a aquesta hora per engegar la mobilització. Anem en directe, Noelia Caselles, bon dia.
16: Bon dia, Ricard. Doncs ha canviat la situació respecte a l'última vegada que hem parlat. Ara mateix som davant de l'estació de tren, l'estació Lleida-Pirineus. Hem creuat, ha creuat la mobilització al pont de Príncep de Viana, pels que sou de Lleida, el pont dels Tirans, com el coneixem aquí, han creuat pel centre i això fa que Príncep de Viana, a hores d'ara, estigui tallada. Veig com a mínim 5 furgonetes dels Arro, dels Mossos, que tallen Príncep de Viana. Per tant, alerta si heu de circular pel centre de Lleida, perquè ara mateix la cosa es complica. Aquí, a la plaça, davant de l'estació de tren, el que veiem és aproximadament mig centenar de docents ara mateix amb samarretes grogues, banderes verdes de l'USTEC i vermelles i negres de la CGT que criden consignes i estan aquí concentrats portant una pancarta on hi llegim menys excuses, més educació pública inclusiva i en català, Niubó, dimissió. I de fet la crida a la dimissió de la consellera Niubó és una de les més repetides en aquesta concentració. Com us dèiem, una mica més de mig centenar de persones s'hi han afegit quan hem arribat aquí a l'estació de trens i des d'aquí aniran fins a la Paeria, però això no passarà fins a les 11 del matí, aproximadament.
0: Doncs gràcies també, Noelia, per aquesta connexió en directe des de Lleida. Fons del govern recorden que en diferents acords han posat més de 2.700 milions d'euros en aquesta negociació. Tot i això, a banda dels sindicats tradicionals, l'Assemblea Educativa també veu justificada aquesta vaga. Frederic Vincent, bon dia.
17: Bon dia. Sí, l'Assemblea Educativa és aquesta organització fora dels sindicats que està creat a partir de les assemblees d'escoles i instituts. De fet, van ser els primers a anunciar la vaga d'aquest inici de curs. Des de l'Assemblea, el David Iglesias deia que hi ha molts motius per demanar millores.
18: Ja sabem que hi ha aules que estan a 40 graus, on més de la meitat dels nanos tenen necessitats específiques que les quals no pot cobrir una sola persona. Seguirem estant a la cua dels sous d'Espanya. Seguirem tenint problemes amb la inclusiva. Tenim burocràcia interminable que ens fa fer més hores de les que ens toca fer. Seguirem tenint ràtios que són impossibles.
17: era David Iglesias de l'Assemblea en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, però on va passar també el president de les associacions de famílies d'alumnes, Jordi de Carreras, que apuntava que la idea de la majoria, deia ell, és que avui la família es portin els nanos a l'escola.
19: Evidentment aquest dret a poder assistir al centre ha d'estar garantit i es garanteix amb els serveis mínims i per tant entenem que una majoria portarà els seus fills al centre educatiu si no creu que hi hagi algun problema específic que no té per què.
17: Per cert, sobre les reclamacions de calor a les aules que feia abans l'Assemblea Educativa, recordem que el president Illa, en aquesta entrevista ahir, aquí al matí de Catalunya Ràdio, es va comprometre, amb poquetes concrecions de calendari, a plantejar un pla per climatitzar, va dir, totes les escoles del país.
0: I en el terreny polític, la crida del president Salvador Illa a aturar les protestes dels docents ha acumulat crítiques de l'oposició i fins i tot d'alguns socis. Àlex Giralt Robert.
20: Els partits retreuen al cap de l'executiu que no hi hagi hagut contactes durant les vacances per accelerar la negociació amb el sector. Des de Junts, Mònica Sales ho titlla de sorprenent i irresponsable.
21: L'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost en què el president Illa no ha gestionat la crisi d'educació.
20: També ho veu així la republicana Elisenda Alemany.
22: Un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
20: I és que els dos socis d'investidura d'Illa s'han sumat a les crítiques, Gerardo Pisarello dels Comuns.
23: Més que treva, necessitem mesures concretes.
20: Això mentre el PP i la CUP reclamen la dimissió de la consellera Niubó. Àlex Giralt Robert pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El curs escolar que serà un dels temes que abordarem al matí de Catalunya Ràdio. Avui en parlarem també amb el secretari general de Junts, Jordi Turull. Serà partit a 9:45. I a tot això, avui sabrem també el resultat de les proves PISA.
17: Sí, recorden, són aquelles proves que serveixen per avaluar els coneixements dels alumnes, comparar-los amb altres anys, amb altres països, però aquest any això no es podrà fer. Els resultats de tenir-los els tindrem, però no seran vàlids els de Catalunya, perquè recordem que es van excloure més estudiants del que està autoritzat, més de 4 vegades més. El govern ho va justificar dient que era un error tècnic i va cessar la secretària general d'Educació, a més d'obrir expedients disciplinaris dels dos tècnics i un al càrrec.
0: Sobretot plegat al comentari del professor del Departament de Filosofia Moral de la Universitat Autònoma, Oriol Ferrés.
24: Avui hi ha convocada una vaga en el món educatiu, el primer dia del retorn a l'escola i en els instituts. Certament, això ens posa de manifest que més enllà del dret a la vaga i de la possibilitat d'exercir-lo o no, hi ha un debat de fons que convé fer, que és sobre el destí, sobre els objectius de l'educació. I en aquest debat no hi sobra ningú. Per tant, més enllà, fins i tot, del món estrictament dels educadors, la societat, les famílies, l'administració i la política, hi ha de tenir el seu paper, per tal de poder superar aquest repte majúscul que tenim com a societat.
0: És el comentari d'Oriol Ferrés pel matí de Catalunya Ràdio. Com dèiem, estem pendents d'aquests talls a les carreteres. Ara mateix, dues rondes tallades, les dues rondes, i la C58 també. Marta Vallès, bon dia.
25: Hola, bon dia. En el meu cas, estic ara mateix a la P7, a l'alçada de Granollers. Ha estat tallada des de fa aproximadament uns 5 minuts aquesta autopista en direcció cap a Barcelona. Pancartes i crits de Illa, Illa, Illa, volem més plantilla. Els docents de la comarca del Vallès Oriental han tornat aquesta vegada en aquesta autopista P7, que en aquest moment ja té un gran volum de trànsit, per tant, les cues ara mateix, no veig al final, són quilomètriques, conductors amb cara de resignació, d'altres que intenten negociar amb els concentrats i demanar que els obrin pas en breu perquè necessiten arribar a la feina o a qualsevol cita o visita mèdica. Aquesta és la situació ara mateix, només un sentit de la circulació tallat, a diferència d'altres ocasions, sentit Barcelona, tallada a la P7, a l'alçada de Granollers, la Roca.
0: Informa Marta Vallès. Gràcies, Marta. Com deien també, les rondes estaven tallades, però atenció perquè reobre ja la ronda litoral. Lara García.
1: Sí, ara mateix torna a reobrir la ronda litoral en els dos sentits de la marxa. Els docents han decidit marxar. Recordem que els Mossos d'Esquadra els deixaven estar aquí fins les 9 del matí, però ara els docents, el centenar de mestres que tallaven en aquesta zona de la ronda, han decidit que es desplacen cap a on aneu, Mauel.
26: Anirem a l'Hospital del Mar a mostrar solidaritat amb els companys de lluita amb la sanitat i després passarem per un bloc ocupat a la Barceloneta per confluir la lluita docent amb la lluita d'habitatge.
1: Tot per acabar després a les 10 Urquinaona, oi?
26: Sí, a les 10 manifestació Urquinaona, que acabarà Sant Jaume.
1: Gràcies. Doncs ja ho sentiu, Ricard. Ara mateix, a tots els 100 docents que estaven tallant la ronda litoral es desplacen cap a l'Hospital del Mar.
0: Aquest és un dels temes del dia que seguirem avui a l'antena de la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Durant tota aquesta jornada, Catalunya Ràdio seguirem els efectes i les conseqüències d'aquesta vaga. 8:20, l'altre tema del dia continua sent la victòria de l'extrema dreta a l'estat alemany de Saxònia-Anhalt. El canceller alemany Friedrich Merz ha reconegut que aquest resultat i la patacada del seu partit tindrà conseqüències, sense tampoc precisar quines. La ultradreta europea celebra els resultats i ja parla de canvi d'era. Berlín, Jordi Regàs.
2: Terratrèmol polític i social a Alemanya després de la aclaparadora victòria de l'extrema dreta. Com que de moment no pot governar, el candidat d'Alternativa per Alemanya proposa diputats d'altres partits que li donin suport. El canceller Friedrich Merz, per la seva banda, reconeix haver quedat en estat de xoc.
5: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així.
2: Els socialistes, per la seva banda, plantegen ara si no cal fer marxa enrere en bona part de les reformes engegades per la coalició de govern. La pressió es redobla sobre Merz, però caldrà esperar fins a les eleccions regionals de Mecklenburg i Berlín, de finals de setembre, per veure fins on arriba la pressió i si s'arriba a plantejar fins i tot un relleu. Des de Berlín, Jordi Regàs pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I recordem que Alternativa per Alemanya no ha obtingut majoria i per això demana a altres partits que li facilitin aquest govern. En els últims anys, els partits alemanys s'havien compromès a aïllar l'extrema dreta, tot i que en els governs locals això no sempre s'ha complert. Així ho deia el Catalunya Nit, el professor de Ciència Política de la Universitat Pompeu Fabra, Klaus-Jürgen Nagel.
6: Ja fa temps que el cordó sanitari o tallafocs a nivell local i comarcal s'està trencant.
0: El que està clar és que els resultats de l'estat de Saxònia-Anhalt han sacsejat també la política europea. Com dèiem abans, l'extrema dreta europea no ha dissimulat la seva satisfacció, Frederic.
17: L'hongarès Víctor Orbán, el portuguès André Ventura, l'italià Matteo Salvini, tots han estat especialment efusius i també és curiós i interessant veure qui se n'ha estat una mica. El cas més clar, per exemple, és a França, el reagrupament nacional, el partit de Marine Le Pen, que no ha dit pràcticament res. Els seus principals dirigents han mantingut un silenci sepulcral sobre aquesta qüestió. Avui, la premsa francesa recorda que els dos partits, el Reagrupament Nacional i Alternativa per Alemanya, van trencar fa dos anys al Parlament Europeu. De fet, ara mateix són en grups diferents.
0: Coses domèstiques. En tot cas, Vox ha celebrat el resultat. Santiago Abascal parla d'esperança per Europa i també ho ha fet a Catalunya Aliança Catalana. Sílvia Solanes, bon dia.
7: Bon dia. Alemanya tanca una etapa política decadent i fosca i obre una porta a l'esperança. Piulada ahir el compte oficial de la formació de Sílvia Orriols. A X, un usuari ha replicat el missatge amb la icònica missatge antifeixista d'una espardenya trepitjant una esvàstica, acompanyada del comentari "no passaran". El compte oficial d'Aliança hi va respondre dient "ja hem passat", tot i que després van esborrar la piulada.
0: Mentrestant, la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, admet que veu amb inquietud la victòria regional d'Alternativa per Alemanya i la pujada d'aquestes formacions. Brussel·les, Bruno Fortea.
8: Kaya Kallas ha assenyalat els lligams entre l'extrema dreta alemanya i el Kremlin i s'ha mostrat alarmada pels grans resultats que ha obtingut, justament pocs dies després de saber-se que Rússia va voler atemptar aquest estiu a l'aeroport alemany de Leipzig.
9: Les amenaces augmenten a Europa i alhora els partits que estan secs davant d'aquesta amenaça i que diuen que no hi hem de fer res perquè no és casa nostra, estan guanyant terreny.
8: Alternativa per Alemanya rebutja alguns dels grans consensos europeus, vol deixar d'enviar armes a Ucraïna, treure les sancions a Moscou i reprendre la compra massiva de gas i petroli rus. Els governs de França i Polònia estan preocupats per l'avenç d'aquest partit polític a la principal potència europea. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A l'entrevista d'ahir al matí de Catalunya Ràdio, el president admetia la seva preocupació pels resultats a Saxònia.
10: Seguim cometre els mateixos errors que van cometre els nostres avis, que van haver de lluitar contra discursos totalitaris i d'odi que van portar, on tots sabem que van portar, al desastre, a la desesperació, o decidim seguir apostant per un món que vol viure d'acord amb unes normes acordades, en pau.
0: I des de Madrid, Pedro Sánchez en responsabilitzava la dreta tradicional.
27: El aviso de que la amenaza ultra, gracias en gran medida a la rendición de la derecha tradicional, gana terreno.
0: Afegim-hi el comentari del doctor en humanitats i expert en moviments socials, Jordi Mir.
28: Els resultats d'Alternativa per Alemanya a Saxònia-Anhalt s'expliquen per l'enfonsament del partit de l'actual canceller Friedrich Merz, la CDU, de la família europea del Partit Popular. Hi ha descontentament amb algú que ha dit que l'estat del benestar no pot continuar, que les pensions s'han de reformar i que governa quan els preus pugen. Quan ja no es confia en qui governa o ha governat, es busquen alternatives i es pot arribar a votar qui diu que tancarà les fronteres o expulsarà migrants, tot i que en aquest land la població d'origen migrant sigui de les més baixes del país, només un 12%. En política és clau guanyar la confiança de la ciutadania, però mai s'hauria de fer amb mentides i odi.
0: Aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics del matí.
3: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
4: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
3: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
4: Que bé!
3: Quan et trobes amb un venedor de l'11 sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
11: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
0: Ara fem un cop d'ull al temps amb Eloi Cordomí i a les carreteres amb Maria Fernández Noguera.
13: Avui farà sol i molta calor, amb màximes que poden fregar els 38 o 39 graus, però a la tarda ja hi haurà les primeres tempestes al Pirineu i durant la matinada s'estendran a més comarques del centre del país i sobretot al litoral i prelitoral de Barcelona i del Camp de Tarragona, on esperem les tempestes més fortes.
14: La ronda litoral s'acaba de reobrir, ho escoltàvem ara, ho deia la Lara García, fa pocs minuts, ha estat gairebé una hora tallada. En canvi, la B20, la ronda de dalt, es manté tallada a l'altura de Santa Coloma de Gramenet en tots dos sentits de la marxa. També tallada la C58 a Sant Quirze del Vallès en direcció a Barcelona i la P7 també en sentit Barcelona a l'altura de Granollers.
15: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i amb la targeta client i l'app gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a bon preu i esclat, tornar costa menys.
16: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
18: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
29: Un estiu que els canviarà la vida.
30: Catalina!
31: Se tropezó con un escalón.
29: El retorn al cinema de Lluís Omar.
32: És una provocació que fer un altre.
29: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
33: Abuelo!
34: No deixaràs de sentir-me prou.
29: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
35: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
36: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
37: El Matí de Catalunya Ràdio.
38: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, també vam començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans.
39: Hem de tenir una proposta molt clara de calendarització. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
5: Estem profundament commocionats. Per descomptat, ho hem d'acceptar.
27: L'amenaça ultra gana terreno.
40: El Consell de Ministres desclassificarà tots els informes policials i d'intel·ligència previs al 30 de juliol.
41: No existe ningún elemento razonable y objetivo de intervención alguna de Marruecos.
12: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Un minut i mig i seran dos quarts de nou del matí. Estem pendents d'aquesta vaga educativa. Ara en parlem també àmpliament a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, però també dels talls a les carreteres. Ara mateix la ronda de dalt està reoberta. Per tant, vol dir que les dues rondes ja estan reobertes. Encara hi ha tallades la Gran Via a l'entrada de Barcelona pel sud i a la C58 entre Sabadell i Terrassa. També a l'AP7 a Granollers. I atenció, perquè a Lleida, Noelia Casellas talla en vies del tren.
42: Bon dia. Doncs sí, han entrat a l'estació d'aquí del tren i ara estan tallant la via 1 i 2 aquí a l'estació de Lleida de Pirineus. Una vintena aproximada de mestres han baixat a les vies del tren, les vies per on passa, per exemple, l'alta velocitat, i estan tallant aquestes vies. Ara mateix veiem com els Mossos d'Esquadra estan també baixant a les vies i intenten dialogar amb ells. Una part dels mestres s'ha quedat a dalt, a l'andana, però ja sí, aquesta vintena de persones que tallen les vies del tren, no sabem encara quanta estona pensen fer-ho.
0: Pendents d'aquestes vagues i també pendents del temps que tindrem avui. Ho explicàvem abans d'anar a publicitat a Eloi Gordomí, perquè tindrem pluges intenses a partir del vespre i Protecció Civil ha activat ja el pla per inundacions. De seguida ho ampliarem també amb l'Eloi Gordomí. Sílvia.
1: Si les precipitacions podran superar els 20 litres per metre quadrat a mitja hora a les comarques del nord de la Catalunya central, de cara a demà la previsió de les pluges és que s'estengui gairebé tot el país.
2: Podem tenir, pluges torrencials importants i, com ja hem vist, la crisi climàtica poden agreujar aquestes situacions i que demanem a tota la població que estigui atenta a aquestes previsions i atenta a totes les recomanacions que es podem indicar des de Protecció Civil.
1: És el que deia Xavier Mas Ramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil.
0: I ara sí, Eloi Cordomí, bon dia de nou.
3: Bon dia.
0: Explica'ns què provoca aquest canvi de temps en les properes hores.
3: Sí, aquests últims dies hem tingut una atmosfera molt estable, llavors tota la calorada i la gran quantitat d'humitat que allibera un mar a 28 graus s'ha quedat a la superfície i no ha passat res, però a partir d'aquesta matinada això canvia. Tindrem una atmosfera inestable i l'aire calent i humit es pot elevar amb facilitat, arrelar amb facilitat i formar núvols i tempestes. Llavors el que detectem és que en pròximes hores ens passarà un front fred, que això provoca aquests ascensos que busquem. També hi ha zones de la costa que tindrem un vent de mar cap a terra, que s'endirà per les muntanyes i per la serra litoral, i per litoral es poden formar també aquests moviments ascendents. I també tindrem convergències de vent molt marcades. Això és literalment un xoc de vents en superfície que rebota cap amunt i també provoca moviments cap amunt de l'aire, moviments ascendents. Llavors, els models meteorològics ens diuen que en alguns llocs poden arribar a caure 70 litres en dues o tres hores, però en el fons tenim dubte de si aquests models es quedaran amb una atmosfera tan tropicalitzada com la que tindrem avui a Catalunya. Llavors la resposta l'haurem d'esperar d'aquí unes 24 hores una miqueta més.
0: Ets un poeta, eh? Aquest xoc de vents convergents. A més, m'agafaré la metàfora per parlar de política. Vull dir que segur que funcionarà per parlar d'independentisme, per exemple.
3: Tenim una abraçada. Un vent convergent.
0: Li preguntarem a Jordi Turull d'aquí pocs minuts. Una abraçada. Eloi, que vagi bé.
3: Ara, adéu-siau.
0: I dues novetats del matí. Atenció a la primera. El govern aprova avui el sostre de despesa del 2027. És el pas previ necessari per redactar els pressupostos. Pol.
4: Segons Avança 3 Catinfo, la Generalitat fixa en 43.191 milions d'euros la despesa prevista per l'any que ve. És un increment del 4,9% respecte als pressupostos d'aquest any. És la xifra màxima que el govern podrà comptabilitzar com a despesa per als pressupostos del 27. L'alça s'explica principalment per la millora dels ingressos previst per les bestretes, les liquidacions del model de finançament i la recaptació d'impostos.
0: I la segona, un estudi identifica tres variables que ajuden a identificar

0: que es l'has de fer a lo que és la zona de lloc, que és canviar els panys, periòdicament cada 10 o 12 anys canviar les bandes de goma, perquè la bola boti bé a la banda, agafi bé els efectes i tal. Si le fas un manteniment correcte, la fusta, vaja, no se fa malbé gairebé mai.
1: Ara que dius això de que et llisqui bé per les bandes, i hi ha figures a dintre del billar quan feu que topa la bola i retorna i pica amb una bola directa, o teniu algun nom, per exemple, ha fet un tirabussó que no seria el vostre cas,
0: bueno,
1: hi ha alguns
0: al
1: noms?
0: Al lloc n'hi ha moltes jugades dintre del lloc mateix. Està el volteo, la cabanya, el passe bola, la corrida por banda, la corrida sense banda,
2: el tiquitaca, que hi ha molts.
0: N'hi ha moltes.
2: Hi ha moltes
0: jugades,
2: molts tipus de jugada.
0: Que cada jugada pues, té el seu dibuix dintre de la taula.
2: Bueno, i el billar està dividit en tatxes, i les tatxes que té el billar són precisament per tindre un punt
0: d'influència
2: per veure on tens d'anar perquè vagi a l'altra tatxa, que és on vols anar-hi.
1: D'acord, les tatxes estarien a
0: sobre de la taula. Sobre de la taula,
2: al voltant de la
0: per veure-la i fixar-te, i te serveix de referència perquè la bola faci el dibuix que ha de fer.
2: Diguéssim que el billar està dividit per un costat amb vuit quadros, i amb l'altre en quatre.
1: Estàvem parlant de les figures, de les tatxes, m'estàveu parlant d'això. Les tatxes us donen un punt de referència, i aleshores el que és molt important és quan el taco el fas anar...
0: El cop
1: que li has de donar i la direcció que li dones.
0: El cop, la força i la direcció.
1: I tot això és molta pràctica.
0: Clar.
1: No hi ha altra manera d'aprendre que pràctica i pràctica i pràctica.
2: Pràctica i pràctica i pràctica. I més pràctica.
0: Són mans, tindre mans i tindre cap, molt de cap.
1: I a més quan ho diu fan somriure al Pedro, que és que li agrada, perquè ell s'està imaginant com ell fan el taco, i somriu.
2: És que sempre estem aprenent al billar.
0: El billar mai
2: no s'ha acabat mai.
0: Nunca se sap tot.
2: Sempre hi ha jugades noves. Ara, per exemple, hi ha el billar a Corea, que s'ha posat molt de moda, i allà pràcticament a les escoles ja estan començant a fer billar. Aquí s'ha perdut molt, però allà no. A l'Àsia ara s'ha posat de moda. I, bueno, cada cop hi ha jugadors nous que fan jugades noves, i, bueno, no pares mai d'aprendre jugades noves de billar.
1: Perquè si busquem a Google et diu que molta documentació es troba entre la realesa i la noblesa europea del segle XIX, però que també hi ha documents anteriors i que se li pot atribuir a la Xina el naixement del billar. Però clar, i això ja anem molt, molt cap enrere. Per tant, que seria de lògica que des de Corea estiguin fomentant actualment el
2: Corea,
1: billar a les
2: Vietnam,
1: escoles.
2: Xina, tota l'Àsia ara s'està fomentant. Mm-hmm. De fet, hem vist sales de billar a Corea que potser n'hi ha 20 o 25 taules, que això no s'ha vist mai aquí.
0: Ni es veurà.
2: Perquè allà sí que pots veure l'aficionat i gent molt jove jugant al billar. Nanos de 8, de 9 anys jugant al billar. I això aquí pràcticament no es veu.
0: I juguen a billar, però juguen d'una manera diferent. O sigui, la tècnica, la pràctica, juguen diferent. La manera de tirar les boles les tiren diferent. Ells juguen com més rotacions. Juguen diferent. Rotació és quan la bola la fas girar molt. Ells juguen d'una altra manera, juguen més fort, amb menys precisió, però vaja, menys tècnic, però més pràctic. A mi la manera de jugar que tenen m'agrada molt.
1: Doncs, i això que el d'aquí és tranquil, precisió, no? I...
0: Allí juguen d'una altra manera, juguen més amb boles més rotades, boles... Se compliquen més la vida, però les fan, que dic jo.
2: Bueno, ells tenen un avantatge, que ells, com es veu que ho han agafat molt fort, han agafat a gent molt, molt preparada del billar europeu i se l'han endut allà precisament per ensenyar-los pràcticament la base del billar, que és la tècnica, no? I després ells han afegit, a més, la part seva, del cop de bola, el que diu ell de la rotació, ja són temes que ells han anat polint més.
0: Tenim que tenir en compte que aquí a Catalunya o Barcelona tenim el senyor Dani Sánchez, que és el que ha sigut campió del món moltes vegades.
2: Quatre vegades, no, em sembla?
0: Més de quatre. Que és un pioner, va ser un pioner del billar i gairebé poca gent lo coneix que no sigui del món del billar, i se pot dir que és un Rafa Nadal en tota regla.

0: no se m'acut res més. No sé si vosaltres voleu afegir alguna cosa que jo m'hagi deixat de dir, que no considereu interessant.
1: Bueno, a nosaltres ens agradaria, pues, estar federats, però això, per estar federats necessitem diners.
0: Això ja, això s'ha parlat amb junta de l'avenç,
1: el tema aquest. Si tinguéssim subvencions o alguna cosa que ens ajudés una mica, llavors sí que pensaríem en fer-ho seriosament, perquè ens agradaria. Perquè no tinguéssim ell i jo que anant-se a un club de fora, a la Unió Coral, per poder jugar federats.
2: I poder representar el poble d'Esplugues, clar, que és, clar. Que és el bonic per nosaltres, representar el poble d'Esplugues.
1: El poble i a l'avenç, clar.
2: I a l'avenç, a la mateixa vegada.
0: Doncs sé que és un tema que està sobre la taula de la Junta.
1: Home, de fet, la nostra intenció era tindre una sala més gran.
0: També.
1: Perquè ara, de fet, tenim un billar que el tenim voltant per aquí perquè no tenim puesto per posar-lo. I el millor un billar d'aquest sí que podria ser perquè gent nova que entrés pogués anar practicant i d'aquesta manera agafar el gusanillo aquest del billar. Perquè ara amb els dos billars que tenim no ens puguem permetre en principi, digué allò del set que hem parlat abans, de que ara ens facin jugant un set i tindre que gastar 600 o 700 euros en canviar un altre cop al pany. Dedicar una taula a fer alguna cosa d'aquestes.
2: Escola, un taller o... No sé, de vegades l'hem parlat i l'hem intentat, però és complicat també. Per el tema horaris, els nens han de vindre massa d'hora nosaltres estem treballant també, és una cosa una mica complicada, però bueno, tot poc a poc.
0: I qüestió de diners, eh? Poc a poc i tot es...
2: Sí, no, sí, en qüestió de diners, per lo que és la vida de la secció, con los socis que normalment tenim, van passant els anys i aquí estem tot els anys que han estat. I bueno, i van fent.
0: A més, és molt diferent, com per exemple tu, que teniu a sobre vostre a ping-pong, plegues la taula i la transportes on vulguis. Clar. I te'n pots anar a la pista Conxita Udina i
2: jugar.
0: El billar no. O sigui, s'ha de manipular d'una manera determinada, s'ha d'embalar, han de venir unes persones totalment especialitzades per transportar-lo.
2: Moure la taula és molt complicat.
0: Exacte.
2: Molt ja complicat, molt complicat i molt car.
1: Ja ho vam fer una vegada, que vam muntar aquí al teatre, vam muntar una exhibició que va vindre precisament el Dani Sánchez i el Segundo García, i la vam fer a dalt, però vam tenir que desmuntar la taula nosaltres. Bueno, va vindre una persona que sabia del tema i que va es dedicar a desmuntar-ho i a muntar-ho, però vam tindre les pissarres. Cada pissarra, quant pesa cada pissarra?
2: Pues cada pissarra pot pesar uns 300 quilos.
1: I van pujar pissarra per pissarra a dalt de tot i allà muntar-ho.
2: I si una pissarra tot, te cau i s'espatlla, pues el billar ja no tens billar.
0: O sigui, podríem, jo faig la comparació de moure una taula de billar és com moure un piano, que és super delicat i necessiten persones especialitzades.
2: Correcte.
0: Que fan transport exclusiu d'això.
2: De billar. 3 dies el procés de desmuntar i muntar, 3 dies.
0: Això són moltes hores, i les hores són
1: cares. Sí, perquè
0: vam
1: desmuntar també el billar que hi havia aquí per poder posar l'altre. I era desmuntar aquest, guardar-ho en magatzem, i allà van portar l'altra taula, desmuntar-la allà i muntar-la aquí una altra
2: vegada. I quan muntes el billar has de tapissar novament el taulell, perquè el pany ja no val. Una vegada lo treus, ja no serveix.
1: I és complicat perquè té calefacció. El billar té calefacció.
2: A més, té
0: calefacció.
1: Té unes resistències... Sí. Per sota de la pissarra, sí. Que van escalfant el billar, tenim una temperatura més o menys entre...
2: La mesa normalment està a 32 graus.
1: 20, 27, 32 graus, i per mantindre-la, per no tindre humitat, ni perquè corrin una mica més les boles.
0: És molt delicat això, eh?
2: Sí. Molt delicat.
0: Sembla ja un joc per a senyoritos, que diuen, o sigui... Aire condicionat en el billar,
1: sí, bueno, l'aire condicionat...
0: concentració, dedicació... Eh?
1: És imprescindible una sala tan petita com aquesta.
0: Doncs moltes gràcies al Pedro Romero i al Ramon Guerra. Heu estat aquí per explicar-nos com és la secció de billar del Centre Cultural de l'Avenç. Teníem ganes ja de que feia temps que havíem parlat amb el Jordi Figueres, sí. De que passéssiu per la ràdio.
2: Sí, sí, moltes ganes.
0: Finalment ha pogut ser, seguirem en contacte amb vosaltres.
2: I dir sobretot això, que la gent que tingui ganes de provar-lo, que sense cap mena de dubte, que vingui, lo provi, i si li agrada, pues cap endavant.
0: Doncs els teniu aquí. Entreu a l'avenç, passeu pel vestíbul, i al fons de tot el vestíbul, passat la porta del bar, trobareu una
1: abans
0: porta...
1: Abans d'arribar a la sala del 75 aniversari,
0: exacte,
1: a la dreta.
0: A la dreta, i allà tindreu els companys del billar, que l'única cosa que se sent quan passes pel passadís, perquè ells no parlen, només sents els tocs de les boles. Clar, pum, pum, clar, pum, clar.
1: Bueno, parlar també se'n parla
0: però
1: una mica.
0: Però poquet, perquè... poquet, perquè alguna vegada sí, que he passat, no
1: sí,
0: se senta moltes...
1: Normalment la concentració, si estàs concentrant, necessites estar callat, però bueno, exacte, sí que es parla una mica.
0: De fet, allà esteu bé, perquè esteu en un racó que hi ha silenci, bueno, alguns dies hi ha activitats, el 75 aniversari...
2: Algun dia n'hi ha festa, però bueno...
0: I algun dia dalt, sí, a la Pau
1: Sevillanes,
0: Pujol...
1: Sevillanes,
0: el Zumba...
1: I el ping-pong, quan hi ha el ping-pong també, perquè salten els jugadors,
2: però bueno,
1: i a dalt se sent, sí, els ostres,
0: se sent tot. I a més l'avenç és molt antiga i el tema d'insonorització falla per totes bandes.
2: S'ha de conviure.
0: S'ha de conviure, ja ho has dit tu. Doncs com us he dit abans, moltes gràcies a en Pedro, al Ramon, per ser aquí amb nosaltres. I com sempre diem, quan acabem les entrevistes, una abraçada molt forta a tots aquests socis que fan possible que aquesta secció de billar, sí, doncs funcioni.
2: Molt bé, gràcies.
0: Una abraçada a tothom.
1: Gràcies.
0: Gràcies.
1: Molt bé, gràcies.
3: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Hola, sóc en Luis Bizuete. El proper dissabte 19, diumenge 20 i dimarts 22 de setembre us espero en un viatge inolvidable al passat de la nostra Festa Major. Us faré un recorregut per tots els meus records de la Festa Major d'Esplugues dels anys 70, 80 i molt més. Els casgrossos, les atraccions de la Fira a la Plana, el vermut de l'Avenç i la música que va marcar les nostres vides. Et recordes de quan eres les festes majors d'abans? No us podeu perdre. Allà us espero.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Servei per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Ara que et tinc aquí,

0: Esplugues FM.
1: Són la una del migdia.
0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
2: Molt benvinguts a l'Espluga Gent, un espai on ens acostem a entitats, associacions, però també a persones que tenen alguna cosa a explicar. Avui hem convidat en Jordi Campó i Boada, productor musical, pianista, compositor i escriptor. Ell ja va ser a Esplugues FM per presentar la seva primera obra, La noia del violoncel, i ara el tornem a tenir aquí per parlar d'una segona novel·la, La cantant de Fado. Molt bona tarda, Jordi.
3: Molt bona tarda, gràcies per convidar-me.
2: Escolta'm, com ha anat aquesta experiència d'escriure, de ser escriptor?
3: Home, molt bé, no? Sobretot sí. Les primeres vegades sempre són màgiques. Uh-huh. He recollit un bon grapat de lectors, un bon grapat de crítiques i un bon grapat d'amistats, perquè escrivint i parlant amb els lectors també es poden fer amics, no? I què millor per fer amics que una cosa com és l'escriptura, la literatura i la música, no?
2: Sí, sí, sí, perquè els teus llibres tenen molta música, que després en parlarem. A veure, has parlat de crítiques. Crítiques bones, n'has tingut alguna de negativa? Com ho portes, això de les crítiques?
3: Les encaixo bastant bé. La veritat és que haig de dir que la majoria han sigut bones, no? Mm-hmm. Almenys els que no els ha agradat el llibre potser no ho han dit, però el feedback que he tingut ha sigut molt bo. La veritat és que encaixo bé també les dolentes, que són les que et fan créixer, perquè les crítiques bones només et fan créixer l'ego, no?
2: Sí.
3: Les dolentes et fan aprendre, potser et fan replantejar-te coses. Uh-huh. I jo el que sí que faig és escoltar-les, encara que siguin dolentes, clar que fa mal, però escoltar-les i fer que t'ajudin a créixer.
2: Quan vas venir per presentar La noia del violoncel, ens vas parlar que tenies, doncs, estaves escrivint ja aquest llibre que portes, del que avui ens parlaràs i que a més presentes aquí a Esplugues. A veure, de què va La cantant de Fado?
3: Doncs mira, per curiós que sembli, el protagonista de La cantant de Fado és un noi que es diu Guillem, és un pianista de jazz de Barcelona que, empès pel seu mànager, se'n va passar una temporada a Lisboa. Aquest noi pateix el que se'n diu la síndrome de l'impostor, que els passa a molta gent, que són uns supercracks, però ells no ho saben.
2: Yeah.
3: Ell es pensa que és un gran mediocre, malgrat que és un pianista reconegut a nivell mundial. Va patir un accident fa un any abans, en el qual va morir, doncs, el seu millor amic. Allò el va deixar destrossat i l'ha deixat immers en una crisi creativa important. Doncs això que et deia, empès pel seu mànager, li diu, escolta, vés-te'n a Lisboa. Ell va fer una conferència a Lisboa, perquè a l'estiu ha de participar al Festival de Jazz, i resulta que en aquesta conferència se suspèn perquè no hi ha anat ningú. Llavors, faig un petit flashback, però cap al revés, no?
2: Sí.
3: Cap al final. Al final, el Guillem anirà a la mateixa conferència que s'ha ajornat durant uns mesos. Veurem si passats uns mesos el Guillem ha sabut créixer i haurà sigut capaç d'omplir l'auditori, o bé si allò que ets seràs per sempre i si estàs predestinat a que ningú t'escolti, potser ningú t'escoltarà mai. Entre aquesta primera conferència i aquesta segona passen moltes coses i haurem de descobrir si aquestes coses fan canviar el Guillem. Com et deia, el Guillem té la síndrome de l'impostor i quan arriba a Lisboa ell coneix una misteriosa cantant de fado que es diu Rita aquí es genera una història d'amor molt potent, d'aquelles que esquincen l'ànima i arrenquen el cor. Uh-huh. Fins que a la meitat de la novel·la passa una cosa molt grossa, tan grossa, que no te la puc explicar.
2: Això és novel·la negra? És un thriller? Un gènere, sí. Es pot etiquetar o no?
3: Sí, de fet està etiquetat com a thriller. Jo, la meva intenció no era escriure un thriller, jo volia parlar d'altres coses. O sigui, això que t'he explicat és el thriller, d'acord?
2: Mm-hmm.
3: Hi ha un misteri, aquesta noia té un passat que anirem descobrint i hi ha molt de misteri. Però jo, en realitat, el que volia parlar al rerefons, és a dir, que si rasquem una mica en l'escorça d'aquesta novel·la de misteri, jo volia parlar de les pors.
2: Uh-huh.
3: Però no de les pors a la pluja, o al vent, o a la nit, o als fantasmes, sí, sinó a les pors internes que ens generem nosaltres mateixos. Aquestes pors que ens acompanyen les 24 hores del dia. I volia parlar de com dominen, quin poder tenen sobre nosaltres, com ens dominen, són l'amo i senyor de nosaltres. I de fet jo mateix en la novel·la dic que els fantasmes no existeixen excepte els que ens inventem nosaltres mateixos. Aquests sí que existeixen i són reals i viuen amb nosaltres les 24 hores del dia. El Guillem és una persona que té moltes pors. I ell és un noi que té molta paciència, que sempre ho aguanta tot, que és l'asa dels cops. I no per casualitat la novel·la comença que el Guillem té un ganivet al coll. D'aquí una mica el thriller. Uh-huh. I una pregunta per respondre. El problema és que desconeix la resposta d'aquesta pregunta. Pot ser que quan al Guillem li hagi passat això mil vegades, de ser sempre l'asa dels cops, de que és incapaç de pagar ningú ni de trencar cap plat, pot ser que algun dia, quan li passi la 3001, se li inflin els pebrots i passin cosetes i potser hagi de trencar algun plat? Podria ser, clar. No? Ja ho anirem veient, això, per saber-ho haureu de llegir la novel·la.
2: Aquí ho deixem.
3: Ho deixem aquí.
2: I, escolta, Jordi, com t'inspires per filar tota aquesta història i per què Lisboa? És a dir, tot té alguna cosa a veure amb tu? Hi ha algunes experiències viscudes en aquesta ciutat? Uh-huh. O no? O tot és fruit de la teva imaginació?
3: A mi, jo vaig fer un viatge a Portugal i vaig fer-lo més sense masses expectatives. Pensava que, bueno, Portugal a mi no se m'hi havia perdut res i quan vaig arribar allà vaig dir, ostres, a mi això m'agrada molt, però molt. Jo estava en aquell moment, estava en moda novel·la, estava buscant una història, perquè diuen que les històries ja existeixen i que són elles les que ens atrapen a nosaltres. Dic, bueno, doncs a veure on és la meva, no?, que em vingui a buscar ja. I resulta que quan vaig anar a Lisboa estàvem fent un free tour d'aquells que es fan per la ciutat i la noia que ens acompanyava, que ens feia de guia, era lisboeta, però parlava castellà, i ens diu, tengo una sorpresa para ustedes, yo en realidad soy cantante de fado. Es va posar a cantar un fado al mig de la plaça Luis de Camões, i a mi se'm va posar la pell de gallina, vaig mirar la meva xicota i li vaig dir, Neus, aquesta és la meva segona novel·la. Haig de dir que amb aquesta noia hem fet amistat, hem tornat, i en 2 anys he anat a Lisboa 14 o 15 vegades, a mi m'apassiona aquella ciutat, i hem fet amistat amb ella, i anem a sopar, i ens porta a escoltar fado locals d'aquells inhòspits, de que només coneixen els vilatans. Uh-huh. A mi la veritat és que em va fascinar el món del fado, quan vaig arribar a Lisboa. Jo m'he introduït bastant en el món, he conegut guitarristes, altres cantants, he conegut molts tipus de fado, el fado corrido, el fado menor, el fado badío, però de tot això no en parlo a la novel·la, perquè seria vomitar una documentació que potser a l'autor no li interessa. El que he fet ha estat anar més enllà, anar a l'essència, anar a l'arrel, a l'ànima del fado, i fer que la novel·la, tota ella, sigui com un gran fado. El fado és la música tradicional portuguesa, que és molt trista i molt alegre alhora. El fado és una música de molts contrastos. Llavors, he intentat que la novel·la sigui tota ella un gran fado, una gran saudade. La saudade és un concepte portuguès que vol dir nostàlgia, melangia, però també diuen que és alegre. Amb això no t'hi pots aclarir mai. Llavors, he volgut que la novel·la tingui aquests contrastos d'alegria, d'eufòria absoluta i de decepció absoluta, també.
2: És a dir, a partir d'aquesta cantant de fado, vas anar incorporant altres personatges, línies argumentals, i vas anar farcint el que després ha estat la història que finalment has portat a publicar, no?
3: Exactament.
2: Llavors, aquest cop t'ha costat més que la primera vegada? Tenies més pressió? Perquè, clar, primer et vas estrenar i un cop ja has fet un primer llibre, no sé si el segon costa més o tens com més ulls posats al clatell.
3: El segon és infinitament més difícil que el primer. No us ho podeu ni imaginar. A mi ja m'ho havien avisat. És en compte que el segon és on la gent es fot les patacades. Clar, jo el primer el vaig escriure per escriure'l, amb tota la meva innocència i la meva ingenuïtat. Jo no tenia intenció de publicar-lo, no coneixia ningú del món editorial. La sorpresa va ser publicar-lo, i a més tenia tot el temps del món per escriure'l. Clar, el segon l'he escrit per publicar-lo, i a més l'he publicat amb columna, que han seguit confiant en mi, i hi havia la pressió, doncs, d'un termini d'entrega, que jo el volia acabar perquè el volia publicar durant el 2021, i amb aquella sensació que potser amb la primera novel·la ja t'has buidat i ja ho has dit tot. No és veritat, però has de rascar més. A nivell estilístic crec que he crescut, però sí que sóc molt més autoexigent amb mi mateix. L'editorial també m'ha exigit molt, la Glòria Gasc, que és la meva editora, és molt potent, la tia, m'ha fet pencar molt, amb molt bon criteri, ha sigut molt dura, no me n'ha deixat passar ni una, com ha de ser. Haig de dir que he gaudit, perquè escriure em fa gaudir, però també he passat moments d'angoixa i bastant marca de la casa, eh? Sí. No et vull enganyar, sí. Jo sóc bastant d'allò
2: de patir,
3: d'això és una merda, això no li agradarà a ningú...
2: També tens el síndrome de l'impostor, una mica, o què?
3: Jo penso que dir un d'un mateix que té la síndrome de l'impostor és d'una pedanteria nivell diós.
2: Clar, però quan et dediques a determinats oficis, tu sent músic... No? Sempre pot haver-hi aquest coquet de dir ostres, no hi arribo, no soc... No? Quan depens de... A vegades de... No hi ha unes dades, o hi ha uns criteris, però després hi ha molta gent que pot opinar sobre la teva feina lliurement, i aleshores sempre estàs com exposat, no? I aquestes crítiques poden fer que dubtis de del teu criteri o de la teva creativitat o de la teva feina.
3: Clar, tot el que sigui material artístic conté una subjectivitat brutal. Sí. El que per tu és meravellós, per un altre és el pitjor que s'ha fet mai. És a dir, clar, quan entrem en aquest terreny, on trobes tu l'objectivitat per saber si això és bo o no és bo? Uh-huh. On està el punt aquest? Perquè un et pot dir que és molt bo i l'altre que és molt dolent. Clar, això, juntat amb l'autocrítica, és cert que jo mai sempre crec que no sóc prou bo amb res, però crec que és veritat. No és ni falsa modèstia ni això que dius de la síndrome de l'impostor. Els que pateixen la síndrome de l'impostor realment pateixen un trastorn, pateixen molt. Uh-huh. O sigui, s'angoixen moltíssim. És un trastorn diagnosticat psiquiàtricament. Uh-huh. Crec que no és el meu cas. Una cosa és dir, bueno, crec que no sóc prou bo, i l'altra és patir la síndrome de l'impostor. Sí que és veritat que l'autocrítica et fa créixer, però si et passes una mica també és nociva per un mateix, no?
2: S'has de prendre perspectiva.
3: Sí, però costa molt trobar la perspectiva en una cosa que ja estàs tan ficat i que portes tant temps, perquè per compondre una cançó, per exemple, jo com a músic potser tardes uns dies, una setmana, però clar, per escriure una novel·la tardes anys i perds completament l'objectivitat. No saps si allò té molt valor o si no en té. Afortunadament tinc una editora meravellosa
2: que et posa una mica lloc, no? I que t'ajuda.
3: Sí, sí, sí.
2: A veure, els teus llibres, la música és una protagonista. Aquest llibre també té banda sonora. Uh-huh. Sí?
3: Sí, sí.
2: I on la podem trobar? Perquè va acompanyada amb el llibre, va a part, en paral·lel.
3: Va a part, la podeu trobar gratuïtament al YouTube. A més, no només hem fet unes cançons, sinó que he fet també uns videoclips de les cançons on es veuen els músics gravant a l'estudi. Podeu veure a mi tocant amb un piano de cua. En la primera novel·la vaig compondre 5 cançons i a la segona vaig dir, no em vull complicar tant la vida. Per tant, n'he compost 7.
2: Això pot parlar, eh? Tu com portes el tema de les presentacions? T'agrada, no t'agrada? I ja que n'has viscut amb el primer llibre, què és el que més t'agrada de fer presentacions? El contacte amb la gent, el poder debatre, que et preguntin, que et diguin el què...
3: A mi m'encanta fer presentacions. Tot el que sigui el contacte amb el públic, m'encanta. I si a més són d'aquells preguntons i que es generen debats, això ja és meravellós. De la primera novel·la en vaig fer 33.
2: Ostres, sí, et vaig veure per xarxes, que voltaves molt.
3: Déu-n'hi-do. Amb concert, totes les presentacions, interpreto en directe la banda sonora de la novel·la a totes les llibreries i centres culturals, i una amiga meva que és actriu, que es diu Elisenda Gutés, llegeix uns textos extrets de la novel·la i llavors toquem la cançó que fa referència a aquell moment de la novel·la.
2: Uh-huh. I escolta'm, algun lloc on has fet una presentació que t'ha sobtat, el lloc, l'espai, la gent que hi ha anat?
3: Uh-huh. Mira, he fet presentacions a llibreries, sobretot a centres culturals, a biblioteques, però he fet clubs de lectura a cases privades.
2: Ah, sí?
3: Pensava que aquesta seria la cosa més estranya que faria, és a dir, un grup de gent que fa anys que tenen un club de lectura i conviden els autors. Vaig anar a casa seva, allò, quinto primera, jo sóc l'autor, vaig pujar al piano, vam fer un concert a piano i xero, allà es va generar un debat preciós sobre la novel·la. Ostres. I llavors ve el millor. Quan passen aquestes coses, et conviden a un sopar que no t'ho pots ni imaginar. Van començar a treballar un pernil, un formatge, i dic, ostres, tu, això sí que és estar ben tractat. Jo pensava que aquesta seria la presentació més peculiar, fins que em van trucar i em van demanar si volia anar a fer un club de lectura a la presó de Cambrians 2. Evidentment vaig dir que sí, i jo i l'Elisenda vam anar piano i nosaltres a la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, a fer un club de lectura. És a dir, que els interns, com a activitat de Sant Jordi, van treballar la novel·la, la primera novel·la, La cantant de fado, perdó, La noia del violoncel, i doncs allà van fer unes preguntes, es va generar també un debat molt xulo, i bueno, quan estàs en un lloc així amb els interns et canvien molt les perspectives de moltes coses, sobretot aprendre potser a no jutjar les persones d'entrada sense conèixer d'on venen, sense conèixer les seves circumstàncies. La veritat és que em van tractar amb una amabilitat, amb un respecte i amb un carinyo que no ho hagués dit mai que em tractarien així en una presó.
2: Et va sorprendre.
3: Molt, i em vaig emocionar molt. Tenien un munt de preguntes molt interessants per fer-me. Vam tenir una conversa molt enriquidora de la novel·la i arran de la novel·la doncs, van sortir altres temes d'actualitat, com pot ser doncs, la política, la violència de gènere, el respecte a la dona, i converses que potser no t'esperaries que tindries mai amb un intern d'una presó i que les pots tenir.
2: I no et van explicar per què van triar el teu llibre per aquest club de lectura? Quins van ser els motius? Va ser perquè els interns el van triar? Va ser els monitors que van decidir que era un bon llibre per portar a terme aquest club de lectura? En vas saber el què?
3: Sí, aquests xicots, bueno, xicots i senyors, perquè hi havia gent gran, també estan estudiant l'ESO, i llavors els professors, l'equip de professors va triar la meva novel·la per fer un club de lectura. Llavors, ells, com que tarden un temps a llegir-se el llibre, perquè el llibre és en català i doncs hi ha molta gent que els costa una mica llegir en català, s'ho prenen amb temps. Llavors ja fa mesos que em van dir, ens has de dir si sí o si no, perquè nosaltres necessitem un temps per, doncs, per llegir, que llegeixin la novel·la i per poder-la treballar llavors nosaltres a classe de català. O sigui que ho van triar per part de l'equip de professors.
2: I això s'acaba aquí o tens pensat seguir escrivint? A veure, el Jordi tindrà la doble vessant de músic i escriptor o què?
3: Home, jo si et volen ja he vingut per quedar-me. Bueno, quan decideixes escriure, quan adquireixes el compromís amb tu mateix d'escriure, saps que ja deixes de dormir dues o tres hores cada nit per tota la vida. Ja. Dissabtes, diumenges, vacances, caps de setmana, sempre. Jo cada dia escric, obro la novel·la o em documento.
2: Més enllà de totes aquestes hores que li dediques de documentació, d'experiències, perquè la documentació, la feina de recerca que has de fer per poder després fer un llibre amb una història que surt del teu cap. Per tu què és escriure?
3: Mira, per mi escriure va suposar, quan vaig començar, canalitzar part de la meva creativitat cap a terrenys que desconeixia. Després de 20 anys, 23 anys ja d'ofici, que em dedico exclusivament a la música, no és que que hagi deixat d'agradar-me, però sí que de vegades ja no creixes més, perquè cadascú té el seu límit. No. El fet de descobrir que juntant paraules podia inventar-me històries que m'emocionaven a mi, vaig creure que potser també podien emocionar altres. I crec que així ha estat. Amb aquest temps he aconseguit un bon grapat de lectors i per mi ha suposat, a part d'això, saber expressar emocions que de vegades als homes ens costa expressar-les. En tenim aquest dèficit emocional que també el patim nosaltres, eh? I escriure suposa poder-li dir a la meva mare que l'estimo sense que em faci vergonya.
2: Ostres, que maco. Des d'Esplugues FM us recomanem La cantant de fado d'en Jordi Campoy, editorial Columna Edicions, que la podeu trobar aquí, a la llibreria d'Esplugues, aquí costat. I moltes gràcies, un plaer tenir-te aquí a la ràdio i que tornis quan vulguis
3: al
2: proper llibre. Això seria una tradició, eh?
3: Estaré encantat que aquestes tradicions es vagin complint pels segles dels segles.
2: Doncs fins la propera, gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Ens volem centrar en les activitats que es fan des de l'Avent Centre Cultural, que són molt diverses. Tenim dansa, tenim teatre, les activitats que es fan al llarg de tot l'any, de la zumba, de les sevillanes, de les activitats de les sardàs. Però tenim una activitat que volem destacar, que es tracta del taller del cançoner popular d'Esplugues, i per parlar-ne'n tenim el president de l'Avent Centre Cultural, que és en Jordi Figueres. Hola, bona tarda, Jordi.
4: Hola, bona tarda.
3: Explica'ns quina és la motivació que porta a l'Avent Centre Cultural a fer aquest taller de cançons populars.
4: Bé, diguem que es va declarar l'any Joan Tomàs, i vam veure que en Joan Tomàs era un músic que havia tingut relació amb l'Avens, perquè era el director de l'Orfeó de l'Avens, i havia col·laborat amb l'obra del cançoner popular català, que és una obra que havia engegat l'Orfeó català per recollir totes aquelles cançons que es cantaven a la gent gran a cada poble perquè no es perdessin, perquè eren cançons de transmissió oral. I aleshores el que vam fer és descobrir que realment hi havia un cançoner d'Esplugues, que no ho sabíem, o sigui, hi havia cançons recollides a gent d'Esplugues, i això ens va despertar moltes inquietuds i moltes preguntes sobre què s'havia fet als anys 30.
3: De fet, es declara l'any Tomàs a través de la Generalitat, del Departament de Cultura, però si no haguessin declarat l'any Joan Tomàs perquè feia 150 anys que va néixer, poder tot això no hauria aflorat?
4: No, com a mínim des de l'Avens. Fa anys l'Espluga Viva, que es dedica a la cultura popular i tradicional aquí a Esplugues, ja havia fet un acte de presentació de l'any Joan Amades, quan la Generalitat també va declarar aquest any, no? Però per al 2021, en referència a en Joan Tomàs, nosaltres no en sabíem res. I diguem, això és el que ens va esperonar, vull dir, però tota l'experiència del 2021, el que ens ha fet és continuar amb el projecte del cançoner popular, i crec que tindrà més transcendència, que continuarem fent coses.
3: De fet, el llegat que ens ha deixat en Joan Tomàs és insubstituïble a nivell popular, a nivell de la cultura popular catalana, i clar, ara per Esplugues això és un tresor.
4: Hauria de ser un tresor. I aquí és on comencem nosaltres, perquè no estem fent la mateixa feina que en Joan Amades i en Joan Tomàs i tota la resta de l'equip del cançoner popular que van fer arreu del territori, perquè ells són els que van, d'alguna forma, recollir les melodies i recollir les lletres de la gent d'Esplugues, de la trentena de dones que van cantar per aquests personatges, no? Aquesta base la tenim. O que és una base que, encara que algú es pensi que és un cançoner, doncs no és ben bé això, perquè el que trobem són melodies, no totes iguals, sobre una mateixa cançó. Trobem diverses cançons, o sigui, la mateixa cançó en diversos títols, però en diferents estrofes, algunes que són molt curtetes, d'altres que són llargues, algunes que estan acabades, d'altres que no, però ens esperona dir que, carai, cantaven les nostres, bueno, no les nostres àvies, les nostres besàvies, o sigui, gent que era gran als anys 30 del segle passat, o sigui, que han passat 90 anys, o sigui, moltes vegades diem, no estem cantant les cançons de les nostres iaies, estem cantant les cançons de les nostres besàvies.
3: Clar, perquè eren les cançons que les nostres iaies escoltaven a les seves iaies.
4: Ah, exacte.
3: Que és una de la publicitat que veu fer a l'Avens quan veu començar amb aquesta activitat, que deien cançons que fa 90 anys recordaven ja persones que cantaven les seves mares, àvies, fins i tot besàvies.
4: Sí.
3: Per tant, el record és molt llarg.
4: És molt curiós, perquè el cançoner no és únicament un recull de cançons i per tant de lletres i de melodies, sinó que el que també fa és una descripció de la persona que la canta i de qui havia pres la cançó, si la cantava bé, si la cantava malament, si aquella cançó amb ells els semblava extraordinària, si l'havien escoltat a altres bandes o no. I això és el que ens dona pistes a continuar treballant, però justament per això. I explicaré una anècdota breu, Durant la pandèmia, vull dir, ma mare, que ara té 89 anys, ostres, jo no vaig pensar que no la podia deixar sola a casa, viu sola amb aquesta edat, no? I els caps de setmana, com a mínim, anava amb ella a preparar-li el dinar. I un dia, no sé per què, bueno, jo normalment sempre canto cuinant, rentant plats, a la dutxa i tal, no? Ostres, ma mare doncs es va animar i va cantar un tros de cançó que jo l'havia sentit recollida en el projecte aquell de l'any Joan Amades, que havia fet també l'Espluga Viva, però que després ens surt, no amb aquesta lletra no la van recollir, sí amb una altra lletra, la mateixa melodia doncs, recollida per en Joan Tomàs. I això em va donar ostres, l'esperit d'intentar fer recerca què ha passat amb aquesta estrofa, que després amb el llibre de la Roser Camps també sou relatada i que fa... És una cançó de batussa entre pobles, eh? Les noies d'Esplugues no podien veure gaire bé a les noies de Sant Just. Però vull dir, aquestes cançons que acaben sent satíriques o de batussa entre pobles, doncs era algo molt típic i molt comú d'aquella època.
3: Joan Tomàs, mestre de música, pianista, organista, folclorista, director de cors, etnomusicòleg, compositor. Va recollir al capgròs unes 10.000 cançons o estrofes o, bueno, va recollir tota una sèrie de músiques de les quals es calcula que unes 300 van ser aquí a Esplugues.
4: Mm-hmm. Cert.
3: I això, pel que dèiem, per Esplugues és un gran tresor.
4: Ah, exacte. Aquí ens trobem, a més, quan mirem el cançoner, ja dic, de vegades veiem les cançons, però jo hi veig, igual sóc jo que estic endariat i veig coses que igual no són, no? Però també et trobes en una època, o sigui, al principi dels anys 30, que s'acaba de sortir, com aquell qui diu, de la dictadura d'en Primo de Rivera, en què les dones comencen a tenir un paper, el seu paper dintre d'una societat, comencen a tenir drets, o sigui, a les eleccions que van donar peu a la República les dones no van poder votar. Val? Vull dir, i en canvi a Esplugues hi ha 30 dones que li canten a uns senyors que venen de Barcelona, sense que ningú s'escandalitzi. Llavors, què trobem al darrere, a més? El paper d'alguna dona concreta, com la Roser Artigas, que sabem que fa poquet li han posat el nom d'un carrer de la ciutat d'Esplugues, li han posat el seu nom, però, ostres, per què la Roser Artigas? Si era una modista de la plaça Santa Magdalena. Però te la trobes també com una persona doncs, que feia activitats, o sigui, que portava la secció femenina del grup excursionista germanó i que era l'ànima mater i la soprano i que suposo que la persona que portaria la batuta... La batuta la portava en Joan Tomàs, com a director, però segurament era l'alma mater de l'Orfeó de l'Avenç de la seva secció femenina. I per què dic això? Perquè moltes vegades pensem l'Avenç com una entitat que a partir de la dictadura va ser una entitat pràcticament masculina i exclusiva d'homes i tal. I en canvi, doncs, als anys 30 et trobes amb un altre avenç, et trobes amb un altre moviment. O sigui, no únicament trobem cançons pel camí, sinó que trobem situacions socials, trobem situacions lingüístiques, trobem moviment de gent, i al cap i a la fi que trobem doncs, és una miqueta la història d'Esplugues. I a sobre cantada.
3: Doncs molt bé, a més sempre és enriquidor parlar amb tu, Jordi, perquè a part de que coneixes molt bé la història d'Esplugues,
4: una mica,
3: ens fas aquestes connexions que hi han, doncs això d'aquesta modista que portava aquest grup de dones cantaires aquí a Esplugues i que d'alguna manera eren el pes també de la nostra ciutat a nivell cultural.
4: Sí, perquè ja dic, de vegades és allò de que et trobes amb... anem a cantar cançons, però hi ha totes les altres coses que si comences a gratar una miqueta, doncs et surten. Vull dir, hem de pensar que tot el moviment coral dels clors de Claver bàsicament van començar a ser mixtes o fins i tot femenins no fa pas tant, però en aquella època costava de trobar dones cantants amb coratge i amb Orfeó. Per tant, quan te'n dones compte que aquest era el paper de l'Avenç, però que hi ha la llosa del franquisme, doncs marca una altra línia, és allò de dir, recuperem el que érem com a entitat i posem en relleu també les coses que passaven. I que jo crec que això és el maco de quan et trobes en coses aquestes antigues, que trobes en altres situacions que no tenen res a veure amb les teves vivències més immediates de fa 15, 20, 30 anys, sinó que molt abans hi havia altres històries, altres situacions socials que eren molt diferents i que val la pena recuperar-les.
3: Hi ha moltes dones en aquesta incorporació i recuperació. Explica'ns una mica, qui forma part d'aquest taller? Perquè hi ha moltes de les persones formen part de la Coloma, de la Coral de la Coloma.
4: Sí. L'arrel profunda és la gent de la Coloma, que majoritàriament doncs, són dones, o sigui, també. Vull dir, hi ha a més amb un fort interès per recuperar aquestes cançons i a més per incorporar-les al propi repertori que té l'entitat. O sigui, estem parlant de la Coloma com una entitat que té més de 60 anys d'història al seu darrere i aleshores doncs, fa coses Esplugues que ningú li dona importància, però vull dir, les caramelles que es fa interrompudament des de fa moltíssims anys potser són tan antigues com els Tres Tombs, o sigui, com a tradició pròpia d'Esplugues, que no ens ve empaltada com els castells que venen d'altres terres i en aquí doncs s'acaben arrelant.
3: Ojo, que no et sentin castellers, eh?
4: Sóc casteller també.
3: Ja ho sé, per si et pots permetre no. Aquesta llicència.
4: No, exacte, però vull dir que te'n dones compte de que fa moltíssims anys doncs, algú va iniciar el moviment del Cant Coral, en Cel Clavé, amb els cors de Clavé i tal, d'aquí és l'essència d'on té les seves arrels la Coloma, però que hi ha tradicions com la de sortir a cantar per caramelles, que, bueno, mentre ha existit la Coloma, jo en tinc memòria de que sempre s'han fet les caramelles. També en feia altra gent les caramelles, però que és cultura popular i tradicional, que si no fos per la Coloma s'hauria perdut segurament ara mateix, no? I que val la pena tenir-ho, però clar, amb un repertori que tingui a veure també amb les caramelles, amb el sentit de les caramelles. Elles s'encaixaven de que fa temps havien sortit a cantar caramelles amb una cançó d'Ava. Pot estar molt bé, ens hem d'actualitzar, però, ostres, tenint un repertori propi potser valdria la pena implementar-lo també. D'homes en som poquets, en som quatre. Un d'ells és el director i l'altre, que és en Juan Carlos Márquez, que és el que fa tota la feina feixuga de fer els arranjaments, de donar-li una qualitat musical a aquelles coses que cantem, a buscar aquella sonoritat. En Jordi Moré, que a més també fa la funció de músic acompanyant amb la guitarra, i després en som en Jaume i jo, bueno, jo una miqueta com el que va buscant textos i també proposa cançons i xerro molt, com ara, i poca cosa més. Ens agradaria que més gent s'animés a intervenir-hi, perquè de fet la funció no és que la Coloma recuperi repertori, no és que jo o algú més de l'Avens doncs ens dediquem a cantar, sinó que, ostres, quanta més gent conegui aquestes cançons, és que la veritat, la gent de la Coloma diu que són molt maques, i a mi també m'agrada molt, però bueno, clar, jo sóc un, com se'n diu, jo estic boig pel folclore popular i tradicional, tota la meva vida n'he cantat i espero continuar cantant-ne.
3: Doncs ara arriba el moment promocional. Us encoratgem a les persones que estigueu interessades a incorporar-vos en aquests tallers del Cançoner de Cultura Popular d'aquí d'Esplugues, i des de secretaria doncs, us informaran, perquè a més hi ha una feina

0: No estava molt d'acord de com van les coses políticament, socialment, i jo queria créixer com a persona i com a professional, i en aquest àmbit no veia perspectives, les perspectives no eren bo, i per això decidia marxar-me d'aquest país i per tenir una vida millor. Quan jo parlo de vida millor, no simplement material, sinó com a persona havia de créixer, havia de saber com funciona el món, perquè quan viu en un estat molt oprimit, no sap res de com són les coses en realitat en el món, i jo queria saber.
1: Tu tenies clar que volies venir cap aquí?
0: No.
1: No sabies a on volies anar?
0: No. De fet, en principi jo no venia a Espanya. Jo solament queria marxar de Cabo.
1: Ja.
0: No tenia idea de venir a Europa ni res d'això. Jo queria marxar de Cabo. I en principi queria arribar a un país, Magreb, que m'han dit que allà, bueno, les coses eren millor que en Camerún i tot això. I per camí, quan va arribar a Niger,
1: sí,
0: va descobrir que hi ha gent que passa per el Magreb per ir a Europa. I entonces dic, collons, pues m'apunto. Sí. Ja que estic, jo, pues, endavant.
1: Ja. Perquè penses que la situació, pensaves que la situació és millor aquí que al Magreb?
0: Sí. Jo sempre he estat conscient de que en ningun lloc del món les coses va ser fàcil. Tot ha de treballar. Però tenia clar que seria millor que acabar-ho.
1: I tot el periple aquest pels països africans, com el vas fer?
0: Pues, vaig a sortir per la frontera de Nigèria a Cabo, i vaig creure a Nigèria
1: caminant.
0: No, amb cotxe. Les caminades han empezat a partir de Marroc, però
1: fins al Marroc vas anar agafant cotxes, però
0: cotxes,
1: com fent autostop o pagant el trajecte?
0: Pagant. Jo tenia molt poc diner quan va sortir de Cabo, menys de 100 euros, 100 euros quan va sortir. I quan ha arribat a Niger ja no tenia diners. He estat ahí uns quants mesos treballant en l'hostaleria, en una cuina, en la ciutat de Zender. He estat treballant, si no me'n recordo, 3 o 4 mesos. I després més un poquet més, i després em va marxar a la ciutat d'Agadez. Ahí, a través de les màfies, vaig embarcar en un comboi que viatgen per el desert.
1: Sí, que és com un camió.
0: No, sí, són 4x4, que és el 4x4, que agafen molta gent dins.
1: I fins on vas arribar amb el comboi aquest?
0: Fins a Algèria. Sí, en la ciutat de Janet, es diu.
1: Sí. I després, des d'Algèria, cap on vas anar?
0: Ahir va estar un bona estona treballant en la construcció. Per a guanyar-me diner. Mi viatge ha sigut arribar a una ciutat on puc treballar per a poder avançar.
1: Clar.
0: En Janet estoy, he estat 4 mesos o 5 treballant en la construcció, i després he avançat i creuen tota l'Algèria fins a la frontera amb el Marroc, en una ciutat que es diu Magnia. allà ha estat o on el

0: entre mes o dos meses treballant a la recollida de sandies.
1: Ah, mira.
0: Sí. He fet tota les feines del món.
1: Sí. I després ja vas anar cap a Melilla?
0: No, després he anat he anat a Casiajo. Casiajo és una és la frontera que con Ceuta. Esa era allà uns molts mesos, no me acuerdo quants mesos. No he pogut travessar les dues barreres que separen Melilla de... I he decidit marxar a Rabat.
1: Uh-huh.
0: Va anar a Rabat a treballar una mica.
1: Sí.
0: I després he tornat de nou a Magnilla. No, a Magnilla no, a Casiajo, a intentarlo sin éxito. De nou va marxar a Rabat, treballant una mica, i aquesta vegada he decidit de canviar la frontera. He anat a la frontera de Melilla i allà sí que poden travessar les barreres.
1: Saltant la tanca.
0: Sí, saltant la tanca. Sí.
1: Doncs mira, ara que ja et tenim quasi a les portes de venir, posarem la música que has triat, que és una cançó tradicional del Musa Mandula, que canta amb una llengua que es diu Fouler.

0: Shigo geru jawro mabbe bo konduga mum baziba patari jawro mabbe bo korlom mum ba firu gel baggu jawro mabbe bo koskum mum bala shigo geru jawro mabbe bo haramayo o chanjata limse sabo o duda kunyojo wallahi alla urala de mi metata ago ayya jawro.
1: I vas estar molt de temps esperant per saltar la tanca allà a Melilla?
2: Pues, en total, en tot, no, en Melilla no molt de temps, però en total he estat en Marroc, en Marroc un any i mig.
1: Ja. I que impressionava l'haver de saltar la tanca, perquè a vegades he vist gent doncs, que queda ferida i això.
2: Sí, però...
1: Havies d'estar molt en forma, no?
2: Ho havia intentat moltes vegades que ja... Pues...
1: No et van arribar a detenir mai, però, la policia?
2: Sí.
1: Sí.
2: Altres vegades, en Ceuta, sí, em va tornar a l'Algèria.
1: Anar i venir. I fins aquí a la península, com vas arribar?
2: Pues, en Melilla, a la policia nos van... Nos van trobar a Fuerteventura,
1: sí,
2: en un centre de detenció, un centre que se llama CIS, no?
1: Sí.
2: I estar allà 45 dies, això se llama. I després nos han...
1: Us han portat aquí a la península.
2: Portat aquí a Barcelona.
1: Ah, o sigui que tu no vas triar venir a Barcelona,
2: no
1: t'hi van portar.
2: Sí.
1: I com és que no et van tornar al teu país, diguéssim, perquè et van
2: portar
1: cap aquí?
2: Perquè el meu país no té ni cap acord amb Espanya de
1: repatriació.
2: De repatriació.
1: I llavors aquí a Barcelona on vas anar a parar?
2: En principi amb una associació, amb una fundació no governamental que s'hi anava, crec que CIR o alguna cosa així, i nos van albergar un mes o algo així, no m'acordo, i després pues t'has preguntat si tenen alguna família a Espanya, si volen a... Sí, t'has donat un poc de diners i marxes, però com jo no tenia cap familiar aquí, pues he decidit quedar-me aquí.
1: I com vas anar sobrevisquent?
2: No era fàcil en aquest moment. Vivíem dormíem en albergues socials,
1: sí,
2: i de vegades en places. Allà en Plaça Catalunya he passat moltes nits allà.
1: Sí.
2: I bueno, no podíem treballar perquè sin papeles no hi ha feina, i sin feina no hi ha papeles. Així va estar molts anys. I bueno, treballant de lo que sigui, fan formacions, cursos de castellà, de català, bueno, qualsevol tipus de curs d'inserció.
1: I com vas deixar de dormir al carrer?
2: Com va conèixer una paisana mia,
1: sí?
2: Sí, una del meu país, que m'ha agafat a la seva casa. Jo, el meu amic, no s'ha acollit a la seva casa durant 8-9 mes, i he estat amb ella, i després he conegut una fundació que es diu Fundació Putxet, que em va enviar a treballar a una pobla, i bueno, així, era fet, poc a poc.
1: Clar.
2: Sí.
1: Clar. I quan vas començar a estudiar?
2: Jo crec que l'any 2009 porque yo cuando he venido a España tenía la idea de hacer atletismo, porque yo en Camerún en la escuela fui a atletismo,
1: sí.
2: Corría,
1: sí. Sí,
2: a 800 metros y media maratón, pero después de años de peripe y ya no me veía en forma para poder competir y bueno, he pensado a una alternativa que era la actuación, que a mí me agrada mucho la actuación y va a escribir ahí una clase de interpretación. Si no me recuerdo, el año 2009, 2008, no sé.
1: Uh-huh. I vas acabar els estudis d'interpretació?
2: Sí, va fer aquest estudi en moltes escoles diferents perquè no podia seguir tota la carrera en una sola escola. He estudiat en Bobina, en Timbal i logo en From the Teatre per tothom, que allà fem teatre social, que és un tip de teatre que una teatre que s'ha matat de l'oprimit, que és teatre fora.
1: Sí, sí, sí. I encara en fas ara, no?
2: Encara fem.
1: I com finançaves aquests estudis? Perquè aquestes acadèmies que has dit són privades.
2: Sí, el treball, els diners que guanyava amb el treball que hi va fent. Anava fent.
1: I ara el teatre que fas de tipus social i així, és teatre remunerat?
2: Sí. Poc, però remunerat, sí.
1: Ja. Però de totes maneres no deus poder viure d'això, no?
2: No, de moment és complicat. També he fet cine, també he col·laborat en alguna sèrie de TV3. I també una telesèrie de televisió espanyola i també he fet algunes curtmetratges i això, sí.
1: Que bé, sí. I l'experiència en aquest sentit t'agrada?
2: Sí, jo considero que és la meva professió, l'actuació. Tot el més és el treball, però la meva professió jo crec que és l'actuació.
1: Sí. I com et va agafar, diguéssim, les ganes aquestes d'actuar?
2: Pues jo he actuat de sempre, des de petita en l'escola he fet teatre i sempre m'ha agradat fer riure i
1: sí. Mira, que em diuen que se'ns acaba el temps del programa, que ja veus que passa molt ràpid, però com que ens han quedat moltes coses per parlar, que tot just ens hem quedat amb quan arribes aquí i així, que en tot cas, no sé, emplaço l'audiència i a tu a seguir-ne parlant la setmana vinent, si et sembla bé.
2: Vale.
1: Doncs moltíssimes gràcies per tot el que ens has volgut explicar i que és una experiència molt colpidora, jo trobo, per nosaltres, i molt desconeguda, bueno, que en sents parlar, però sentir-ho així en directe realment impressiona tot el que heu de fer com per arribar aquí i viure dignament, no? Quan hauria de ser un dret, no? Que tothom es pogués moure lliurement i decidir on vol viure. Tothom ho hauria de poder fer, no?
2: Sí.
1: I sento que hagi de ser tan dur per vosaltres.
2: Així és la vida.
1: Sí. Doncs fins la setmana vinent.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: ¿Sabes? Algo me preocupa.
5: ¿Te preocupa?
4: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
5: No, para nada.
4: ¿Entonces?
5: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
6: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.

En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i La Bordeta.

0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: Sou una entitat?
4: Organització sense ànim de lucre?
5: Associació de veïns?
6: Artista?
7: ONG? Músic?
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
8: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
9: És gràcies!
0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
10: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Fàtima Agdi, que va néixer al nord del Marroc, a Tànger. Hola Fàtima, com estàs?
1: Hola Assumpta, bé, bona tarda.
0: Bona tarda. Quins records en tens tu de Tànger?
1: Molts.
0: Ja m'imagino.
1: Sí, vaig vindre aquí amb 30 anys, o sigui, no de nena.
0: Ja, que vas viure molt de temps allà, no?
1: Sí, molts records, tinc aquí, tinc allà encara les pares, llavors, clar, tots els records de la infància, de tot.
0: De la joventut.
1: De la joventut, dels estudis, d'estudiar allà, dels amics d'estudiar, de tot. De moltes coses.
0: Ja. Tànger és una ciutat molt cosmopolita, on hi han viscut amb harmonia musulmans, jueus i cristians. A tu això t'ha influït d'alguna manera?
1: No, en principi, no. Això no em vaig donar d'altres religions, no. Sí que és veritat que de la ciutat hi ha, per exemple, hi ha encara esglésies d'altres religions i encara funcionant i tal, vull dir, però cadascú practica el que vol i ja està. O sigui, allà sí que existeix encara altres religions que tenen els seus espais.
0: Mm-hmm. Però us relacioneu més cadascú amb persones de la seva mateixa religió?
1: Et refereixes aquí?
0: No, allà a Tànger.
1: No, la veritat, jo no he tingut allà, quan estava allà no he tingut amics o amigues d'altres religions.
0: Mm-hmm. També Tànger ha tingut molta presència diplomàtica, no? Amb representants de països molt diversos. Això s'hi nota?
1: Sí, Tànger ha sigut en una època multinacional, això també influeix. Sí, és una ciutat diversa.
0: Uh-huh. I a nivell geogràfic i això, quines imatges en tens?
1: És una ciutat molt maca, té dos mars. Uh-huh. El clima és molt maco, sembla molt a Barcelona, en el clima.
0: El clima, sí.
1: Sí, el clima sembla molt a Barcelona, només que hi ha, fa més vent i aquí, per exemple, a l'estiu fa més xafogor i això. Però, o sigui, a mi em va agradar molt Barcelona perquè em recorda també Tànger.
0: Uh-huh. I què va motivar que vinguessis?
1: Aquí em va motivar, bueno, si vols que et digui la veritat, la meva professió. Jo volia venir aquí per estudiar la professió que estic fent ara, perquè ahir al Marroc no tenim. Uh-huh. Vale? Llavors jo vaig acabar la meva carrera i no vaig treballar, vaig estar un any sense treballar, o sigui, no era massa tampoc, però em va acut d'això de tenir una amiga que tenia dues nenes sordes.
0: Ah.
1: I sí, llavors no teníem nosaltres el que és audiologia. I això em va fer pensar de que, mira, ja que he tingut l'oportunitat de tenir el germà aquí, el meu germà que va vindre el 99,
0: sí.
1: Llavors vaig dir, em va proposar la idea i vaig dir, vale, doncs mira, vinc cap aquí. I la idea ha sigut aquesta, venir aquí i en un moment donat, quan ja aprengués l'idioma i tal, estudiaria això d'audiologia.
0: I et van convalidar els estudis que havies fet al Marroc?
1: Després de bastant de temps, vaig arribar aquí al 2003 i vaig convalidar el meu títol fins al 2008.
0: Ui, si vas trigar.
1: Sí.
0: Però podies fer audiologia directament?
1: Audiologia ja és un grau superior que ho vaig estudiar aquí, llavors em demanaven només el batxillerat, vaig convalidar el batxillerat del Marroc. Vale? Llavors això, quan vaig entrar a estudiar audiologia, sí que em van demanar com requisit aquest de convalidar el meu batxillerat, i és el que vaig fer, i vaig entrar a estudiar audiologia. Però jo ja venia de l'essenciatura, jo tenia l'essenciatura al Marroc.
0: Clar. Què havies estudiat allà?
1: Geologia.
0: Ah, sí,
1: geòloga.
0: Sí. Que bé, però és un títol superior, sí, però en canvi has acabat treballant d'audiòloga, no?
1: Exacte, és el que m'agradava.
0: Sí, sí,
1: és
0: sí,
1: aquesta,
0: sí.
1: És aquesta feina.
0: I les teves expectatives en relació a poder ajudar persones que no hi senten o que no hi senten bé, s'han acomplert?
1: Sí, molt, molt. Mm-hmm. Molt, perquè és una feina que et dona satisfacció i això m'agrada molt, m'encanta. La meva feina m'agrada fer-la, jo treballo relaxada, o sigui, no treballo amb estrès ni res. Jo, per exemple, a la gent li agafo carinyo, faig amistat amb els meus clients, o sigui, no són clients o pacients, es converteixo en amics.
0: Quina sort. És, sí, sí. És un gran què saber el que et mou, el que t'interessa, no? el que desitges fer, i ja si ho pots acomplir i després veus que ho has encertat, és un gran què, no? Perquè dediquem moltes hores a treballar, no? I si pots treballar en una cosa que realment et satisfà, no?
1: Sí, la veritat que sí. El temps a mi em passa volant, el dia no me n'adono, i passa el dia ràpid, per mi.
0: Sí, sí, sí. Deus parlar àrab, tu.
1: Sí, el meu idioma maternal és àrab.
0: Ja.
1: Parlo a casa amb els fills.
0: Ja. I quines altres llengües parles?
1: Jo parlo 5.
0: Ja ho pensava.
1: Sí, parlo... Bueno, he vingut del Marroc parlant àrab i francès, perquè estudien tota la vida en francès, bilingüe.
0: Sí.
1: I estudiem anglès quan arribem al batxillerat.
0: Sí.
1: 3 anys d'anglès.
0: Sí.
1: Vale? Llavors, un cop aquí he vingut jo amb 3 idiomes, i aquí vaig afegir el català i el castellà.
0: Ja. I el sabies, el castellà, al venir aquí? No?
1: No, molt poc, molt poc. Vaig estudiar un mes i mig abans de vindre.
0: I ho sabies quan vas venir que es parlava català aquí?
1: No ho sabia, però després ho vaig descobrir amb les cartes. Sí, m'arribaven cartes a casa i ho llegia i no entenia. Trobava algunes paraules en francès que semblaven, perquè el català s'assembla molt en francès.
0: Sí.
1: Però no entenia jo les cartes quan... Llavors això és un gran motiu que em va donar l'empenta d'estudiar el català. Sí, sí.
0: I quina trajectòria laboral has seguit? Sempre has treballat ja com a audiòloga, però...
1: No, que va,
0: no.
1: Clar, perquè clar, un cop aquí, arribes aquí i no... Jo no vaig arribar i vaig començar a estudiar audiologia, ha sigut això a partir del 2006. Jo et vaig dir que vaig arribar el 2002. I llavors, des del 2002 fins al 2006, que vaig començar a estudiar, que eren 2 anys, i un tercer de pràctiques perquè treballava i no podia acabar el títol en 2 anys, llavors això implica que vaig treballar d'altres feines, i ha sigut de tot. Vaig començar al principi a donar classes de francès amb un nen, o sigui, no, poca cosa.
0: Sí.
1: I després no tenia més remei de treballar el que sigui, fer cagur, netejar, va treballar de neteja també, i va treballar de cuidar gent gran, vale? Tot això en els primers 5 anys, no, 5-6 anys, vale? I després, quan vaig ja aprendre el català i el castellà, és quan vaig començar a buscar, diguem-ne, feines que s'encaixin més amb la meva preparació.
0: Sí.
1: Llavors vaig aconseguir una feina d'educadora social amb els nens menors que venen no acompanyats. els aquests que tenen, que estan titulats per la DGAIA.
0: Sí.
1: I això ha sigut 2 anys, des del 2008 fins al 2010. Tot així, ja amb el títol fet d'audiologia. Vale? Em quedava l'últim any d'audiologia i entrava a treballar això d'educadora.
0: Molt bé.
1: I després, un cop ja ha tingut el títol i aquella feina d'educadora al centre va tancar, un centre de menors va tancar, em va trobar a l'atur. Em va trobar a l'atur i vaig estar a l'atur 3 mesos i mig i jo tenia el títol però no buscava feina d'audiologia en aquell moment perquè ja estava... M'agradava l'altra feina que vaig aconseguir d'educadora, eren nens marroquins, la majoria, i jo em trobava a gust amb ells, vale? Em feien una mica de pena i tal, em consideraven com la seva mare, l'edat dels meus fills. Llavors, la veritat que fins que no em vaig trobar a l'atur, no vaig començar a buscar de practicar audiologia. Llavors, a partir d'allà sí que vaig aconseguir treballar d'audiologia en una empresa, en una cadena d'òptiques, i des del 2010
0: sí.
1: fins al 2021,
0: ja.
1: fins l'any passat a l'abril,
0: i ara, al març. I ara dir. Tens la teva pròpia empresa, diguéssim, no?
1: Sí, ara vaig muntar un centre auditiu propi
0: sí.
1: i la veritat estic contenta.
0: Ai, que bé. Tu ets una gran defensora de poder portar el jihad en tots els espais.
1: El hijab es diu.
0: Ai, ho dic malament.
1: L'inverteixes una letra. El hijab.
0: Molt bé. I què representa per tu?
1: Fa part de la nostra religió. És una cosa que tenim obligació de portar-la i la portem a tots. O sigui, ningú ens obliga, però... És com, aviam, jo el comparo a vegades amb les monges d'aquí. Les monges ningú les obliga a portar el que porten de vestimenta, vale? Però ho porten, jo crec, còmodes. I això és el que a nosaltres representa el hijab. És una cosa, no és una prenda de roba, no. És una cosa que fa part de la nostra religió. O sigui, si jo... has de complir amb la meva religió, has de portar el hijab per fer-lo bé. Vale? I això no es compleix aquí amb segon quina feina. I això és una làstima, és una pena.
0: Ja. Yeah.
1: Perquè no té res a veure el que tu portes amb el que estàs fent. Tu pots fer una feina ben feta portant el que vulguis. M'entens?
0: Però bueno, també sembla que la religió no és una qüestió com íntima, no? Que tu pots practicar en els teus espais, però que l'espai públic no es veu tan clar que això, que hi hagi d'haver com manifestacions religioses.
1: No sé què dir-te, però una cosa no... No sé, no justifica l'altre. El fet de portar el hijab no, crec que no treu a un treballador ninguna força, ni li treu temps, ni li treu capacitat. M'entens què vull dir?
0: Sí, vas, sí, sí, no, això segur. Molt, això segur.
1: Vas molt ben vestida i ben presentada si tu pots portar un bon hijab.
0: Sí, sí, saps? Sí, sí, sí.
1: I no afectes la teva feina, ni dones mala imatge. Penso jo.
0: Sí, sí. Mira, ara...
1: Pots fer la teva feina igualment, o sigui...
0: Clar, no, vale? Això és evident, segur, seguríssim, perquè, bé, mira, ara posem la música que has triat i en seguim parlant.
1: Vale.

0: Fàtima, tu t'has trobat amb problemes per tal de DolgiHub?
1: Sí, en alguns moments sí, això és evident. Sí, passa molt sovint, sí. De tant en tant trobes algun comentari per lloc, o sigui, anant per centre comercial, et diuen algun comentari, treus aquella, et diuen que per què portes aquesta sàbana, algun et diuen, és que hi ha gent de tot, però bueno, hem d'entendre també
0: Sí,
1: i deixar córrer.
0: sí. I a la cadena d'òptiques on treballaves abans, en duies?
1: No, no em vaig atrevir perquè, clar, el que vaig explicar, jo quan venia aquí venia o sigui, jo tenia la responsabilitat de portar la meva casa, o sigui, de portar els meus tres fills, vale, endavant i de tirar-los endavant.
0: Sí.
1: I llavors, jo no em vaig atrevir a proposar-lo a la meva feina. A les feines de neteja i de jo sí que ho
0: Sí.
1: portava, i d'educadora social també, però un cop vaig treballar, entrar a l'òptica, era de cara al públic i clar, a l'òptica ja et marcaven un uniforme que t'has de portar, igual que els companys, una bata i ja que sé, et deien fins i tot que no pot portar un texà, que no sé què, bueno, coses així que tenen un uniforme, no? Llavors, l'últim any, m'ho vaig proposar al meu jefe, al meu cap, i em va dir que no. Em va dir que no, que la meva feina és de cara al públic i jo podré tenir un fatxa davant i no sé què, i em va dir uns quants arguments. I que la meva feina baixarà, que les meves vendes baixaran, que la gent gran no m'acceptarà i tot això. I llavors d'aquí d'alguna manera va començar a no de rumiar, muntar-me
0: Clar. I ara el portes i tens clients, no?
1: Sí, tinc clients igualment, estic molt igual d'amable com abans. Fins i tot els meus clients d'abans, alguns ja m'han trobat aquí i segueixen venint, veient-me amb el mocador, o sigui, no hi ha cap problema, perquè el mocador que porto jo és un mocador que porta el cirurgià, és un mocador que porta el dentista, és un mocador que porta molta gent, o sigui, jo em vaig tapar el cabell i poca cosa més, i
0: Clar,
1: això
0: clar, clar.
1: no afecta.
0: I a part del mocador, què et comporta ser musulmana?
1: Jo practico la meva religió com Déu manar.
0: Què vol dir que vas a la mesquita?
1: Vaig a la mesquita divendres, el meu horari de feina em permet, perquè jo faig partit i plego al migdia, vaig a la mesquita a resar al migdia. Aquí reso també els cops que toca resar, perquè clar, jo la meva feina és amb visites concretades.
0: Clar.
1: Si tinc una visita i toca allò de resar, quan acabi la visita vaig a fer la meva oració i no hi ha cap problema. I tot l'altre, Ramadà, tot l'altre.
0: Clar.
1: Sí, que practicants, nosaltres som practicants,
0: Sí, la
1: alhamdulillah.
0: mesquita on tu vas es diu Centre Cultural Islàmic Català, que hi
1: Correcte.
0: és el barri del Clot, i es diu
1: Sí.
0: cultural perquè feu activitats culturals, a més.
1: També, sí, fan activitat cultural als nens, a les dones, a la gent musulmana conversa, o sigui, als espanyols, la gent d'aquí que es converteix a l'islam, fan activitat també d'ensenyar-los coses i donen classes d'àrab als nens d'àrabs que nascuts aquí i que els pares li volen ensenyar l'àrab.
0: I et relaciones amb altres marroquins aquí?
1: Sí, tinc moltes amigues i ens comuniquem i sí, em relaciono.
0: A través de la mesquita també us deveu fer feina de suport entre uns i altres, no? Us deveu donar suport.
1: Sí, entre nosaltres ens ajudem molt.
0: Sobretot la gent que acaba d'arribar i així, que segur que...
1: Que troba problemes, troba dificultats, sí, ens ajudem entre nosaltres, orientació... sí, és aquestes coses, la dificultat que passa a un, dos, estic als altres i intentem ajudar.
0: Els teus fills han seguit també la teva trajectòria a nivell religiós? Practiquen la religió, sí. També? Sí.
1: Sí, sí, els meus fills segueixen la religió i són practicants també. Jo tinc tres fills, dos que han vingut del Marroc, diguem-ne, 6 i 7 anys. Aquest podem dir que ja, bueno, ja portàvem una mica la base, no?
0: Sí.
1: Però el petit que va néixer aquí, aquest sí que és una veritat que estic molt orgullosa.
0: Ai,
1: perquè
0: que bé.
1: Aquest parla, l'àrab millor que els altres germans.
0: Fixa-t'hi, i l'ha pres aquí, no?
1: I l'ha pres aquí, sí, sí, tot arreu, o sigui... I més quan són nens, tu li pots ficar el que vulguis.
0: I tant, doncs quina sort. Això sí que ha de ser un orgull, perquè tirar tres fills endavant i poder-ne estar orgullosa no és fàcil.
1: Això.
0: Mira, ja s'acaba el temps del programa. Moltíssimes gràcies per haver accedit a aquest entrevistes, que és molt interessant el que pots explicar, perquè és una realitat que és poc coneguda. I no sé, et vols acomiadar en àrab?
1: Bueno, puc acomiadar i també no sé si em permeteu aprofitar aquest espai,
0: sí.
1: i dir que el meu centre auditiu està a Virrei Amat, a plaça Virrei Amat, aviam.
0: Molt bé, sí,
1: si tant. Si algú necessita el meu servei, jo encantada d'ajuda que sigui.
0: Sí.
1: I per acomiadar ma mare, doncs dic assalamu alaikum, barakallahu fikum, shukran jazilan.
0: Doncs molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Fàtima, que ha sigut un plaer, i fins una altra. Segur que tenim ocasió de tornar-nos a trobar.
2: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar l'Angie Sanz, que va néixer a Colòmbia, en concret al departament de Boyacá, al centre est del país, a la regió andina. Hola Angie, com estàs?
1: Hola Assumpta, molt bé, doncs molt feliç d'estar aquí a Sanz 3 Ràdio.
0: Molt bé. En la presentació he mencionat que vas néixer a Boyacá. És una regió amb característiques molt diferenciades dins de Colòmbia?
1: Doncs sí, perquè tradicionalment la gent es pensa que poder a Colòmbia tothom és d'una zona càlida, que fa calor, i mira, la meva zona és més de fred.
0: Ja.
1: Específicament de Tunja, que és on jo vaig viure, fa molt fred tot l'any. I bueno, menjar típic de coses molt calentes, agua panela, arepas, però gent molt càlida, molt, molt feliç, molt amigable, i bueno, sí, un lloc, un paraís total.
0: Yeah. I com és que veu venir cap aquí? Perquè bueno, la teva família va venir cap a Vic, precisament, no? Quan tu tenies 8 anys.
1: Sí.
0: I què va fer que vinguessin visquent en un paradís com el que descrius?
1: Doncs mira, jo crec que els meus pares estaven buscant poder nous horitzons, volien que nosaltres coneixem un món nou també, noves oportunitats, i el meu pare va tomar aquesta decisió. Anys després va portar la meva mare, va venir primer ell, després va portar la meva mare, i ja després vam arribar els germans.
0: Quants sou?
1: En total 4, ah. Dues noies i dos nois.
0: Ah, mira, està bé. I us vau instal·lar a Vic, i què en recordes de les teves impressions quan hi vas arribar?
1: Bueno, molt ordre, les vies, l'ordre que hi ha en general a la ciutat, els carrers, i bueno, que vaig arribar a l'escola, recordo que vaig arribar a l'escola i els nens de tot arreu.
0: Yeah.
1: Gent de, mira, d'Equador, de França, dels catalans, i això em va agradar molt.
0: Uh-huh.
1: Que a Colòmbia tradicionalment doncs, la gent majoritàriament són de Colòmbia, però aquí et pots trobar moltes cultures, la persona que va vestida diferent perquè la seva cultura és diferent, doncs això és el que més em va cridar l'atenció aquí.
0: Ja. I amb la manera d'aprendre ho vas trobar molt diferent, l'escola d'aquí i la d'allà?
1: Sí, mira, quan la primera impressió és que allà tu estàs amb uniforme, tothom va vestit igual, aquí no, aquí cadascú pot ser si mateix i vestir de la seva manera, i també l'escola és més colorida, també l'horari és diferent, i sortides aquí fan que ens portaven al museig, ens portaven a la muntanya, allà era més d'estar sempre a l'escola.
0: Ja.
1: Sí, molt diferent.
0: I molt asseguts i,
1: sí,
0: i escoltant.
1: Sí, més d'estar asseguts, més d'estar escoltant, i aquí, bueno, més dinàmic.
0: Ja. I a tu què et sembla millor?
1: Bueno, em sembla millor aquesta metodologia de tenir nous aires, no? De conèixer, de sortir, també les celebracions, fer balls, fer que la castanyera, tot això, però de totes formes doncs es té una estima.
0: Clar, ma t'ho diràs, les teves clar, arrels, no?
1: Total, total.
0: I la vostra vida va canviar molt entre viure a Colòmbia i viure a Vic?
1: Sí, va canviar molt, clar, perquè mira, a Colòmbia jo vivia amb el meu avi.
0: Uh-huh.
1: Tiets també, n'hi ha més família. Aquí érem els meus germans, els meus pares i jo, tinc un tiet aquí, però poder això mateix, que la família és més reducida i tens no tens aquestes festes grans que tens poder a la nostra terra.
0: Clar.
1: I què més et dic, doncs ha canviat també en la forma de viure, perquè la cultura és molt diferent, tot és molt diferent. Mira, jo li deia a algú, encara anar al lavabo és diferent,
2: sí. Perquè tot,
1: allà el paper sempre va a la paperera, sempre.
2: Ah, ja.
1: Aquí no, fins i tot això és diferent, però t'acabes enamorant de viure a Catalunya, i sobretot a la meva etat, que va ser dels 7 als 15 anys, és una etat que jo vaig dir, mira, és molt important, perquè és molt important per la teva identitat, i per això estimo tant a Catalunya.
0: Quan vareu venir, sabíeu que aquí es parlava català?
1: Ho sabíem, sí. Uh-huh. Sí, perquè com que el meu pare ja havia estat aquí abans que nosaltres, i la meva germana gran també, vam arribar i la primera persona que es va ensenyar i ens va orientar a l'idioma va ser la meva germana.
0: Uh-huh. I a l'escola vas anar a l'aula d'acollida?
1: Sí, va ser, jo crec que quasi que el primer.
0: Sí.
1: Vaig arribar a conèixer els companys i l'aula d'acollida, que recordo molt, la meva mestra es deia Helena, una mestra molt, molt amable, ens va ensenyar molt, molt pacient, i sí, l'aula d'acollida va ser molt important.
0: Ja. Clar. Et va costar aprendre català?
1: Mira que no. Jo crec que si ets molt petit, o entre més petit siguis, més fàcil agafes l'idioma, i jo crec que en qüestió de 4 mesos, 5 mesos ja estava dant els meus primers passos a l'idioma.
0: Que bé.
1: Sí.
0: Els teus pares amb què van treballar?
1: Aquí?
0: Sí, aquí a Vic.
1: Doncs mira, el meu pare va treballar amb fibra de vidre.
0: Uh-huh.
1: I la meva mare va treballar al Carrefour.
0: Ah, mira.
1: Sí, també va treballar cuidant una àvia, i això. Això es va dir aquí.
0: I com és que després, quan tu tenies 15 anys, us en veuen tornar a Colòmbia?
1: Doncs es va tomar aquesta decisió perquè la meva mare es va trobar sense treball. Mm-hmm. La situació es va ficar difícil a 15 anys, en general a Espanya. I mira, el meu avi estava solet, ens va dir, jo tinc aquí la meva casa, veniu, em feu companyia i estem tots junts. I vam tomar la decisió de marxar, però només la meva mare, el meu germà petit i jo.
0: Oh, els
1: dos germans grans es van quedar aquí, en vida aquí, sí.
0: Yeah. I estaven arrelats ells.
1: Sí, doncs mira, amb el pas del temps es van casar, van tenir fills i ja estan totalment aquí.
0: I el teu pare també es va quedar aquí?
1: No, el meu pare va marxar.
0: Ah, també.
1: Va marxar.
0: Sí. I ara com és que heu tornat?
1: Doncs mira, ara hem tornat perquè...
0: Quant temps fa que sou aquí una altra vegada?
1: Diuen que les persones sempre tornen, han sigut feliços.
0: Ah, ja.
1: Doncs vam tornar perquè volíem estar tots junts amb els meus germans. No coneixíem els nois, els seus fills. La meva mare volia estar amb els seus nets.
0: Clar.
1: I mira, vam tornar aquesta decisió perquè... sempre és important estar amb la família.
0: I tant.
1: I aquí vam considerar que era el millor lloc per estar tots junts i criar els nostres fills.
0: Uh-huh. Tu quina trajectòria acadèmica i professional has seguit?
1: Doncs mira, vaig estudiar periodisme, comunicació social a Colòmbia, i allà mateix vaig treballar a Boyacá Ràdio i em vaig dedicar 5 anys allà en aquesta professió que és tan bonita.
0: I tant, sí,
1: sí,
0: sí,
1: total,
0: sí.
1: Molt apassionant.
0: Jo ho faig en pla voluntariat, però m'agrada,
1: sí,
0: molt.
1: Sí, és molt, molt apassionant això.
0: I quin tipus de programes feies allà?
1: Mira, a ràdio com a tal jo estava als events especials,
0: mm-hmm,
1: culturals. Jo havia de sortir al carrer i fer les transmissions,
0: uh-huh,
1: d'aquests events. També hi havia, per exemple, quan hi havia manifestacions, també havia de sortir al carrer i fer aquest tipus de feina. Però usualment, el dia a dia, jo havia de redactar les notícies.

0: de fer events, festes, i jo m'haig d'encarregar d'informar les programacions, els events que estan ocorrent a tot arreu.
1: Ja. La teva regió, teniu alguna llengua pròpia o no?
0: No, no n'hi ha llengua pròpia. Es parla el castellà, però, bueno, diguem que n'hi ha indígenes que parlen la llengua Uwa. No la coneixo, no la sé parlar, però és més aquesta comunitat reduïda, molt reduïda.
1: I tenen alguna peculiaritat, a part de la llengua, aquests indígenes?
0: Doncs, sí, mira, viuen apartats de poder la comunitat de la ciutat. Creuen en els seus déus, tenen aquestes costums ancestrals, més que tot.
1: Sí. I a nivell d'indumentària i així?
0: No, mira que no.
1: No se'ls reconeix per això?
0: No. Poder no van tan com nosaltres, però tampoc és el tip que tapa raps o alguna cosa així, no?
1: No, ni per l'aspecte físic tampoc no se'l reconeix, diguéssim, no? Tu deies que ells, bueno, són animistes, no?, d'alguna manera, de religió, i tu practiques la religió evangelista, que t'ha vingut per tradició familiar?
0: Sí, cristiana evangèlica, la meva mare, diguem que em va inculcar aquests principis, però hi ha un moment de la vida que tothom ha de prendre una decisió, veritat, i jo crec que sobre els meus 14-15 anys vaig determinar que jo volia conèixer i seguir Déu, i mira, això em dedico, i estimo molt seguir, és el meu pare, i estimo molt seguir els seus principis.
1: Sí, què et comporta el fet de seguir els seus principis?
0: Mira, jo crec que sempre Déu ha estat per mi, com et dic, un pare, en tots els sentits, aquell provador, el conseller, el que encara el que et renya.
1: És la veu de la consciència.
0: Totalment. Llavors ha sigut en situació molt crítiques de la meva vida, l'única persona que pot entendre totalment qui sóc i orientar-me a la vida, i per això crec que és indispensable estar amb ell.
1: Això és una qüestió, diguéssim, més de fe i interna.
0: Totalment.
1: I a nivell de culte, diguéssim, què et comporta?
0: Doncs mira, nosaltres anem a una església.
1: Sí.
0: I bueno, allà tota la gent que té les nostres creències també ens reunim a cantar per ell, escoltar també les persones que volen compartir de el que aprenen d'ell, i nosaltres també compartir el que nosaltres hem après i créixer.
1: Canteu molt també, no?
0: Cantem molt, moltíssim. Sí,
1: que bé. Doncs mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.
0: D'acord.

0: I amb tots aquests anys que has estat a Colòmbia ara, vas fer alguna cosa per mantenir el català?
1: Mira, és difícil quan no estàs tal bé tot el dia escoltant el català com aquí, òbviament. Clar. Però com que jo hi era amb el meu germà, sí, teníem una tècnica aquí quan volíem parlar de coses que no volíem que la gent ens entenés o que era secret alguna cosa, parlàvem en català.
0: Oh,
1: I mira, a vegades estem parlant i començàvem a parlar en català i a vegades, mira, he oblidat aquesta paraula, com es deia això? I mira, si no ho sabíem ho buscàvem. Però no es pot oblidar del tot el català, mira, perquè fa part de la nostra infància, de la nostra vida i
0: clar,
1: és nostre ja.
0: I ara el tornar cap aquí segur que t'ha tornat a brollar, no? Com si
1: clar, mira,
0: fos ahir.
1: Va ser així totalment, perquè a vegades jo deia, mira, he oblidat com es diu això, però vaig arribar aquí i va arribar les paraules. I
0: clar,
1: com que ja anar a la botiga és parlar català, ha sigut molt bonic.
0: Clar, perquè quant temps has estat a Colòmbia ara?
1: 8 anys.
0: Déu-n'hi-do.
1: Clar,
0: sí.
1: Molts anys, molt temps.
0: Sí, a més són anys molt importants a la vida,
1: sí.
0: Perquè si vas marxar amb 15, no?
1: Sí.
0: Que es forja molt la personalitat,
1: sí,
0: no? Aquestes edats.
1: Sí, totalment. I va ser anys de decisions importants.
0: Clar.
1: Vaig casar i vaig venir aquí amb el meu espòs, vaig arribar i he tingut un fill ja,
0: sí.
1: Llavors són anys importants.
0: El teu fill ha nascut aquí?
1: Ha nascut aquí,
0: fa molt poc que ha nascut,
1: ha
0: no?
1: Ha nascut fa, mira, un mes.
0: Un mes, i quant temps fa que sou aquí ara?
1: 3 mesos.
0: I llavors ja ho devíeu tramitar de seguida,
1: sí,
0: no?
1: Sí, totalment. Okay. Es diu Jared i és molt bonic, molt especial.
0: Clar.
1: I ja és català,
0: sí. Ja ho volíeu que nasqués aquí?
1: Sí, volíem que nasqués aquí i sí, estem feliços amb aquesta decisió.
0: Clar. La teva parella coneixia Catalunya?
1: No. I està encantat.
0: Sí?
1: Està encantat.
0: Li agrada?
1: Li ha agradat molt.
0: Que bé.
1: El que et dic, jo crec que el primer que ens passa a tots és que arribem i veiem tantes cultures i tant, mm-hmm, coses tan noves que ens enamorem.
0: Clar. I tu també n'hi devies haver parlat bé, no?
1: Sí, clar, home, i tant. Per això ho he volgut venir.
0: A través teu, no? I t'ha canviat molt la vida, això de ser mare?
1: Sí. És un nou nivell d'amor que trobes quan el veus i tan petitó, però tan teu. És molt bonic, molt
0: sí,
1: bonic. Mira, m'ha canviat per millor, encara que t'ho dic, que ha nascut,
0: sí,
1: fa un mes,
0: sí,
1: i els canvis físics i tot és difícil, però a la mateixa vegada et dona molta valentia veure-ho.
0: Clar.
1: I és molt especial. Sí, no canvio res.
0: I aquí també deu tenir els cosins i bueno, la teva,
1: sí,
0: mare que ha vingut amb tu, no? Que
1: mira,
0: també et pot ajudar, no?
1: És el millor, jo volia això, jo deia, no puc tindre el meu fill lluny de la meva mare.
0: Clar.
1: Haig de tenir al meu costat i ha sigut molt bo perquè sempre els cuidats de la mare, no hi ha ningú que et pugui cuidar millor que la teva mare, no?
0: Sí.
1: Llavors doncs, ha sigut molt especial també veure

0: veure-la ell amb el fill, que parlant i tot això, clar, és molt especial. I dels cosins, dels tiets, mira, ja estem complets.
1: Clar, per la teva mare també deu ser molt important, sí, no? Estar amb els seus nets, amb els altres, sí, sí, sí, també.
0: Sí. I ella,
1: i els altres fills.
0: No es canvia per ningú.
1: Clar. I tornarà a buscar feina o ja no ara, la teva mare?
0: Doncs mira, busca feina, però nosaltres ja li diem que ja no fa falta.
1: Clar. Ja sou prous, no?
0: Ja som prous perquè estigui tranquil·la.
1: En quina situació legal esteu?
0: Doncs mira, ara estem tramitant els nostres papers per tenir la nacionalitat, ja tenint en compte que el nostre fill ha nascut aquí, doncs per això podem ja tramitar, estem amb aquest procés.
1: Ja està. I la teva parella també deu buscar feina.
0: Sí, ell ara mateix està treballant en un restaurant que es diu Arumí. I mira, va molt bé.
1: Yeah.
0: Molt agraït, i també que això està fent que ell estigui aprenent l'idioma.
1: Clar, però he trobat feina molt ràpid, no?
0: Sí, gràcies als, al meu tiet, als meus germans que
1: clar,
0: estan allà. I
1: ja teniu contactes.
0: Sí, sí, sí, totalment.
1: Veus, t'ha servit les teves arrels que
0: sí,
1: tenies aquí, eh?
0: Sí, sí, sí, la família és tot, sempre dic.
1: I quins projectes de futur tens?
0: Mira, volem ara tenir una estabilitat, però en un futur podem, volem que també vinguin la meva sogra, els meus, la meva cunyada, el meu...
1: Ah, clar, tota la família d'ell, de la teva parella.
0: Que puguin, poder ells no volen viure aquí, no ho sabem, perquè el que t'he dit, arriba la gent i s'enamora, però que coneixin, volem viatjar i volem doncs, que el nostre fill tingui el millor futur.
1: Clar, aquí, clar que sí, tant de bo. Segur que sí, que serà així, no sé, de la manera que com encares la vida, no?
0: Sí.
1: I que se't veu molt positiva.
0: Bueno, és d'un, el meu marit sempre es pot estar caient el món al nostre voltant, però ell sempre diu, mira, doncs no ens ha trepitjat encara, o alguna cosa alguna cosa bona veu, i em quedo amb això també.
1: Clar, clar, però segur que tu l'animes d'alguna manera.
0: Sí,
1: no?
0: Mira,
1: us complementeu.
0: És així, és així, quan un està caigut l'altre
1: ajuda a aixecar-se,
0: diu, mira, cap amunt. I quan l'altre està trist, doncs al revés.
1: Doncs molt bé, mira, ja se'ns acaba el temps del programa. Moltíssimes gràcies per haver accedit a aquest entrevistes.
0: No, moltes gràcies a vosaltres.
1: I desitjo pel teu fill el millor futur possible.
0: Moltes gràcies, Junta, doncs ha sigut un plaer.
1: Fins
0: moltes
1: un
0: gràcies.
1: Altre. Adéu.
0: Adéu.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: To dream the impossible dream, to fight.
4: Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural de l'Avenç aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida, per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats. Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
5: Recicla i respecta el medi ambient. Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, centre cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esplugues FM.
1: Són les 4 de la tarda.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
5: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Benvinguts al programa 2014 del Club del Country, programa especial número 39 que dediquem a tots els números 1 des de que el Club del Country va iniciar les seves emissions el 1987. Estem a l'any 2011 i la primera setmana va estar ocupada per aquesta cançó escrita per Mark Oakley, Church Oakley, J.P. Twank, Turn on the Radio, enregistrada per Reba McEntire, directament com a primer senzill del seu 34è àlbum d'estudi All the Woman I Am. Substituïda 3 setmanes el número 1 per tancar gairebé el mes de gener per Felt Good on My Lips, una cançó de Tim McGraw escrita per Brett i Jim Beavers amb Brett Warren i Brad Warren i que es trobava inclosa dins la seva compilació Number One Hit. Després va ser inclosa també amb el seu àlbum del 2012 Emotional Traffic, Tim McGraw amb Felt Good on My Lips.

excel·lents artistes com Tim McGraw, substituït a la primera posició 3 setmanes més per la cançó de Kenny Chesney, una cançó anomenada Somewhere With You del seu àlbum Hemingway's Whiskey, i que va ser inclosa amb aquest àlbum escrita per Shane McAnally i J.T. Harding.

dues de les cançons importants de l'any, Felt Good All My Lips, de Tim McGraw, i Somewhere With You, de Kenny Chesney. La cançó que escoltarem ara mateix va estar-se una setmana al número 1. És una cançó que es va realitzar primer a mitjans del 2008 i va arribar a entrar a les llistes. Però aquest tema, Voices, de Chris Young, va ser tornat a realitzar després dels seus dos números 1, Getting You Home, The Black Dress Song, i The Man I Want To Be. I en aquesta ocasió, des del seu home, The Man I Want To Be, va arribar a la primera posició. Chris Tomkins, Craig Wiseman i Chris Young van ser els compositors d'aquest tema, que podríem dir que va tenir dues vides.

Brian amb la cançó escrita al costat de Jeff Stevens, Someone Else Calling You Baby, va ser el tercer i darrer senzill del seu àlbum Doing My Thing, que en va ser el segon número 1 de Luke Bryan a les llistes del US Billboard Country Songs. Seguim, perquè tenim una altra cançó que el mes de març d'aquell 2011 va arribar al número 1, en concret de la ploma de Earl Bud Lee i John Wiggins, que primer van registrar Joe Nichols amb el seu àlbum Real Things. Blake Shelton la van registrar per al seu EP All About Tonight i la va portar al número 1.

A continuació, amb el Club del Country, una de les cançons també més recordades de l'any, que va acabar de completar durant 3 setmanes els números 1 del mes de març del 2011. Una cançó escrita per Andy Gibson, Paul Jenkins i Jason Sellers, que va introduir com a segon senzill amb el seu quart àlbum d'estudi, Mike in the Party and Jason Aldean. De fet, aquest era un duet amb Kelly Clarkson, una cançó que també va ser inclosa amb el seu cinquè àlbum d'estudi de la Kelly Clarkson Stronger del 2011. Don't You Wanna Stay?

sens dubte una autèntica preciositat de cançó, combinant amb aquests tocs de country i de pop que tenia aquesta peça. Tres setmanes al número 1, Jason Aldean and Kelly Clarkson, Don't You Wanna Stay. Let Me Down Easy, una setmana al número 1, Mark Knopfler, Jennifer Hanson i Marty Dodson a la composició d'aquest tema que va enregistrar Billy Corrington, segon senzill per al seu àlbum Enjoy Yourself, l'onzè senzill de la seva carrera artística i el seu quart número 1 consecutiu dels 6 que tenia.

programa 2014 del Club del Country, el programa número 39 que dediquem a tots els números 1 d'ençà del 1987, i hem arribat amb aquest punt que escoltàvem la cançó de Jim Collins i David Lee Murphy cantada per Thompson Square, per aquest duo que varen portar-nos a terme com a segon senzill del seu àlbum de debut, una cançó que va rebre diverses nominacions durant aquell any. Després d'aquest tema, que va estar-se una setmana al número 1, escoltem també la cançó que va venir després, dues setmanes al número 1, per Colder Weather, de Zac Brown, qui va compondre la cançó al costat de Coy Bowles, Wyatt Durrett i Levi Lovrich, segon senzill del seu àlbum You Get What You Give.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán.
5: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Hola, sóc en Luis Bizuete. El proper dissabte 19, diumenge 20 i dimarts 22 de setembre us espero en un viatge inolvidable al passat de la nostra Festa Major. Us faré un recorregut per tots els meus records de la Festa Major d'Esplugues dels anys 70, 80 i molt més. Els casgrossos, les atraccions de la Fira a la Plana, el vermut de l'Avenç i la música que va marcar les nostres vides. Et recordes de quan eres les festes majors d'abans? No us podeu perdre, allà us espero!
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Esplugues FM.
1: Són les 6 de la tarda.
0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
5: Esplugues FM.
0: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril, no pasaste de caimán.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: To dream the impossible dream, to fight.
2: Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural de l'Avenç aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida, per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esplugues FM.
1: Són les 7 del vespre. Estàs escoltant Esplugues FM.
0: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

0: impossible dream to find.
1: Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural de l'Avenç aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida, per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Hola, sóc en Luis Bizuete. El proper dissabte 19, diumenge 20 i dimarts 22 de setembre us espero en un viatge inolvidable al passat de la nostra Festa Major. Us faré un recorregut per tots els meus records de la Festa Major d'Esplugues dels anys 70, 80 i molt més. Els casgrossos, les atraccions de la Fira a la Plana, el vermut de l'Avenç i la música que va marcar les nostres vides. Et recordes de quan eres les festes majors d'abans? No us podeu perdre, allà us espero!

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna o algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar i ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudormintalcarrer.org, Arrels Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho vam fer al nostre YouTube.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: ayudamos a los de Esplugas, pero que los de hospitales, si tienen problemas también, todo aquel que viva cerca, porque como hacemos frontera con hospitales, pueden venir, si viven cerca pueden venir también, que no hay problema, que se les ayudará.
1: Per tant, teniu relació tant amb el CAP de sí. Camp i Dalet, serveis socials de l'Ajuntament d'Esplugues, sí. també us deriven a vegades persones,
2: sí.
1: i amb altres centres, com aquest que has dit tu
0: sí,
1: ara,
0: ADEA,
1: de Fontsanta.
0: Sí, perquè el CAP Fontsanta també envien, a vegades vienen a algunos, porque hay dos enfermos que estaban en el CAP Fontsanta, pero claro, era solo tema de alcohol, y el CAP Fontsanta, como tienen más lista de esperas, prefirieron quedarse con nosotros.
1: Doncs Antonio, Charo, donem ja per finalitzada avui aquesta primera trobada amb l'Associació d'Alcohòlics Rehabilitats d'Esplugues. Espero que seguim aquesta relació amb Esplugues FM en un futur, qualsevol cosa que desitgeu, fins i tot una xerrada amb el psicòleg, si tingués temps de venir, o ja miraríem com ho podem fer. Us vull donar unes gràcies sinceres.
2: Moltes gràcies.
1: Una forta abraçada per vosaltres, totes les persones que us donen suport i totes les persones que al llarg d'aquests 40 anys han fet possible que tinguem aquí a Esplugues aquesta entitat per ajudar els malalts a l'alcoholisme.
2: Pues moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: A vosaltres. Una abraçada molt forta.
0: Gràcies.
3: Eso que tú me das es mucho más de lo que pido.
4: A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem, amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.
5: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
6: Esteu escoltant Esplugues FM,
7: el club del country.
8: Bring home the teardrops and let's have a ball.
7: Un programa que ha fet història.
8: She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind.
7: Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
4: De dilluns a divendres, a les 4.
7: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
9: Si és amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
10: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
11: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Hola, sóc en Luis Bizuete. El proper dissabte 19, diumenge 20 i dimarts 22 de setembre us espero en un viatge inolvidable al passat de la nostra Festa Major. Us faré un recorregut per tots els meus records de la Festa Major d'Esplugues dels anys 70, 80 i molt més. Els casgrossos, les atraccions de la Fira a la Plana, el vermut de l'Avenç i la música que va marcar les nostres vides. Et recordes de quan eres les festes majors d'abans? No us podeu perdre. Allà us espero. Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català, per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat. El primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Carpe Diem. Ideas, propuestas y consejos para ser feliz.
1: A continuació, podreu escoltar el programa Un poco de todo y algo más, amb Luis Vizuete, avui a les 10.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: To dream the impossible dream, to fight.
4: Soc en Luis Vizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural Elavens aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida, per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
1: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues

0: associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
3: Que boig el món, que no té cap sentit, i em fa pensar

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Són les 12.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Fa unes setmanes, a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues es va realitzar l'exposició Acrílics i llapis, paisatges i caricatures, de l'Antoni Guallar. L'Antonio forma part del cercle artístic d'aquí d'Esplugues i el que volem avui és parlar amb ell i que ens expliqui quines són les seves inquietuds i la seva experiència i motivació, doncs això, amb la pintura. Hola, bon dia, Antonio.
3: Ah, hola, bon dia, Isabel.
2: Com estàs?
3: Molt bé.
2: Explica'ns, tu formes part del cercle artístic d'aquí d'Esplugues.
3: Sí, jo ja fa 2 anys que vaig a la Ribó i participo a la fira i faig algunes cosetes.
2: També estàs el darrer diumenge de cada mes, aquí davant del Casal de Cultura Robert Brilles, es fa la fira al carrer, la fira de l'art al carrer. Tu també estàs.
3: Sí, hago la fira el último domingo de cada mes.
2: ¿Y qué tipo de pinturas haces? ¿Qué cuadros haces?
3: Pues hago paisajes, hago acrílico, caricaturas.
2: ¿Has estat a l'escola d'aquí del Puig Coca amb el Xavier? ¿Has fet el curs de...? Sí.
3: Sí.
2: ¿O vas a entrar directamente al cercle artístic?
3: No, empecé con el Xavier en el Puscoca.
2: Sí.
3: Y después estuve unos años con él hasta que se jubiló.
2: Hasta que se jubiló el Xavier. Y ya no has continuado.
3: Y después seguí con la Patricia.
2: Ah, molt bé, d'acord. Des de quan fas pintura? Des de fa molts anys o a partir de quan tu comences a fer quadres?
3: Pues de petit, de pequeño.
2: De pequeño ja dibuixaves?
3: Sí.
2: Per tant, és una afició que t'ha seguit durant tota la vida.
3: Sí, la verdad es que de pequeño ya me gustaba y ya seguí...
2: Perquè veig que l'exposició que vas fer a la biblioteca, molts dels quadres són caricatures.
3: Sí.
2: T'agrada la caricatura?
3: Sí, sí. Me gusta bastante porque se me da bastante bien.
2: I què agafes? Models o fotografies? Com ho fas?
3: Pues cojo el móvil y miro fotos de caricaturas y las paro y me pongo a copiarlas.
2: Molt bé. I tu quan pintes, què sents? Perquè suposo que ho fas perquè sents una pau interior, et relaxa pintar, sí?
3: Sí, la verdad es que el dibujo suele ser bastante relajante.
2: I també fas paisatges?
3: Sí.
2: I també busques fotos per internet per fer els paisatges o surts tu a la natura i copies directament de la natura?
3: Pues copio... No, de la naturaleza no solo. He hecho un poco a cosa. Vale. Más que nada copiar.
2: ¿Copiar de fotos que encuentras por internet, a lo mejor?
3: Sí. Hombre, lo que se suele hacer es copiar de la naturaleza más que nada. Pero yo, de momento copio del móvil, cosas.
2: Tu ens vas trucar a la ràdio.
3: Ah, eh? Sí, sí.
2: Volies que et féssim una entrevista. Com se't va acudir que et féssim una entrevista?
3: Ah, pues mira, como ya la exposición salió anunciada en la ràdio y todo.
2: Sí, la vam anunciar, sí.
3: Sí.
2: Ho vas escoltar?
3: Sí, me hizo mucha ilusión.
2: Clar, nosaltres normalment el que fem és les coses que es fan al poble, doncs les diem des de la ràdio. I com que vas fer aquesta exposició a sí. la biblioteca, doncs vam pensar que era adient, perquè va ser la darrera setmana del mes de febrer.
3: Sí.
2: Era la teva primera exposició que feies?
3: Pues... Bueno, la verdad es que he hecho varias.
2: Ah, molt bé.
3: Y entonces, pues, pero anunciadas en la radio nunca, y menos en la radio de Espluga, que está muy bien.
2: ¿L'escoltes, la radio?
3: Sí.
2: Sí? Doncs nosaltres intentem informar el màxim possible de les activitats del poble. No sempre ho aconseguim, perquè som voluntàries i bueno, fem el que podem dintre de la ràdio. Però
3: sí, sí,
2: m'ha agradat molt que ens truquessis i que volguessis que et féssim una entrevista.
3: Home, jo encantado. I si puedo participar más veces.
2: Si algun company del cercle artístic volgués venir i explicar-nos la seva experiència, nosaltres també estarem molt contenta. De fet, aquí hi ha estat el Xavi Ribó i també ha estat la Yolanda Martínez, també ha estat aquí i conec alguna persona del cercle, val? Com la Marta, per exemple, també la conec de fa temps. I estem molt contents, doncs, de poder obrir els micròfons i que les persones que formeu part de l'activitat cultural, doncs, que vingueu aquí a la ràdio. Així que els diumenges, cada darrer diumenge de mes, davant del Casal de Cultura Robert Brilles, al passatge d'Àngel Guimarà, allà trobareu les persones que formen part del cercle artístic i també veureu a l'Antonio amb els seus quadres.
3: Sí, la verdad que quería...
2: Dime.
3: Quería... decir que en la fila llevaré los cuadros de la exposición.
2: Muy bien.
3: Y entonces, pues si a alguno le interesa, no los dejo muy caros. Esto hemos cotizado ya, pero bueno.
2: ¿Tens cuadres nous des que vas fer? Bueno, clar, l'exposició va ser al febrer, però
3: sí.
2: Estàs fent alguna coseta més aquests dies?
3: Ah, bueno, ahora voy a empezar otra vez a dibujar en casa y... Perdón.
2: ¿Estás una mica nerviós, poder?
3: No, ya estoy.
2: Ya estás bien, vale.
3: Y dibujar más cosas, paisajes, sí, y cosas que es.
2: Molt bé, doncs fantàstic. Antonio, no sé si vols dir-nos alguna coseta més de la teva afició de la pintura. ¿Volies explicar-nos algo més?
3: Bueno, siempre me ha gustado. Y con el Xavier Ribó aprendí mucho en mis años de Pruscoca y ahora con la Patricia pues me estoy formando mejor.
2: El Xavier és una persona que té molta paciència, té molta experiència,
3: sí. Ai,
2: com a
3: sí,
2: professor,
3: sí,
2: d'art.
3: Sí, sí. No.
2: Oi que sí?
3: Y bueno, muy bien. El dibujo siempre se me ha dado muy bien.
2: ¿Y amb la Patricia va bé també les classes?
3: Sí, la Patricia es muy amena y está pues por todo, lo hace bien.
2: ¿Tú convidarías a las personas que estiguin interessades a aprendre a dibuixar i a pintar que s'apuntin a l'escola d'art del Puig Coca?
3: Sí, yo recomiendo por mí, yo...
2: Totalment.
3: Sí, sí.
2: Molt bé.
3: Sí, sí.
2: Doncs Antonio Guallar, un dels nostres artistes de la nostra població, que forma part del Cercle Artístic d'Esplugues, estàs avui aquí als estudis d'Esplugues FM per explicar-nos la teva experiència. I les persones que ens estan escoltant, si volen venir a la ràdio i explicar la seva experiència, doncs ja sabem que tenim sempre 10 minutets que us podem dedicar. Ens podeu enviar un correu electrònic a esplugasfm@gmail.com. Val, Antonio? Doncs gràcies per venir. Estic molt contenta, ja t'ho he dit al principi. I bé, una forta abraçada.
3: Sí, sí, gràcies. Sí? Gràcies a tu.
2: Vale, bona tarda.

0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Si us dic música, dansa, tradició, de quina entitat parlarem avui?

0: Avui us parlarem de TIC, tradicions i costums, de l'Espluga Viva. I per això tenim amb nosaltres el Joan Sant Agustín, mestre de música. Hola, benvingut.
1: Hola.
0: Bé, mestre de música i mestre graller.
1: Efectivament, sí, sí. El meu instrument és la gralla.
0: Molt bé. Joan, explica'ns una mica així per sobre què és tradicions i costums de l'Espluga Viva. En què consisteix?
1: Bueno, el grup de tradicions i costums de l'Espluga Viva és un grup de gent que ens dediquem a la divulgació, a preparar projectes sobre les tradicions, sobre la música d'arrel, sobre les arrels, diguéssim, tradicionals d'Esplugues, i tot això amb uns formats, diguéssim, pues, el més atractius possibles perquè la gent els puguem compartir, diguéssim. S'han editat uns... Bueno, es van editar uns llibres fa un temps. Organitzem el Festival de Música de Tardor a la Relat, que són una quinzena de concerts de música d'arrel tradicional. Participem activament en la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular d'Esplugues, tot en l'àmbit, diguéssim, de la cultura tradicional i de la música d'arrel, diríem.
0: Si agafem el calendari, diguem-ne, manual, doncs faríem Sant Joan, la Flama del Canigó, passaríem per les festes de Santa Magdalena, no vull dir, segur que em deixo alguna cosa, eh?
1: Bueno, sí, però vull dir que
0: mig, no... la Fira de Nadal, també...
1: Sí, hi ha...
0: Moltes coses.
1: Una mica seguim una mica el calendari festiu, però, bueno, evidentment no arribem a tot arreu ni estem tampoc a totes les festes que es fan a Esplugues, que hi ha moltes entitats que també hi tenen la seva a dir i a organitzar, diríem, nosaltres som una entitat modesta, diríem, que, bueno, que mica en mica estem intentant, pues, allò, donar difusió i que la gent conegui, pues, el patrimoni cultural i tradicional que tenim a Esplugues i en general al país, no? Vull dir que...
0: Quan hi ha festa major o qualsevol activitat en la que hi participa una entitat de cultura popular, doncs trobem els músics que els acompanyen.
1: Correcte, sí, sí.
0: I aquí està l'aula de música de l'Espluga Viva.
1: Sí, una de les activitats que tenim permanents, diríem, durant tot l'any és l'aula de gralla, l'aula de gralla, que com el seu nom especifica, diríem, doncs són classes de música. En aquest cas, l'instrument de la gralla, que és un instrument dels més populars, diríem, dels més coneguts a l'hora de fer les funcions d'acompanyament dels gegants o del ball de bastons o d'animar els cercaviles, etc. A TIC, diguéssim, TIC es va especialitzar, diguéssim, en aquest sentit, en l'instrument de la gralla, i aquesta activitat la fem arreglada, diguéssim, i durant tot el curs, diríem, els alumnes i les alumnes estan tot l'any, diguéssim, s'estan preparant, s'estan formant de cara a tenir músics grallers de cara al futur per seguir acompanyant, diguéssim, els diferents elements de la festa.
0: Ara parlarem una mica dels instruments de l'aula i després tornarem a agafar el caire musical directament parlant de les entitats. Anem una mica. Quins són els instruments que durant tot l'any teniu a l'aula de música, a més de la gralla?
1: Tenim la gralla, diguéssim, i tenim una altra secció, diríem, que són els tallers de guitarra, que... Bueno, també són cursos que són permanents, diguéssim, durant tot l'any. I llavors ara ens estem plantejant de fer una cosa que li diem els tallers d'estiu de l'aula, que seran al juliol, de cara a ampliar una mica l'espai musical, diguéssim, d'aprenentatge, de formació, i que es pugui fer aquí a Esplugues, diguéssim. Llavors, aquests tallers, els instruments que hi hauran seran l'acordió diatònic, el flabiol i tamborí, el timbal, hi haurà un conjunt instrumental i hi haurà la gralla, també. Llavors, aquests instruments tots tenen, diguéssim, venen de l'arrel tradicional, són instruments que es fan servir també per acompanyar, tenen una funció d'acompanyament dels elements festius. Si hi ha alumnes, si hi ha gent que vol aprendre a tocar doncs, algun instrument d'aquests que he citat, de cara a poder fer permanent, diguéssim, l'ensenyament d'aquests instruments. Així és com la gralla, que estem tot l'any, doncs el mateix amb el flabiol o amb l'acordió, etc. Diguéssim, estem en un poble que és una mica dispers en aquest sentit.
0: Però hi han forces músics tradicionals aquí a Esplugues? O podem, ho sembla a mi?
1: Forces, no sé què vol dir, però sí, efectivament, sí que n'hi ha. Llavors, bueno, el que es tracta és de que la gent, els nous músics o la nova gent que vulgui aprendre a tocar instruments, doncs tingui una sèrie de recursos al seu abast, cursos, i que això es pugui anar repetint durant el curs, de cara a consolidar una mica el que és la formació musical d'aquests instruments tradicionals, perquè no oblidem que hi ha una escola municipal de música, però que aquesta escola municipal de música no oferta instruments tradicionals. Allà no pots anar a estudiar la gralla, ni pots anar a estudiar l'acordió diatònic, ni pots anar a estudiar el flabiol, ni el timbal.
0: Per tant, ens trobem llavors, Esplugues, que té un referent musical, que és l'escola municipal, però no es potencia la música tradicional.
1: Bueno, no es potencia, diguéssim, que aquí ja no em vull ficar on no em demanen, però, clar, la gestió, diguéssim, de l'escola de música està contractada. Llavors, bueno, a partir d'això deu haver un pressupost, deu haver uns recursos destinats a l'escola que no inclouen, de moment, no inclouen aquests instruments tradicionals. Sí que es va fer un intent, un curs, diguéssim, que es va, si no m'equivoco, es va regalar a cost zero, diguéssim, l'assignatura de tenora, l'assignatura de gralla, però bueno, jo, a veure, crec que no oferten actualment els instruments tradicionals, diríem.
0: Joan, jo vull també incidir en la importància que té tots aquests músics, quan anem a festa, clar, no podem agafar una música d'un USB, abans era d'un caset, doncs d'un USB i que els músics ballin, perquè jo et veig amb bastons, per exemple, i depèn del dia i depèn de la colla que balla, el ritme suposo que deu ser un o deu ser un altre, no? Sí, sí. Voldria incidir en la importància aquesta de tenir la música en directe i amb músics que estan allà mateix.
1: Bueno, aquest és un dels grans temes, diríem, de fons del tema musical de les colles. És evident, o sigui, és evident que en el cas que comentaves de la colla de bastoners, evidentment necessiten músics. Els geganters necessiten músics perquè els gegants ballin. Els castellers necessiten els músics per aixecar castells, etcètera, etcètera. Llavors, quin és el problema, quina és la qüestió, com funciona, diríem. Bueno, diguéssim, està en mans de cada colla escollir si volen música en directe o no.
0: Però per castells no pots triar, perquè el castell no puja sempre al mateix ritme. Depèn del pilar com puja.
1: Clar. No, hi ha coses que són sagrades, com és el toc de castells, que es fa amb gralla i es fa quan s'ha de fer i no hi ha més tutia, diríem. El problema de la música en directe és que diguéssim que hem d'escollir com si, hem de mirar com volem que soni això, no? El Toc de Castells mateix, com volem que soni a plaça? Volem que soni bé, volem que soni regular, volem que soni, no? Llavors, clar, normalment les colles volen que la cosa soni bé, no? I que estigui afinat i que faci vibrar, no? Que faci vibrar els que pugen al castell o els que fan ballar els gegants, etc. I aquí entraríem amb aquell tema que és recurrent, diguéssim, que és que les colles, hi ha moltes colles que tenen músics propis formats a dintre de la colla i hi ha colles que no en tenen. Llavors els han d'anar a buscar fora. Et poso el meu cas concret. A mi els bastoners, jo vaig habitualment a tocar amb la colla de bastons, però a mi no em contracten. Jo sóc de TIC, no sóc de la colla de bastons. Llavors, diguéssim, bastoners, en aquest cas, s'hauria de preocupar una mica de la formació dels seus... Si volen tenir músics propis, de la formació dels seus músics, diguéssim. Jo ja m'he preocupat de formar-me com a músic en el seu moment, però... Vale, llavors ara, què passa? Que quan necessiten músics, o els han de llogar, o han de demanar... Pots venir a tocar, que no sé què, que no sé quantos... Vale.
0: A tu te demanen com un amic, de fet, bueno, que vagis a tocar.
1: Jo, amb el cas de bastoners, jo ja els he dit... A veure, no diré coses que no he dit, que no els he dit amb ells, tampoc. Vull dir que... Jo a bastoners vaig perquè fa 40 anys que vaig. Tens? O sigui, vale, vaig estar un temps que vaig deixar d'anar, però és una cosa més romàntica que una altra cosa, actualment, no? I llavors, el que passa que em preocupo de que els que venen a tocar, que alguns són alumnes, doncs ho facin el millor possible, i el millor, i que la cosa soni bé, que els balladors estiguin a gust ballant, que la gent que ho està mirant i escoltant estiguin a gust... Una mica és aquest el tema. I les altres colles, doncs una mica el mateix, no? O sigui, clar, jo he vist que a vegades, perquè no hi ha més remei, perquè no hi ha possibilitat, que és posar el ball de nans, per exemple, amb un CD. Bueno, ara dic CD...
0: Ara amb un USB.
1: Sí, les tecnologies canvien.
0: Sí, el llenguatge ens marca l'edat, Joan?
1: Sí, exacte. Vale, llavors, quan sento això, no? Hòstia, a mi em sap greu, no? Perquè dius, hòstia, però si hi ha músics, no? Que passa que potser ells et dirien, bueno, però és que els músics cobren, no? Bueno, clar. Jo professionalment treballo d'una altra cosa, però sí. la meva professió, diguéssim, de fons, o la meva d'allò...
0: La que tu has triat de fons.
1: És la música, és tot això. Llavors, aquí llavors entrem en aquell tema, no? De que si els músics han de cobrar o no, no sé què...
0: Clar, perquè poder la gent es pensa que els músics que van amb les colles ho fan per afició, perquè, de fet, els membres de les colles,
1: bueno,
0: ho fan per afició.
1: No, perquè hi ha els dos models, o sigui, perquè això ja, aquí a Esplugues, a més, ho hem viscut, diguéssim. Castellers té uns quants grallers i gralleres propis, no? Llavors, bueno, doncs mentre que tinguin efectius que puguin anar tocant al toc, jo vaig estar una temporada anant, abans de la pandèmia, a donar-los uns tallers també de formació de gralla, i llavors ells són uns quants, llavors a les sortides, doncs, bueno, van fent, no? Però hi ha moments que no tenen, que ningú dels grallers pot anar-hi a tocar. Llavors, com ho fan?
0: Han de llogar músics.
1: Clar, llavors, a mi m'ho poden demanar alguna vegada i he anat, no he cobrat, i no passa res. Però aquest és un altre... Ja és un altre nivell, o un altre... És una altra qüestió, diguéssim. És dir, la colla té recursos per poder llogar músics per anar a les sortides? Això és el que s'han de preguntar. I si no en tenen... Crec que s'haurien de plantejar, doncs, que la Regidoria de Cultura, l'Ajuntament d'Esplugues, en aquest esforç o en aquesta cosa d'ajudar les entitats i de col·laborar amb les entitats, tingués en compte tota aquesta part, no? Que, clar, la colla de bastoners, en algun cas, ha anat amb un lloro, que se'n diu, no? Uh-huh. Pel carrer, han fet un cercavila amb un lloro que tenen... i els balls els han anat punxant. Clar, hi ha algú que potser li pugui estar bé, això.
0: O que ni s'hi fixen.
1: Però no, no. Joan... No té cap sentit, diguéssim. Si precisament una institució com un ajuntament, jo crec que s'ha de preocupar del patrimoni cultural que tenim a Esplugues, no? I el patrimoni cultural que tenim a Esplugues, un tant per cent molt elevat, és la música que tenim, les músiques que tenim, els balls propis que tenim, etc, etc, etc. Tenim tot un patrimoni que sí, que a vegades hem comptat amb l'Ajuntament en algunes ajudes, però evidentment les ajudes en aquest món de la cultura sempre són poques. És així.
0: El 2005, TIC Espluga Viva fa un treball de recerca que finalment acaba amb aquest llibre i amb aquest, que sí que és un CD, no un D,
1: sí.
0: no un
1: sí,
0: USB,
1: sí, sí.
0: En el que tenim recollides tots els balls, totes les danses d'aquí d'Esplugues, i clar, és molt important.
1: Sí, sí.
0: I hem de donar el valor que mereix.
1: El 2005, això ja fa una eternitat, diguéssim que vam també ho creiem, però és que també ho creiem ara, perquè la cosa ha anat a més, diríem. El 2005 vam creure amb la possibilitat de fer un llibre i un CD de música, diguéssim, una gravació d'estudi professional, etc, etc, amb el resum de la festa de Santa Magdalena, que una mica és l'exponent, és el màxim exponent, diguéssim, de festa a nivell tradicional, diguéssim, que tenim a Esplugues. I estan representades tots els balls de les colles,
0: sí.
1: Bueno, tota la història, etc. Diguéssim, del 2005 ara ha passat molt de temps i ara hi ha més músiques, ara hi ha més gent que toquen instruments, la festa també ha donat un tomb.
0: Perquè, Joan, tu has dit, tenim un patrimoni i estem parlant tota l'estona de tradició de fa 20 anys. La meva pregunta ara seria: podem considerar que una cosa que està instaurada fa 20 anys ja és patrimoni i tradició nostra? Perquè aquí,
1: sí,
0: a vegades hi ha un debat, eh?
1: No,
0: que,
1: però,
0: què és tradició?
1: És erroni pensar que la tradició l'estem fent ara mateix.
0: Sí.
1: La tradició, o sigui, la tradició cada dia va canviant. Nosaltres no podem reproduir el que vam fer fa 150 anys. No podem reproduir-ho. Nosaltres, de fa 150 anys, podem tenir una música que hem recuperat, podem tenir no sé què, podem saber si hi havia un ball, pues, actualitzar-lo, però la tradició la fem dia a dia. La tradició canvia cada dia. No és una cosa que dius, quan passen 30 anys ja és tradicional.
0: No, si a partir d'avui...
1: Mira, és tradicional quan la gent vol que sigui...
0: És com quan la gent queda
1: a
0: fer el vermut molts mesos seguits i diu, ja s'ha convertit en una tradició que quedem el primer diumenge de cada mes, la colla, a fer el vermut.
1: T'explico un exemple.
0: Sí.
1: I em sap greu perquè l'Ajuntament aquí té que... hauria de dir alguna cosa. Hi ha una cosa que s'ha fet durant 20 anys, que és el seguici del pregó,
0: sí,
1: de la Festa Major. És un seguici que anem totes les colles acompanyant el pregoner.
0: Per Sant Mateu, sí.
1: Per Sant Mateu, arribem a plaça, no sé què, ja, llavors ja es produeix el toc d'inici, que són totes les peces posades amb un arranjament molt modern, molt nou, diguéssim, i les colles ballen allà al mig de la plaça. Bueno, doncs això està en perill. Ara mateix està en perill. Tu dius, bueno, clar, jo dic, hòstia, una feina de fa 20 anys es pot treure del mapa d'un plomasso? O sigui, tota la gent que vam començar això i que arribem ara, i ara, hòstia, ara se'ns està plantejant, bueno, no és que se'ns hagi plantejat, és que ens han retirat a la coordinadora la subvenció que teníem.
0: Uh-huh.
1: O sigui, cada any hi havia la subvenció i el suport, i aquest suport a la cultura que diu l'Ajuntament que té, doncs ens l'han tret. O sigui, ara mateix no podríem fer el seguici aquest. No el podem fer.
0: Perquè hi ha un cost.
1: Perquè no hi ha recursos. O sigui, no. Bàsicament, perquè tot, tot costa diners en aquesta vida, i l'Ajuntament, per les seves activitats, pels seus projectes culturals, pel seu... Bueno, es gastar els calés que calguin. Vale, doncs ara mateix està en perill. El toc d'inici, el seguici del pregó, acompanyar el pregoner, les colles d'Esplugues... O sigui, han passat 20 anys i... Bueno, és una tradició. No ho sé si és una tradició.
0: Sí.
1: Però és que no podem tirar 20 anys per la borda.
0: És el que et deia abans. Qualsevol fet que es reprodueixi amb una certa assiduïtat, quedar per fer el vermut, la gent, diem, s'ha convertit en una tradició. No cal que tingui ni 150, ni 30, ni 5 anys. En el moment en què tu i jo estem aquí parlant i intentéssim fer tot un seguit de xerrades per parlar de la cultura d'Esplugues, ja seria una tradició que tu i jo quedéssim per la ràdio per parlar-ne. I ho estem iniciant avui. És tradició tot allò que nosaltres li volem donar una continuïtat, entenc.
1: Sí, sí. Malauradament, hi ha moltes tradicions o hi ha moltes festes que si no tens la complicitat, en aquest cas, de la institució, perquè nosaltres veiem, però no només amb la festa major, amb moltes activitats, que necessitaríem que l'Ajuntament realment fos còmplice d'aquests projectes culturals, però no ho és. O sigui, tu no pots ser còmplice de l'inici de la festa major i retirar el suport. O sigui, el que estàs fent és, diguéssim, carregar-te, bueno, la feina d'aquests 20 anys. O sigui, tota aquella paraula, totes aquelles paraules de nosaltres estem amb les entitats perquè col·laborem amb les entitats... Bueno, tot això, quan entrem en segons quines polèmiques, doncs se'n va a Norris, no serveix. Fora el toc d'inici, fora el pregó, fora... O sigui, què vol dir?
0: Perquè els hi deuen interessar altres coses o altres activitats dintre la festa major.
1: No, a veure, sempre hi ha els famosos temes aquí a Esplugues, que no diré res que ningú sàpigui, que són les xiulades que es produeixen el dia del pregó.
0: Efectivament.
1: Però això ens afecta a tots. O sigui, si l'Ajuntament es pensa que les entitats estan còmodes amb això, s'equivoca. O sigui, s'equivoca. Però bueno, això és un altre... Seria un altre debat més... Entraríem a dintre d'un altre tema. No, parlàvem dels músics, no?
0: I de la tradició...
1: Pues, bueno, a la Festa Major és el gran exponent, no?
0: Uh-huh.
1: Hi ha una banda, hi ha els grups que acompanyen la cercavila, doncs els gegants, els bastoners, els castellers, en èpoques normals, diríem. I tots aquests músics, clar, per una banda que s'han de contractar moltes vegades, i per l'altra banda que necessites que pugi gent i que es formi, diguéssim, perquè tocar un instrument, fer de músic, bueno, té la seva complexitat, no?
0: Però
1: no...
0: ara està una mica difícil, perquè amb els rapers, que a la canalla jove li agrada
1: bueno,
0: molt fer
1: clar.
0: Rap, doncs posar-se a tocar la gralla o un acordió és una miqueta heavy ara, eh?
1: Sí, sí, sí. A part de que Esplugues, a veure, no tenim tradició, diguéssim, de fa molt de temps, de cursos, d'instruments tradicionals, no tenim encara aquesta... diguéssim, passat, no?
0: Els tallers estan oberts, o fins i tot diria més enllà, les aules de música tradicional estan oberts a tot tipus de públic a partir de quina edat? Si ara et ve un nano de 6 o 7 anys?
1: No.
0: Pregunto, quin perfil o quins petits coneixements
1: bueno,
0: han de tenir de música?
1: En principi, a veure, l'edat posaríem a partir de 12.
0: A partir de 12
1: sí.
0: anys. I les classes comencen amb una miqueta de teoria de música amb el...
1: Bueno, llavors,
0: hem de saber una miqueta de solfeig.
1: De moment el tema del solfeig, de la teoria, de l'aprenentatge de la lectura, tot això es compagina una mica a les classes. Això són classes d'instrument, o sigui, representa que l'alumne pues, ha de tenir una petita formació de solfeig i si no, pues, llavors el que fem pues bueno, és una mica partir la classe o sigui, a mesura que vas aprenent l'instrument, vas aprenent la solfa que es necessita per aquell mm-hmm. instrument. El que no fem és ensenyar cant, no? O, si el teu instrument és la gralla. Això ja seria una altra segona fase una fase següent a aquests tallers, si funcionessin les classes, pues seria allò fet, tenir una classe pues, de solfeig, de teoria, etc. No?
0: Però l'aula sí que garanteix que qui imparteix les classes de música és un mestre.
1: Sí, sí, clar, clar, clar, clar.
0: I aquí la importància que volem transmetre de que quan veiem una persona que està davant d'uns gegants o tocant davant d'un pilar de castells, és una persona que ha tingut que fer els seus estudis de música bàsics per a aquell instrument. No és una persona que surt al carrer perquè
1: no, li fa il·lusió. Sí, però això no és sempre així. Perquè això depèn de les colles, no depèn de mi, diria, per dir d'algú.
0: Però jo ara em referia a l'aula també.
1: Vull dir que per això et deia al principi que les colles, o sigui, això com a concepte, no, de general, les colles s'han de plantejar, igual que es plantegen a l'hora de ballar quins passos han de fer i quins passos no han de fer, i no, pues, en el cas de la música, pues, el mateix. Quin model musical volen a la colla? Músics propis, contractats, bueno, tot això s'ha d'anar plantejant i s'haurien de plantejar la formació dels seus músics. O sigui, si jo estic en una colla de bastons, jo vull tenir músics propis i tinc candidats per aprendre, pues perfecte, perquè llavors jo els hi he de dir, mira, heu de fer classes, o la colla us paga les classes, o mil fórmules que hi ha.
0: I això no seria, no vull dir competència, però això no podria coordinar d'alguna manera la coordinadora, el tema aquest, del model musical que volen les colles?
1: Bueno, aquí entrem amb un...
0: Ja m'estic posant poder amb un tema que no em
1: bueno,
0: toca,
1: És possible, sí, sí, sí.
0: Mira, i una vegada es tingui aquest model i aquesta coordinació...
1: Això m'ho apunto perquè m'acabes de donar una idea, perquè una de les coses que ens estem plantejant a coordinadora, a part de tenir comissions, diferent tipus de comissions, són espais o reunions específiques, monogràfiques, sobre temes concrets, diguéssim, eh? Uh-huh. Llavors, jo aquest tema, veus, ara me l'apuntaré...
0: Apunta tu, perquè una vegada tingueu aquest model musical tradicional,
1: sí.
0: És més fàcil anar a l'Ajuntament, presentar aquest projecte de model, sí. I que l'Ajuntament s'engresqui, s'il·lusioni i el recolzi.
1: Jo la veritat és que he de creure que les colles, quan van... Habitualment tothom tenim uns convenis, no?, que se'n diu. Un conveni per 2 anys, o 3, o 4, o 1, depèn. Llavors, jo vull creure que les colles, no?, quan presenten els seus convenis, una partida, no?, les partides, doncs, és per la música, no?, jo vull creure que és així. No sé si és així o no, però vull creure-ho. Però pels inputs que rebo de les diferents colles, jo crec que o l'Ajuntament per aquesta partida no dona ni un duro, o bé que no es demana, també, possiblement. Bueno, doncs totes aquestes qüestions jo crec que s'han d'abordar, s'han de plantejar i s'han de trobar solucions, o sigui, solucions, diguéssim, de cara al futur, o sigui, perquè ja... mira, mentre que vas replegant algun músic i no sé què, vale, tot funciona, però quan no, què fas? O sigui, t'has de plantejar llogar un grup de gralles o un grup de no sé què, i llavors, bueno, és aquí el tema. Diguéssim que... No, això que dèiem, perdona, que ara
0: Sí,
1: despistat
0: ja n'hem anat, que volem parlar de la gralla i dels tallers i ens estem parlant més d'altres coses.
1: No, però tot va lligat. No, això que deies, ja m'ho apuntaré això perquè és una bona...
0: Clar, perquè
1: és
0: si
1: un
0: tu,
1: bon tema per plantejar si, a nivell de coordinadora.
0: Clar, perquè bueno, si tu tens un projecte definit i molt quallat i consistent, es presenta a l'Ajuntament i ja està, vull dir...
1: Sí, sí.
0: Perquè el fin i el cap als ajuntaments, i no parlo d'aquest, els ajuntaments, en definitiva, són gestors dels nostres recursos.
1: Sí, sí,
0: dels
1: sí.
0: Nostres impostos, dels nostres pressupostos.
1: Sí.
0: I, per tant, si tu li presentes un projecte i a un ajuntament li agrada, doncs hi posarà els recursos econòmics.
1: Sí, però jo no sé... O sigui, jo no sé exactament per què aquest ajuntament nostre, no sé, i més que quan diem ajuntament, tampoc m'agrada referir-me a l'ajuntament, perquè l'ajuntament, evidentment...
0: Perquè som tots, de fet, som tots,
1: però l'ajuntament funciona perquè té un equip de govern. Llavors, aquest equip de govern, i ho dic així clarament, perquè ha sigut així, o sigui, funciona per el que ella interpreta que són els seus interessos, diríem. O sigui, és el que et deia. A coordinadora li ha retirat 5.000 o 6.000 euros, crec que són. Ara no tinc els números exactes. 5.000 o 6.000 euros d'un any per l'altre sense aviso previo, diríem. O sigui, perquè una cosa és negociar un conveni o una cosa que jo demano a l'Ajuntament, ei, negociem, que això pot ser, no pot ser, pam, pam... I al final arribes amb un acord.
0: Sí.
1: Però en aquest cas no és així. És una decisió unilateral d'un equip de govern que diu, a mi no m'interessa el toc d'inici, no m'interessa el seguici del pregó, i per tant, d'entrada retiro la subvenció. I després ja negociarem o ja veurem. Després ja veurem. Clar, això... Ells... Tornem sempre a lo mateix, no? Ells es dediquen a la política. Ells es dediquen a això. Cobren per això. Jo per tocar la gralla amb bastoners no cobro ni un duro. Jo per tocar la gralla amb geganters, a vegades he cobrat alguna cosa i a vegades no. Jo tota la meva formació que vaig tenir, a mi no me la va pagar ningú. Les gralles que m'he comprat, me les he tingut que pagar jo. Ningú m'ha donat cap ajuda. Etcètera. Ja no, o sigui, això dius, bueno, però això és una opció personal. D'acord. No.

0: Una digues. Cosa només, ho dic perquè, a part d'aquests instruments, d'instruments tradicionals, i precisament aquí a Esplugues, crec que actualment tenim dos, no tres, sacaires.
1: Què són sacaires?
0: El sac de gemecs.
1: Ah, el sac de gemecs, sí.
0: Però que no, nosaltres no podíem... O sigui, a l'hora de plantejar-nos aquesta llest tampoc podíem ofertar 50 instruments perquè evidentment ja sabem que no hi ha gent per tot, diria. Però bueno, vull dir, això no treu de que, o sigui, si això mínimament funciona i arrenquem aquest curs amb alguns instruments, doncs que tot anirà, bueno, ampliant-se, no? A la llarga o a la curta, dependrà una mica també del suport, de si podem fer campanyes, de que... mil coses, que anirem ampliant instrumentació. És que ara quan has dit això m'he recordat dels sacaires, diguéssim. El sac de gemecs, suposo que més o menys tothom sap.
1: I que a més és molt important perquè en la nostra cultura, la música tradicional, tant és important la gralla, com el sac de gemecs. El que passa que poder és un instrument que, tot i que és més conegut visualment, a l'hora de tocar-lo n'hi ha pocs.
0: Bueno, n'hi ha pocs, no és senzill, no és barat.
1: Podés tocar més a la banda de València, a l'Aragó, poder, no? Més que aquí?
0: No. De fet, és... A tot arreu es toca, diguéssim. Vull dir, bueno, a tot arreu d'àmbit català, diguéssim.
1: Sí.
0: A Mallorca es toca molt.
1: Doncs...
0: Però això, que a vegades no ens adonem, però els instruments, tal com està actualment el panorama... No són baratos, diria.
1: No.
0: Llavors, això és una qüestió que ja, bueno, coneixem alguns constructors d'instruments que estan fent mans i mànigues per fer instruments que siguin bastant assequibles i, bueno, és una... Perquè, evidentment, tampoc tenen suport. O sigui, quan parlem de suport, és que, en general, tot aquest mundillo... Sí, poc suport comparat amb altres àmbits,
1: Joan, com que ho hem dit fa una estona, poder a meitat de l'entrevista, se t'està acabant el temps.
0: Sí.
1: A veure si convertim en una tradició que TIC vingui a la ràdio a explicar-nos projectes i dir-vos que l'aula TIC de Tradicions i Costums està a l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier número 7 i 9 d'Esplugues. Podeu trucar per les tardes al 93 473 3909 o bé enviar un correu electrònic a secretaria@esplugaviva.cat. Per part meva ja estic. Joan, alguna coseta més per finalitzar, que ens queden 2 minuts?
0: No, bueno, esperar una mica que aquesta entrevista o que aquests punts de vista que tenim els que ens dediquem a aquest mundillo pues, arribin d'una manera clara i transparent als oients. Donar-te les gràcies també per aquesta entrevista i t'agafo la...
1: Agafa'm la paraula.
0: La paraula aquesta de poder fer de tant en tant entrevistes parlant de diferents temes.
1: De tradicions, de costums...
0: Que sempre estarem disposats. I res, que la gent s'animi a tocar instruments musicals, a fer música, a cantar.
1: Per tant, la música és molt important. La música és vida.
0: Sí, sí, sí. Sí,
1: com
0: sí.
1: L'aigua que bevem. L'aigua ens alimenta el cos, ens hidrata el cos, i podríem dir que la música ens alimenta i ens hidrata l'ànima.
0: Sí, sí, l'ànima, tu ho has dit.
1: Joan, gràcies, i convertim aquestes xerrades en tradició.
0: Molt bé, t'agafo la paraula.
1: Vinga, una abraçada.
0: Moltes gràcies.
1: Per tot l'equip de TIC de l'Espluga Viva.
0: Gràcies.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: To dream the impossible dream, to fight.
3: Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical.

0: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
2: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Hi ha una màgia que no té truc.
2: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
3: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
4: Apunta't al Voluntariat per la Llengua,
5: el programa de les parelles lingüístiques a vxl.cat.
6: Perquè quan parles, fas màgia.
7: Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
8: Sou una entitat?
9: Organització sense ànim de lucre?
10: Associació de veïns?
11: Artista?
12: ONG? Músic?
13: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
14: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
15: És gràcies!
16: Estàs escoltant Esplugues FM.